dog, people think I'm crazy.

Summer in the

like Brigitte Bardot. Now look at the people.

0: Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar-restaurant pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al passeig marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o en parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar. Esta vida es bella.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
2: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
3: El temps.
4: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable, esplèndid, podríem dir, i plenament estiuenc, dominat pel sol i el cel clar pràcticament tot el dia, i amb unes temperatures que tornen a pujar. Ja ho han fet de nit, hem estat arribat fins als 21 graus de mínima, mentre que la màxima avui pujarà i estarà entre els 29 o acostant-se als 30, amb una humitat que serà alta i ambient força xafogós. Vents febles amb terrals fins a mig matí i marinades de garbí més reforçades al centre del dia, fent que la mar i estigui arrissada al matí amb una miqueta de marejol més destacable a la tarda. Per demà esperem que el temps continuï sent estiuenc, dominat pel sol i el cel clar, gran part del dia, almenys fins al vespre, i amb algun núvol baix a entrada de la nit, amb una temperatura que aquesta nit pujarà una miqueta més i voltarà als 22 de mínima, mentre que demà la màxima estarà per sobre dels 30 o acostant-se als 31, amb una humitat que serà alta i amb molta xafogor. Vents en conjunt febles, enterrals a l'inici i final del dia i marinades de garbí al centre de la jornada, fent que la mar estigui arrissada al matí i amb una mica de marejol a la tarda.
1: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
2: L'últim curs polític de la legislatura a l'Ajuntament arrenca aquest dimarts que ve amb un ple ordinari. L'ordre del dia inclou una modificació pressupostària, un canvi per convertir la taxa de publicitat en mitjans de comunicació municipals en un preu públic i també una condecoració policial i 6 mocions diferents presentades pels grups municipals. El ple de l'Ajuntament es reunirà aquest dimarts, 15 de setembre, amb una sessió ordinària que arrencarà a les 7 del vespre, un ple que, com sempre, es podrà seguir en directe a Ràdio Cubelles. Segons l'ordre del dia, es debatrà una proposta de modificació pressupostària que s'acabarà de concretar en el mateix ple. També es votarà una condecoració policial per a 2 agents i també es debatrà un canvi de normativa municipal per convertir en preu públic la taxa de publicitat en els mitjans de comunicació locals. A l'apartat de les mocions es votaran fins a 6 textos diferents. Des d'Unitat Cubellenca reclamen en la seva moció la creació de l'àrea bàsica de salut de Cubelles i el reforç de l'atenció primària, que actualment és compartida amb Cunit. Vox presentarà 2 mocions al ple de dimarts per defensar la sobirania de Ceuta i Melilla i la integritat territorial d'Espanya d'una banda i una altra moció perquè s'instal·lin reductors de velocitat a Corral d'Ancona. També es debatran 2 propostes del grup de Junts per Cubelles que demana el reforç i l'estabilització de la policia local i, en un segon text, demana que s'obri una iniciativa per escoltar la ciutadania i avaluar el nou sistema de recollida de residus. El PP també té prevista una moció en aquest ple, en el seu cas, per la millora de l'accessibilitat de les voreres. I en el ple de dimarts es podria arribar a fer oficial el relleu de Dani Pérez com a regidor de la CUP amb la presa de possessió de Ramon García, que passarà a ser el nou regidor de la CUP. Ara bé, encara no s'ha acabat de concretar si doncs tots els tràmits estan complets perquè finalment doncs prengui possessió del càrrec de regidor Ramon García com a nou regidor de la CUP. El govern local ja té a punt els plecs per la concessió de l'escola Bressol Municipal a Draga. La licitació s'obrirà pròximament i inclourà unes quantes de les millores que havien reclamat en el seu dia les professionals de l'etapa educativa 0-3 anys de Cubelles. La regidora d'Ensenyament, Renata Bedós, ha valorat les novetats de l'inici del curs lectiu a Cubelles i una de les notícies més recents té relació amb aquesta etapa educativa del 0 als 3 anys i amb l'escola Bressol Municipal La Draga, competència directa de l'Ajuntament de Cubelles. I és que el govern municipal ha aprovat els plecs per poder anunciar la licitació de la concessió ben aviat les pròximes setmanes. Renata Bedós, regidora d'Ensenyament, ha explicat els motius que han endarrerit aquest pas, que feia anys que s'esperava. Per exemple, hi ha motius com que es va aprovar un nou conveni del sector i, per tant, s'havia d'adaptar tota la documentació a aquest nou conveni i també que ha calgut també tenir a punt el pressupost municipal aprovat per poder aprovar aquests plecs. Ha destacat també la regidora d'Ensenyament, Renata Bedós, que s'han recollit les peticions de les treballadores que van fent el seu dia en l'etapa de protestes.
5: Que millora les condicions salarials del 80% de la plantilla de La Draga. És a dir, és cert que hi havia un 80% del personal de La Draga que estava per sota del que marcava aquest conveni. El que fa l'Ajuntament és garantir que es paguin els sous, els salaris, en funció d'aquestes taules salarials que estan aprovades per conveni, i també el que fa és blindar, en el cas d'aquelles treballadores que estan cobrint cobrant per sobre el conveni, que també puguin mantenir aquest sou. I, a més, hi preveu un increment amb el cost salarial d'inici fins a final de contracte d'un 12%. Per tant, millora substancialment les condicions laborals o salarials de quan van començar totes aquelles protestes les treballadores.
2: Bedós també assegura que l'aportació de recursos per part de l'Ajuntament s'incrementarà amb el contracte nou de l'escola Bressol.
5: El del cost total del contracte s'ha de dir que aproximadament un terç del cost el paguen les famílies directament, amb les quotes que paguen cada mes, i dos terceres parts les s'assumeix amb diners públics entre sobretot la Generalitat i l'aportació municipal. L'aportació municipal que fa en aquest nou contracte triplica la que era anteriorment, que era una de les queixes que feien, que criticaven, no?, tant les treballadores com les famílies, que l'aportació municipal era reduïda, ara el que es fa és triplicar.
2: El servei aquest setembre ha omplert totes les places que tenia disponibles, 135, tal com va passar el curs passat. I, de fet, es preveu que aquesta demanda en l'etapa de 0-3 anys continuï o fins i tot augmenti en el futur més immediat.
5: En el cas de Cubelles, la matrícula viva afecta especialment a la llar d'infants. És el segon curs que, després de molts cursos, comencem la llar d'infants plena, amb tota la capacitat sencera, que són 135 places ocupades. És el segon any que hem de fer aules mixtes perquè no volíem que cap nen que hagués demanat matriculació i que estigués empadronat a Cubelles quedés sense escolaritzar. I, de fet, amb aquesta aula mixta d'I0 i I1 hem aconseguit que tots els nens empadronats a Cubelles, que hagin demanat plaça a la llar d'infants, la tinguin.
2: Tot i aquestes dades, Renata Bedós, regidora d'Ensenyament, també ha reconegut que ara per ara no hi ha cap pla aquí a Cubelles per incrementar les places municipals d'aquesta etapa educativa prèvia a l'escola.
5: De moment estem on estem. Si finalment baixen les ràtios, si finalment hi ha l'obertura o de la gratuïtat del 0-1, n'hauríem de parlar, perquè evidentment Cubelles a dia d'avui no podria assumir la totalitat de l'oferta, de la demanda que hi ha, o sigui, l'oferta que hi ha no podria assumir la totalitat de la demanda que hi hauria, i per tant ens ho hauríem de plantejar, però a dia d'avui no està en l'agenda de l'Ajuntament.
2: Recordem que, per la seva banda, el govern espanyol va anunciar a finals de juny una probable reducció a la meitat de les ràtios d'aquesta etapa de 0 a 3 anys, una decisió que encara s'hauria de tramitar i aprovar al Congrés dels Diputats.
6: Cubelles tanca la temporada de platges amb un balanç positiu del servei de socorrisme. Les platges de Cubelles tanquen aquest diumenge 13 de setembre la temporada de socorrisme amb un nou balanç positiu per 8è any consecutiu. No s'han registrat cap ofegament. L'Ajuntament ha volgut reconèixer la tasca dels socorristes amb un acte d'agraïment i d'entrega d'un diploma a cada... L'alcaldessa de Cubelles ha destacat la satisfacció del consistori per haver pogut tancar la temporada novament sense cap ofegament, especialment en un estiu on les temperatures han estat molt elevades i s'han registrat nombrosos episodis d'ofegaments en d'altres platges de Catalunya. Fonoll també ha posat en valor el comportament dels usuaris que respecten la senyalització i les banderes de l'estat de la mar, així com la feina preventiva.
7: Avui hem fet un reconeixement especial als socorristes, ja que el dia 15 acaben el seu servei. Estem molt orgullosos d'un any més, per 8è any consecutiu, Cubelles té 0 incidents, ofegaments a Cubelles, a la platja, i bé, doncs, penso que això toca doncs, un reconeixement, els hem fet un diploma en cada un, és molt important, ja que bueno, aquest any ha sigut un dels anys, que feia molts anys que no hi havia tants ofegaments com hi ha hagut aquest any de tot Catalunya. I per això a Cubelles bueno, pensàvem a veure si també hi haurà algun incident, però afortunadament tornem a tancar la temporada a zero i esperem que així continuem. I bueno, molt, molt agraïda també a les persones, que els usuaris de la platja pues, que obeeixen a les banderes, tant la groga com la vermella, que això també hi fa molt, i, bueno, i sobretot als socorristes i a l'empresa, pel servei que han fet, que es pot dir que és excel·lent.
6: El cap de socorrisme, Marc Rovira, de l'empresa Sealand Offshore Service, ha explicat que la temporada ha estat marcada per la calor, però també per una intensa tasca de prevenció. El servei ha centrat bona part de la feina en recórrer les zones de bany, parlar amb els banyistes i informar-los de l'estat de la mar i del significat de les banderes. Entre les actuacions més habituals hi ha hagut alguns casos de cops de calor resolts ràpidament i poques intervencions que hagin requerit una entrada a l'aigua. Rovira considera que la tasca preventiva i el fet que els banyistes coneguin i respectin les indicacions del servei han estat claus.
8: Bueno, ha sigut una temporada com cada any. Hem treballat com sempre, caminant i mirant tot el que és les zones, parlant amb el banyista, informant-lo de les banderes. I bueno, ha sigut un any com tots, sense cap ofegat, molt poques incidències i molta calor, això sí. Hem tingut algun cop de calor d'alguna persona, però bueno, ha sigut una cosa ràpida. La gent fa bastanta casa amb aquesta platja perquè ja ens coneixem tots. És una platja amb molts familiars i bueno, la plantilla notable, bastant bé tots i esperant la temporada que ve.
6: El regidor de Medi Ambient, Àlex Noeda, també ha destacat que aquesta temporada el servei de socorrisme ha treballat sota una pressió especialment elevada per les temperatures i per la major afluència de banyistes. Segons Noeda, aquest context ha posat a prova el sistema de vigilància que ha tornat a respondre amb bons resultats. Durant la temporada només s'ha produït una incidència destacable relacionada amb una usuària que va patir un tall amb l'hèlix d'una taula de surf elèctrica. L'actuació dels socorristes va permetre atendre la situació sense conseqüències greus. Aquest 2026 també ha estat el primer any del nou contracte del servei de socorrisme. L'Ajuntament ha optat per un contracte d'un any, prorrogable fins a 5, amb l'objectiu de poder valorar el funcionament dels serveis abans de consolidar-ne la continuïtat. Davant el resultat d'aquesta temporada, el regidor de Medi Ambient ja ha confirmat que l'empresa continuarà prestant els serveis a Cubelles la propera temporada.
9: Bé, doncs acabem la temporada de socorrisme del 2026. De nou, un any més, des de Cubelles, doncs, celebrem que no hi ha hagut cap incidència, no hem tingut cap ofegament. Sabem que en altres municipis, malauradament, sí que hi ha hagut alguna incidència. Aquí, doncs, toquem fusta i repetim un any més amb aquesta alegria que ens dona poder donar aquesta notícia. Agrair al servei de socorrisme que hem tingut. Aquest any es va acabar la licitació i aquest any ha entrat una empresa nova, però a l'equip que hem tingut, doncs, felicitar-lo des d'aquí, des del consistori, per la bona feina que han fet. Aquest contracte, per prudència, des de l'Ajuntament, el que fem és un contracte d'un any prorrogable fins a 5. Llavors, aquest any per què serveix? Serveix perquè nosaltres volem valorar que el servei que ens donen és bo i està a l'alçada dels plecs que nosaltres hem redactat. Llavors, donada dels resultats i la bona feina que han fet, doncs ja confirmo que aquesta empresa seguirà amb nosaltres.
6: El consistori també ha volgut recordar la importància de mantenir les precaucions fora de l'horari de vigilància. Els responsables del servei alerten especialment del risc per a les persones grans que entren a l'aigua a primera hora del matí o a última hora de la tarda quan ja no hi ha socorristes a la platja. Amb els serveis encara actius fins diumenge, Cubelles posa punt i final a una temporada de bany sense cap ofegament i ja en porta 8 de consecutives mantenint aquest registre.
2: La plataforma SOS Socorristes i el sindicat UGT criden a una mobilització i reclamen una llei per al sector del socorrisme. Reivindiquen uns estàndards mínims de seguretat i ampliar la temporada des de Setmana Santa fins a octubre. Durant una roda de premsa que s'ha fet a Girona i que hem tingut accés mitjançant l'Agència Catalana de Notícies, els socorristes han remarcat que les reivindicacions arriben després de que hi hagi hagut 26 morts registrades al litoral català aquesta temporada, una temporada que qualifiquen des del sector de tràgica. També reclamen que el servei de socorrisme sigui obligatori a totes les platges i que la temporada s'allargui de Setmana Santa a octubre i s'unifiquin criteris per no dependre tant de cada ajuntament. Clara Roca, portaveu de la plataforma SOS Socorristes.
10: És el moment de dir ben alt que la temporada s'ha d'ampliar i que la seguretat no pot ser estacional. El que exigim, una llei de socorrisme urgent i vinculant per a tot el litoral català, que estableixi uns estàndards mínims de seguretat i no deixi la decisió en mans de cada ajuntament. Temporalitat obligatòria de Setmana Santa a l'octubre, que cobreixi tota la temporada real de bany. Un lloc de vigilància cada 200 metres, amb platges d'alta densitat, amb torres, infermeries i mitjans de rescat adequats.
2: Per aquests i altres motius, la plataforma i el sindicat UGT han convocat una manifestació del sector el dimecres que ve a les 10 del matí a la plaça de Sant Jaume de Barcelona. Dilluns 14 de setembre s'obren les matriculacions pels cursos de català. A Cubelles recordem que hi haurà 22 places del nivell bàsic 1 que s'estendrà del 28 de setembre al 9 de desembre. Per la resta de nivells, això sí, caldrà desplaçar-se fora de Cubelles, a Vilanova i Geltrú o a Calafell. L'oferta del Consorci per la Normalització Lingüística per al primer trimestre de l'any acadèmic 2026-2027 ja es pot consultar al cercador del mateix servei. Les persones que estiguin interessades en alguns dels cursos de català es podran inscriure del 14 al 18 i el 21 de setembre. En aquest període s'oferiran tots els nivells, des de l'inicial, la U, fins al superior, al C2, i el tràmit es podrà fer en línia des de la plataforma de la web del Consorci o bé dirigint-se presencialment a alguns dels punts d'atenció distribuïts per tot Catalunya. El més pròxim a Cubelles, recordem que és a Vilanova i la Geltrú. Aquí a Cubelles, concretament, tindrem 22 places per cursar el nivell bàsic 1 de català. Les classes es faran al Centre Social Joan Roig i Piera amb un total de 45 hores. Començaran el 28 de setembre i s'allargaran fins al 9 de desembre, cada dilluns i cada dimecres, de 9:45 a 11:45 del matí. Per la resta de nivells, caldrà desplaçar-se a Vilanova i la Geltrú o a Calafell. Abans de fer la inscripció, qui no hagi fet mai un curs al Consorci necessitarà acreditar el seu nivell de català i per fer-ho pot aportar un certificat oficial o equivalent o bé demanar una prova de nivell. Tanmateix, les proves de nivell que ofereix el mateix Consorci s'acabaven el dia 5 de setembre. A partir d'ara, el mateix Consorci donarà la solució a les persones que, sense poder acreditar el nivell de català, ho necessitin per tal d'inscriure's. A partir d'aquest dilluns 14, algun dels cursos o el curs que es farà a Cubelles de català.
1: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres, de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
11: Dental Company te desea feliz año nuevo. Sí, sí, septiembre es el mes de los nuevos comienzos. Hazlo sonriendo con un 15% de descuento en ortodoncia. Pide tu cita en el 900 926 900. Dental Company, porque sonreír es salud.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable, esplèndid, podríem dir, i plenament estiuenc, dominat pel sol i el cel clar pràcticament tot el dia, i amb unes temperatures que tornen a pujar. Ja ho han fet de nit, hem estat arribat fins als 21 graus de mínima, mentre que la màxima avui pujarà i estarà entre els 29 o acostant-se als 30, amb una humitat que serà alta i ambient força xafogós. Vents febles amb terrals fins a mig matí i marinades de garbí més reforçades al centre del dia, fent que la mar hi estigui arrissada al matí amb una miqueta de marejol més destacable a la tarda. Per demà esperem que el temps continuï sent estiuenc, dominat pel sol i el cel clar gran part del dia, almenys fins al vespre, i amb algun núvol baix entrada la nit, amb una temperatura que aquesta nit pujarà una miqueta més i voltarà als 22 de mínima, mentre que demà la màxima estarà per sobre dels 30 o acostant-se als 31, amb una humitat que serà alta i amb molta xafogor. Vents en conjunt febles, enterrals a l'inici i final del dia i marinades de garbí al centre de la jornada, fent que la mar estigui arrissada al matí i amb una mica de marejola a la tarda.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: Ja estan obertes les inscripcions per les activitats que proposa l'Espai Jove per aquest curs que arrenca ara, 2026-2027. Per saber-ne més detalls d'aquesta oferta d'activitats, tenim amb nosaltres el regidor de Joventut, Pau Rodríguez. Benvingut, gràcies per atendre a Ràdio Cubelles.
4: Què tal? Bon dia, Pau.
1: I bé, sí que són activitats diverses que es aniran fent durant tot el curs i que necessiten inscripció prèvia, tot i que algunes són gratuïtes, no totes necessiten, diguéssim, un pagament. En tot cas, abans d'entrar més en concret doncs, en com és tota aquesta programació i quins cursos exactament hi haurà, bé, un curs nou per l'Espai Jove, recordar també una mica el Servei de Joventut, quines són les seves línies, què vol oferir també, no? la intenció d'aquest servei de l'Espai Jove aquí a Cubelles, quines són aquestes intencions a grans trets.
4: Doncs bé, com deies, nosaltres el curs o l'any, diguéssim, no el comencem al gener, el comencem al setembre, no? Quan els alumnes, els joves inicien les universitats, els instituts, les escoles, som quan nosaltres, no? I hem estat aquests mesos previs doncs, preparant, com dèiem, aquest curs, no? Aquestes activitats que desenvolupem després al llarg de l'any, no? Avui teníem la reunió de coordinació una mica d'inici de curs i en parlàvem i fèiem una mica presentació de com encararíem aquest curs de setembre a desembre i també el que ens vindria, no? De cara doncs, al gener del 27, no? Com deies, doncs, hem preparat aquestes activitats, aquest programari, no? molt complet per intentar encabir doncs, totes aquestes necessitats, totes aquestes demandes també, no? Que ens fan els joves i arrel d'això doncs, també en funció d'aquestes demandes que ens fan doncs, tirem per una banda o per una altra. Hi ha activitats de tot tipus, us les podeu revisar, no les comentaré una a una. Totes són gratuïtes, excepte una, que és el curs de monitor-monitora de lleure, que ja portem fent-ho pràcticament tots els cursos, perquè també hi ha una necessitat i una demanda, no? També, perquè arrel de fer aquest curs també pot ser el primer inici, no? La primera petjada d'un jove a nivell després professional, no? A l'estiu o al Nadal, no? Perquè puguin també doncs, començar a treballar en l'àmbit laboral, i hi ha activitats de tot tipus. Sí que cal en la majoria inscripció prèvia, una mica per fer doncs, a nosaltres aquesta previsió de quants joves hi assistiran, i com deia, doncs, excepte el curs de monitor o monitora de lleure, totes són gratuïtes i ja les hem fet, no? Les hem dissenyat, les hem programat doncs, perquè puguin encabir doncs, tot el ventall del que els joves ens han demanat al curs passat.
1: Algunes d'aquestes activitats repeteixen, no? Això vol dir que han tingut ja una bona resposta en cursos anteriors, tot i que bé, això de la joventut també ho té, no? Que va canviant una mica les inquietuds i els interessos, però sí que hi ha qüestions, no? Que més o menys s'ha vist que tenen bona resposta i es poden anar repetint.
4: Exacte. Per exemple, el tema del Teens Chef és una cosa doncs, que està molt popularitzada, que agrada molt i que, per tant, repetim any rere curs, no? I perquè, bueno, hi ha coses que és el que diem, que si tenen aquest impacte positiu i hi ha una demanda, doncs, evidentment, l'hem de tornar a repetir. Hi ha d'altres que no, segons les necessitats, prioritats i demandes que ens fan els propis joves, doncs, intentem cobrir-les i intentem, doncs, innovar, no? Perquè també d'un curs a l'altre també estava incorporar novetats i coses. Ara mateix també estem treballant de cara al gener, de cara a l'any vinent, amb activitats noves, per exemple, el tema de l'equitació, el tema també d'activitats també a la mar, a la muntanya. Us ho anunciaré més endavant perquè encara no ho tenim tancat, però sí que ho farem. I també hi estem treballant amb les activitats, a banda d'això, paral·lelament amb les activitats que farem cada divendres, no? Que serà una mica el dia especial, com finalitzar la setmana, com a premi doncs, tindrem una activitat, també imagino que amb inscripció prèvia, no? Depenent de l'aforament i del tipus d'activitat, doncs, que també els joves hi puguin gaudir. No? Perquè també la dinàmica que seguirem aquest any, com no podria ser d'una altra manera, és que l'espai juvenil, l'equipament juvenil, no sigui un punt d'accés lliure, com havia estat amb els seus inicis, sinó que sigui un espai on els joves puguin venir a desenvolupar les seves activitats, on puguin venir a gaudir, a demanar un dels serveis que nosaltres oferim, no? ja el sabem, i per tant que no sigui un punt d'accés lliure d'anar a passar la tarda, no? Sinó que vagis a una activitat, vagis a la prestació d'un servei, vagis a demanar informació o estudiar, etc, però que no sigui un punt de concentració lliure, perquè això ens havia comportat una sèrie de problemàtiques i per tant canviant aquest xip ja ens va funcionar bé l'any passat i per tant la tònica que seguirem serà la mateixa.
1: De fet, també ho vol dir que és com una mica un precursor després aquest temps més lliure, no? O de lleure, de vegades va anar a l'activitat i després va, doncs ara, quan acabem l'activitat ens quedem una estona a l'espai jove fent no
4: exacte,
1: sé què, o
4: exacte.
1: Ara mira, o quedem, demà no hi ha cap activitat, però quedem aquí davant i anirem a xerrar una estona o a fer un tomb, no? És a dir que, tot i que no tingui aquest accés lliure, sí que serveix com a precursor per aquestes relacions socials i de lleure dels joves.
4: Total, és el que intentem reforçar, no? Aquestes relacions socials sanes amb els propis joves, no? Que nosaltres doncs, intentem potenciar, no? Arrel d'aquestes activitats, no? Perquè veiem que nosaltres deixant una sala d'accés lliure perquè ens entenguem, perquè poguessin allà i fer el que volguessin, al final el que ens trobàvem eren unes actituds que no eren correctes a nivell de relació entre els propis joves, no? Perquè arribaven i es posaven amb el mòbil directament, es posaven a veure begudes energètiques, per tant no era ni és l'objectiu de l'equipament, ni és l'objectiu ni la finalitat que nosaltres volíem, no? Ara, canviant el rol, canviant, no? La manera com ho estàvem enfocant, està funcionant molt millor i està tenint molt més impacte, no? amb l'actitud de manera positiva amb els joves.
1: Sobretot enfocat això amb els joves d'aquesta etapa de l'ESO, no? Potser que és els que puguin tenir més necessitat de tenir activitats fora de, no? de l'institut, més enllà doncs, de les seves activitats que ja facin extraescolars, no?
4: Exacte.
1: Altres llocs on anar sense haver de desplaçar-se, no? I dins del mateix municipi, no?
4: Sí, no, de fet, l'equipament juvenil, l'edat, no, diguéssim, és a partir de primer de l'ESO, quan poden utilitzar el servei de joventut, fins als 30 anys. Evidentment, una persona de 28 o 25 o no utilitza el servei igual que un jove que acaba d'entrar de primer d'ESO, no? Aquestes activitats estan molt més enfocades, com deies, Pau, al públic, no?, de primer a quart d'ESO, inclús batxillerat, i després hi ha altres serveis, no?, com el d'emancipació, com el de referent d'ocupació, com el gabinet d'acompanyament emocional, que estaran enfocats des de primer de l'ESO fins a un jove, no?, que acaba de complir 25 anys, per exemple, no? Cadascú utilitza el servei, això és el bo també, no?, de l'equipament juvenil, que cadascú utilitza el servei com, com li interessa en aquest sentit, no? Com té les seves necessitats en el moment vital que es troba, doncs s'apropa a un servei, s'apropa a un altre. I també és la riquesa, no?, del propi espai, no?, que hi circulen joves de diferents edats i que cadascú utilitza el servei pues, segons el moment vital en el que es troba. Mm.
1: I també hem vist que hi ha varietat, no?, d'activitats i de dies per de vegades omplir, entenc, els forats això que puguin deixar les activitats extraescolars, no? El que fa anglès però ho fa els dimecres, veu que el dijous pot anar a l'espai jove a fer això, o el que juga a futbol o bàsquet o el que sigui, no?, i té lliures d'entrenament un parell de dies, no?, també té aquesta altra referència de l'espai jove per acabar de completar, no?, una mica la seva setmana, no?, també.
4: Sí, exacte, avui és el que intentem fer una mica amb aquesta programació d'activitats, no? També recordar el dia 20 de setembre, fem, com portem ja fent un parell d'anys, un parell d'inicis de curs al setembre, una presentació als alumnes que entren a la primera ESO, que ja podrien utilitzar el servei de l'equipament juvenil, i a les famílies. És a dir, farem una trobada el dia 20 de setembre de 5 de la tarda a 8 del vespre allà a l'equipament juvenil, amb un ventall d'activitats ja programades, amb tots els professionals que hi treballem al servei perquè puguin conèixer-nos, perquè puguin saber què oferim i què no oferim, no només als joves, que és important, sinó també a les famílies, doncs, que vegin on van els seus fills i les seves filles, en quin espai es troben, i això també nosaltres ens ha funcionat molt bé els cursos passats, ho hem tornat a repetir aquest any, 20 de setembre a l'Espai Jove de 5 a 8 del vespre. Mm-hmm.
1: Pel que fa a les activitats, hi haurà el Moutin, no?, que això doncs, ja s'ha ofert en altres ocasions, que és com un multisports, també taller de còmic i manga, classes de guitarra, classes de cant, també d'art i autoconeixement, un curs de programació, intel·ligència artificial, robòtica i aquestes qüestions, també classes de català, no?, pensades per joves ja més enllà, i nouvinguts també,
4: sí.
1: I bé, en aquest cas també en col·laboració amb Ràdio Cubella repetim el taller de podcast que aquest curs serà tot el curs, no? Es va fer una primera prova uns mesos i ara s'amplia tot el curs. Clar, això del podcast és el que et deia abans, no? Són interessos que van sorgint nous, no?, entre els joves i ara doncs n'hi ha molts que això segurament mitjançant les xarxes socials els hi arriba, no?
4: Sí, bueno, ara s'ha posat molt de moda, no?, el no tant fer un programa de ràdio, no?, que ens diguéssim, sinó el tema del podcast, no?, que arriba molt als joves, als videopodcasts, no?, que tant ens agrada escoltar des de diferents plataformes, no?, de YouTube o Spotify o propi Ràdio Cubelles, que també comença a tenir...
1: Tenim el servei de podcast,
4: servei però bueno,
1: al final
4: podcast.
1: És una ràdio penjada. Sí.
4: Bueno, però ja no només que li canvies el nom, ja té un, no?, un aire més... Bueno, que crida més als joves, no? I per tant, també aquesta feina, no?, per part de comunicació, per part de la ràdio local, doncs també és important perquè costa, no?, aquest mitjà de comunicació als joves, que acaben... Entra d'una altra manera, no? No entra tant, diguéssim, encenent la ràdio, el cotxe o encenent la cara, sinó a través d'aquests podcasts que també s'estan treballant, no?, a l'equipament juvenil quan la van posar en marxa, doncs, a principi de l'any 23 que van posar en marxa aquest estudi de ràdio allà, igual que està, no?, a la resta d'escoles del municipi. Jo crec que és una qüestió important, com deia, per poder acostar, no?, als joves no?, aquest neguit, no?, per posar-se davant d'un micròfon, davant d'una càmera i poder parlar, no?, de temes que ells vulguin parlar d'interès, no?, a nivell cultural, a nivell polític, a nivell esportiu, a nivell del que ells vulguin parlar, no?, i que puguin debatre i que puguin... Jo crec que és una activitat maca, no?, que també doncs, alimenta l'esperit crític, alimenta, no?, jo crec que... Funciona molt bé, funcionarà molt bé també aquest curs, perquè sempre hi ha un grup de joves, el que deia, que al final intentem cobrir les necessitats d'aquells joves, no?, que s'apropen a l'equipament juvenil, que ens fan arribar propostes, que ens fan arribar idees, i intentem, evidentment, dintre de la mesura del que es pot, amb els mitjans que tenim, doncs, materialitzar-les.
1: Mm. I bé, el curs arrencarà el 5 d'octubre, per tant, doncs, mm-hmm. les inscripcions estaran obertes fins uns dies abans,
4: sí.
1: Tot i que, repetim, són gratuïtes, i després també, suposo que durant el curs, si algú s'hi vol sumar, no? Si no és un curs molt tancat o...
4: Sempre que hi hagi places, sí, jo crec que no hi haurà cap problema, no?, en fer la inscripció, vull dir, no... Mm.
1: Molt bé, tota la informació la trobareu tant a les xarxes socials de l'Espai Jove com a la web de l'Ajuntament.
4: Sí.
1: I recordar, no, aquesta data també important del 20 de setembre en què, doncs, es reunireu amb això, amb les famílies de primer d'ESO de Cubelles, que sí. Puguin acostar fins allà a l'Espai Jove per conèixer l'equipament i bé totes aquestes activitats, oi?
4: Exacte, sí, sí. A partir del dia 20 de setembre, diumenge, si no m'equivoco, ara no tinc un calendari per aquí, però...
1: Diumenge, sí, perquè
4: diumenge,
1: coincideix
4: sí.
1: amb la cursa al Puig de Tiula.
4: Exacte.
1: Al matí hi haurà la cursa.
4: I a la tarda hauran de venir cap a l'equipament juvenil, exacte. Doncs el diumenge 20 de setembre, de 5 a 8, els esperem allà a les famílies i els joves a que puguin acostar-se i passar una tarda amb nosaltres.
1: Molt bé, no sé si vol afegir res més de cara a aquest inici de curs també a l'Espai Jove.
4: Doncs comentar que a partir... Farem una presentació pública, evidentment, però ja us ho avanço. A partir de principis d'octubre tindrem un servei més que s'incorpora a l'equipament juvenil, un nou recurs que, doncs, hem de donar també les gràcies a la Diputació de Barcelona, que hem rebut una subvenció que ens permet tirar endavant amb mitjans externs aquest projecte, que serà un recurs, un tècnic, diguéssim, per mobilitat internacional i voluntariat, un Erasmus, o sigui, tots aquests joves que s'hi vulguin acostar perquè tinguin, doncs, aquesta necessitat, o vulguin fer un Erasmus, vulguin fer un voluntariat, vulguin anar a treballar durant l'estiu en un país de la Unió Europea, doncs tot això ho recollirem amb una persona que de moment comencem aquesta prova pilot, que estarà una jornada de 8 hores un cop a la setmana. Pues em sembla que, si no m'equivoco, serà cada dimarts de matí a tarda, no?, de manera gratuïta, doncs, que ajudarà aquests joves que, si doncs, volen marxar, doncs, a fer un Erasmus, com deia, a fer un voluntariat, a treballar fora, a estudiar fora, doncs, que puguem fer, doncs, aquest acompanyament, no?, perquè al final quan vols marxar fora et fas moltes preguntes, és molta documentació la que has de portar, a vegades ha de ser un visat o no, depèn si és a dintre de la Unió Europea o no, i per tant, doncs, incorporem aquest servei perquè notam que teníem aquesta necessitat però que no teníem algú doncs, format al 100% per poder donar aquest servei amb una qualitat, amb una excel·lència, no? Doncs a partir de principis d'octubre incorporem aquest nou referent, que serà també, doncs, que s'hi suma, no?, amb la resta de referents que hem comentat abans, no? Per tant, creiem que és una fita molt important perquè millorem aquesta qualitat a nivell de l'equipament juvenil. Per tant, bueno, és el que dèiem abans, intentem abarcar, intentem arribar allà on el jove ho necessita.
1: Doncs Pau Rodríguez, regidor de Joventut, moltíssimes gràcies per atendre'ns i fins la pròxima, que vagi molt bé.
4: Gràcies, bon dia.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Ja comença a fer-se clar.

0: Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar-restaurant-pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al Passeig Marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o en parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar. Esta vida es bella.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
2: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
3: El temps.
4: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable, esplèndid, podríem dir, i plenament estiuenc, dominat pel sol i el cel clar pràcticament tot el dia, i amb unes temperatures que tornen a pujar. Ja ho han fet de nit, hem estat arribat fins als 21 graus de mínima, mentre que la màxima avui pujarà i estarà entre els 29 o acostant-se als 30, amb una humitat que serà alta i ambient força xafogós. Vents febles amb terrals fins a mig matí i marinades de garbí més reforçades al centre del dia, fent que la mar i estigui arrissada al matí amb una miqueta de marejol més destacable a la tarda. Per demà esperem que el temps continuï sent estiuenc, dominat pel sol i el cel clar, gran part del dia, almenys fins al vespre, i amb algun núvol baix a entrada la nit, amb una temperatura que aquesta nit pujarà una miqueta més i voltarà els 22 de mínima, mentre que demà la màxima estarà per sobre dels 30 o acostant-se als 31, amb una humitat que serà alta i amb molta xafogor. Vents en conjunt febles, enterrals a l'inici i final del dia i marinades de garbí al centre de la jornada, fent que la mar estigui arrissada al matí i amb una mica de marejol a la tarda.
1: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
2: L'últim curs polític de la legislatura a l'Ajuntament arrenca aquest dimarts que ve amb un ple ordinari. L'ordre del dia inclou una modificació pressupostària, un canvi per convertir la taxa de publicitat en mitjans de comunicació municipals en un preu públic i també una condecoració policial i 6 mocions diferents presentades pels grups municipals. El ple de l'Ajuntament es reunirà aquest dimarts, 15 de setembre, amb una sessió ordinària que arrencarà a les 7 del vespre, un ple que, com sempre, es podrà seguir en directe a Ràdio Cubelles. Segons l'ordre del dia, es debatrà una proposta de modificació pressupostària que s'acabarà de concretar en el mateix ple. També es votarà una condecoració policial per a 2 agents i també es debatrà un canvi de normativa municipal per convertir en preu públic la taxa de publicitat en els mitjans de comunicació locals. A l'apartat de les mocions es votaran fins a 6 textos diferents. Des d'Unitat Cubellenca reclamen en la seva moció la creació de l'àrea bàsica de salut de Cubelles i el reforç de l'atenció primària, que actualment és compartida amb Cunit. Vox presentarà 2 mocions al ple de dimarts per defensar la sobirania de Ceuta i Melilla i la integritat territorial d'Espanya d'una banda i una altra moció perquè s'instal·lin reductors de velocitat a Corral d'Ancona. També es debatran 2 propostes del grup de Junts per Cubelles que demana el reforç i l'estabilització de la policia local i, en un segon text, demana que s'obri una iniciativa per escoltar la ciutadania i avaluar el nou sistema de recollida de residus. El PP també té prevista una moció en aquest ple, en el seu cas, per la millora de l'accessibilitat de les voreres. I en el ple de dimarts es podria arribar a fer oficial el relleu de Dani Pérez com a regidor de la CUP amb la presa de possessió de Ramon García, que passarà a ser el nou regidor de la CUP. Ara bé, encara no s'ha acabat de concretar si tots els tràmits estan complets perquè prengui possessió del càrrec de regidor Ramon García com a nou regidor de la CUP. El govern local ja té a punt els plecs per la concessió de l'escola Bressol Municipal a Draga. La licitació s'obrirà pròximament i inclourà unes quantes de les millores que havien reclamat en el seu dia les professionals de l'etapa educativa 0-3 anys de Cubelles. La regidora d'Ensenyament, Renata Bedós, ha valorat les novetats de l'inici del curs lectiu a Cubelles i una de les notícies més recents té relació amb aquesta etapa educativa del 0 als 3 anys i amb l'escola Bressol Municipal La Draga, competència directa de l'Ajuntament de Cubelles. I és que el govern municipal ha aprovat els plecs per poder anunciar la licitació de la concessió ben aviat les pròximes setmanes. Renata Bedós, regidora d'Ensenyament, ha explicat els motius que han endarrerit aquest pas, que feia anys que s'esperava. Per exemple, hi ha motius com que es va aprovar un nou conveni del sector i, per tant, s'havia d'adaptar tota la documentació a aquest nou conveni i també que ha calgut també tenir a punt el pressupost municipal aprovat per poder aprovar aquests plecs. Ha destacat també la regidora d'Ensenyament, Renata Bedós, que s'han recollit les peticions de les treballadores que van fent el seu dia en l'etapa de protestes.
5: Que millora les condicions salarials del 80% de la plantilla de La Draga. És a dir, és cert que hi havia un 80% del personal de La Draga que estava per sota del que marcava aquest conveni. El que fa l'Ajuntament és garantir que es paguin els sous, els salaris, en funció d'aquestes taules salarials que estan aprovades per conveni, i també el que fa és blindar, en el cas d'aquelles treballadores que estan cobrint cobrant per sobre el conveni, que també puguin mantenir aquest sou. I a més hi preveu un increment amb el cost salarial d'inici fins a final de contracte d'un 12%. Per tant, millora substancialment les condicions laborals salarials de quan van començar totes aquelles protestes les treballadores.
2: Bedós també assegura que l'aportació de recursos per part de l'Ajuntament s'incrementarà amb el contracte nou de l'escola Bressol.
5: El del cost total del contracte s'ha de dir que aproximadament un terç del cost el paguen les famílies directament, amb les quotes que paguen cada mes, i dos terceres parts les s'assumeix amb diners públics entre sobretot la Generalitat i l'aportació municipal. L'aportació municipal que fa en aquest nou contracte triplica la que era anteriorment, que era una de les queixes que feien, que criticaven, no?, tant les treballadores com les famílies, que l'aportació municipal era reduïda, ara el que es fa és triplicar.
2: El servei aquest setembre ha omplert totes les places que tenia disponibles, 135, tal com va passar el curs passat. I, de fet, es preveu que aquesta demanda en l'etapa de 0-3 anys continuï o fins i tot augmenti en el futur més immediat.
5: En el cas de Cubelles, la matrícula viva afecta especialment a la llar d'infants. És el segon curs que, després de molts cursos, comencem la llar d'infants plena, amb tota la capacitat sencera, que són 135 places ocupades. És el segon any que hem de fer aules mixtes perquè no volíem que cap nen que hagués demanat matriculació i que estigués empadronat a Cubelles quedés sense escolaritzar. I, de fet, amb aquesta aula mixta d'I0 i I1 hem aconseguit que tots els nens empadronats a Cubelles que hagin demanat plaça a la llar d'infants la tinguin.
2: Tot i aquestes dades, Renata Bedós, regidora d'Ensenyament, també ha reconegut que ara per ara no hi ha cap pla aquí a Cubelles per incrementar les places municipals d'aquesta etapa educativa prèvia a l'escola.
5: De moment estem on estem, si finalment baixen les ràtios, si finalment hi ha l'obertura o de la gratuïtat del 0-1, n'hauríem de parlar, perquè evidentment Cubelles a dia d'avui no podria assumir la totalitat de l'oferta, de la demanda que hi ha, o sigui, l'oferta que hi ha no podria assumir la totalitat de la demanda que hi hauria, i per tant ens ho hauríem de plantejar, però a dia d'avui no està en l'agenda de l'Ajuntament.
2: Recordem que, per la seva banda, el govern espanyol va anunciar a finals de juny una probable reducció a la meitat de les ràtios d'aquesta etapa de 0 a 3 anys, una decisió que encara s'hauria de tramitar i aprovar al Congrés dels Diputats.
6: Cubelles tanca la temporada de platges amb un balanç positiu del servei de socorrisme. Les platges de Cubelles tanquen aquest diumenge 13 de setembre la temporada de socorrisme amb un nou balanç positiu per 8è any consecutiu. No s'han registrat cap ofegament. L'Ajuntament ha volgut reconèixer la tasca dels socorristes amb un acte d'agraïment i d'entrega d'un diploma a cada... L'alcaldessa de Cubelles ha destacat la satisfacció del consistori per haver pogut tancar la temporada novament sense cap ofegament, especialment en un estiu on les temperatures han estat molt elevades i s'han registrat nombrosos episodis d'ofegaments en d'altres platges de Catalunya. Fonoll també ha posat en valor el comportament dels usuaris que respecten la senyalització i les banderes de l'estat de la mar, així com la feina preventiva.
7: Avui hem fet un reconeixement especial als socorristes, ja que el dia 15 acaben el seu servei. Estem molt orgullosos d'un any més, per 8è any consecutiu, Cubelles té 0 incidents, ofegaments a Cubelles, a la platja, i bé, doncs, penso que això toca doncs, un reconeixement, els hem fet un diploma en cada un, és molt important, ja que bueno, aquest any ha sigut un dels anys, que feia molts anys que no hi havia tants ofegaments com hi ha hagut aquest any a tot Catalunya. I per això a Cubelles bueno, pensàvem a veure si també hi haurà algun incident, però afortunadament tornem a tancar la temporada a 0 i esperem que així continuem. I bueno, molt, molt agraïda també a les persones, que els usuaris de la platja pues, que obeeixen a les banderes, tant la groga com la vermella, que això també fa molt, i, bueno, i sobretot els socorristes i a l'empresa pel servei que han fet, que es pot dir que és excel·lent.
6: El cap de socorrisme, Marc Rovira, de l'empresa Sealand Offshore Service, ha explicat que la temporada ha estat marcada per la calor, però també per una intensa tasca de prevenció. El servei ha centrat bona part de la feina en recórrer les zones de bany, parlar amb els banyistes i informar-los de l'estat de la mar i del significat de les banderes. Entre les actuacions més habituals hi ha hagut alguns casos de cops de calor resolts ràpidament i poques intervencions que hagin requerit una entrada a l'aigua. Rovira considera que la tasca preventiva i el fet que els banyistes coneguin i respectin les indicacions del servei han estat claus.
8: Bueno, ha sigut una temporada com cada any, hem treballat com sempre, caminant i mirant tot el que és les zones, parlant amb el banyista, informant-lo de les banderes, i bueno, ha sigut un any com tots, sense cap ofegat, molt poques incidències i molta calor, això sí. Hem tingut algun cop de calor d'alguna persona, però bueno, ha sigut una... coses ràpides. La gent fa bastanta casa amb aquesta platja perquè ja ens coneixem tots. És una platja amb molt familiars. I, bueno, la plantilla notable, bastant bé tots, i esperant la temporada que ve.
6: El regidor de Medi Ambient, Àlex Noeda, també ha destacat que aquesta temporada el servei de socorrisme ha treballat sota una pressió especialment elevada per les temperatures i per la major afluència de banyistes. Segons Noeda, aquest context ha posat a prova el sistema de vigilància que ha tornat a respondre amb bons resultats. Durant la temporada només s'ha produït una incidència destacable relacionada amb una usuària que va patir un tall amb l'hèlix d'una taula de surf elèctrica. L'actuació dels socorristes va permetre atendre la situació sense conseqüències greus. Aquest 2026 també ha estat el primer any del nou contracte del servei de socorrisme. L'Ajuntament ha optat per un contracte d'un any, prorrogable fins a 5, amb l'objectiu de poder valorar el funcionament dels serveis abans de consolidar-ne la continuïtat. Davant el resultat d'aquesta temporada, el regidor de Medi Ambient ja ha confirmat que l'empresa continuarà prestant els serveis a Cubelles la propera temporada.
9: Bé, doncs acabem la temporada de socorrisme del 2026. De nou, un any més, des de Cubelles, doncs, celebrem que no hi ha hagut cap incidència, no hem tingut cap ofegament. Sabem que en altres municipis, malauradament, sí que hi ha hagut alguna incidència. Aquí, doncs, toquem fusta i repetim un any més amb aquesta alegria que ens dona poder donar aquesta notícia. Agrair al servei de socorrisme que hem tingut. Aquest any es va acabar la licitació i aquest any ha entrat una empresa nova, però a l'equip que hem tingut, doncs, felicitar-lo des d'aquí, des del consistori, per la bona feina que han fet. Aquest contracte, per prudència, des de l'Ajuntament, el que fem és un contracte d'un any prorrogable fins a 5. Llavors, aquest any per què serveix? Serveix perquè nosaltres volem valorar que el servei que ens donen és bo i està a l'alçada dels plecs que nosaltres hem redactat. Llavors, donada dels resultats i la bona feina que han fet, doncs ja confirmo que aquesta empresa seguirà amb nosaltres.
6: El consistori també ha volgut recordar la importància de mantenir les precaucions fora de l'horari de vigilància. Els responsables del servei alerten especialment del risc per a les persones grans que entren a l'aigua a primera hora del matí o a última hora de la tarda, quan ja no hi ha socorristes a la platja. Amb els serveis encara actius fins diumenge, Cubelles posa punt i final a una temporada de bany sense cap ofegament i ja en porta 8 de consecutives mantenint aquest registre.
2: La plataforma SOS Socorristes i el sindicat UGT criden a una mobilització i reclamen una llei per al sector del socorrisme. Reivindiquen uns estàndards mínims de seguretat i ampliar la temporada des de Setmana Santa fins a octubre. Durant una roda de premsa que s'ha fet a Girona i que hem tingut accés mitjançant l'Agència Catalana de Notícies, els socorristes han remarcat que les reivindicacions arriben després de que hi hagi hagut 26 morts registrades al litoral català aquesta temporada, una temporada que qualifiquen des del sector de tràgica. També reclamen que el servei de socorrisme sigui obligatori a totes les platges i que la temporada s'allargui de Setmana Santa a octubre i s'unifiquin criteris per no dependre tant de cada ajuntament. Clara Roca, portaveu de la plataforma SOS Socorristes.
10: És el moment de dir ben alt que la temporada s'ha d'ampliar i que la seguretat no pot ser estacional. El que exigim, una llei de socorrisme urgent i vinculant per a tot el litoral català, que estableixi uns estàndards mínims de seguretat i no deixi la decisió en mans de cada ajuntament. Temporalitat obligatòria de Setmana Santa a l'octubre, que cobreixi tota la temporada real de bany. Un lloc de vigilància cada 200 metres, amb platges d'alta densitat, amb torres, infermeries i mitjans de rescat adequats.
2: Per aquests i altres motius, la plataforma i el sindicat UGT han convocat una manifestació del sector el dimecres que ve, a les 10 del matí, a la plaça de Sant Jaume de Barcelona. Dilluns 14 de setembre s'obren les matriculacions pels cursos de català. A Cubelles recordem que hi haurà 22 places del nivell bàsic 1 que s'estendrà del 28 de setembre al 9 de desembre. Per la resta de nivells, això sí, caldrà desplaçar-se fora de Cubelles, a Vilanova i la Geltrú o a Calafell. L'oferta del Consorci per la Normalització Lingüística per al primer trimestre de l'any acadèmic 2026-2027 ja es pot consultar al cercador del mateix servei. Les persones que estiguin interessades en alguns dels cursos de català es podran inscriure del 14 al 18 i el 21 de setembre. En aquest període s'oferiran tots els nivells, des de l'inicial, la U, fins al superior, al C2, i el tràmit es podrà fer en línia des de la plataforma de la web del Consorci o bé dirigint-se presencialment a alguns dels punts d'atenció distribuïts per tot Catalunya. El més pròxim a Cubelles, recordem que és a Vilanova i la Geltrú. Aquí a Cubelles, concretament, tindrem 22 places per cursar el nivell bàsic 1 de català. Les classes es faran al Centre Social Joan Roig i Piera amb un total de 45 hores. Començaran el 28 de setembre i s'allargaran fins al 9 de desembre, cada dilluns i cada dimecres, de 9:45 a 11:45 del matí. Per la resta de nivells, caldrà desplaçar-se a Vilanova i la Geltrú o a Calafell. Abans de fer la inscripció, qui no hagi fet mai un curs al Consorci necessitarà acreditar el seu nivell de català i per fer-ho pot aportar un certificat oficial o equivalent o bé demanar una prova de nivell. Tanmateix, les proves de nivell que ofereix el mateix Consorci s'acabaven el dia 5 de setembre. A partir d'ara, el mateix Consorci donarà la solució a les persones que, sense poder acreditar el nivell de català, ho necessitin per tal d'inscriure's a partir d'aquest dilluns 14 a algun dels cursos o al curs que es farà a Cubelles de català.
1: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres, de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
11: Dental Company te desea feliz año nuevo. Sí, sí, septiembre es el mes de los nuevos comienzos. Hazlo sonriendo con un 15% de descuento en ortodoncia. Pide tu cita en el 900 926 900. Dental Company, porque sonreír es salud.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable, esplèndid, podríem dir, i plenament estiuenc, dominat pel sol i el cel clar pràcticament tot el dia, i amb unes temperatures que tornen a pujar. Ja ho han fet de nit, hem estat arribat fins als 21 graus de mínima, mentre que la màxima avui pujarà i estarà entre els 29 o acostant-se als 30, amb una humitat que serà alta i ambient força xafogós. Vents febles amb terrals fins a mig matí i marinades de garbí més reforçades al centre del dia, fent que la mar i estigui arrissada al matí amb una miqueta de marejol més destacable a la tarda. Per demà esperem que el temps continuï sent estiuenc, dominat pel sol i el cel clar, gran part del dia, almenys fins al vespre, i amb algun núvol baix a entrada la nit, amb una temperatura que aquesta nit pujarà una miqueta més i voltarà els 22 de mínima, mentre que demà la màxima estarà per sobre dels 30 o acostant-se als 31, amb una humitat que serà alta i amb molta xafogor. Vents en conjunt febles, enterrals a l'inici i final del dia i marinades de garbí al centre de la jornada, fent que la mar estigui arrissada al matí i amb una mica de marejola a la tarda.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: Ja estan obertes les inscripcions per les activitats que proposa l'Espai Jove per aquest curs que arrenca ara, 2026-2027. Per saber-ne més detalls d'aquesta oferta d'activitats, tenim amb nosaltres el regidor de Joventut, Pau Rodríguez. Benvingut, gràcies per atendre a Ràdio Cubelles.
4: Què tal? Bon dia, Pau.
1: I bé, sí que són activitats diverses que es aniran fent durant tot el curs i que necessiten inscripció prèvia, tot i que algunes són gratuïtes, no totes necessiten, diguéssim, un pagament. En tot cas, abans d'entrar més en concret doncs, en com és tota aquesta programació i quins cursos exactament hi haurà, bé, un curs nou per l'Espai Jove, recordar també una mica el Servei de Joventut, quines són les seves línies, que vol oferir també, no, la intenció d'aquest servei de l'Espai Jove aquí a Cubelles, quines són aquestes intencions a grans trets.
4: Doncs bé, com deies, nosaltres el curs o l'any, diguéssim, no el comencem al gener, el comencem al setembre, no? Quan els alumnes, els joves inicien les universitats, els instituts, les escoles, som quan nosaltres, no? I hem estat aquests mesos previs doncs, preparant, com dèiem, aquest curs, no? Aquestes activitats que desenvolupem després al llarg de l'any, no? Avui teníem la reunió de coordinació una mica d'inici de curs i en parlàvem i fèiem una mica presentació de com encararíem aquest curs de setembre a desembre i també el que ens vindria, no?, de cara doncs, al gener del 27. No? Com deies, doncs, hem preparat aquestes activitats, aquest programari, no?, molt complet, per intentar encabir doncs, totes aquestes necessitats, totes aquestes demandes també, no?, que ens fan els joves, i arrel d'això doncs, també en funció d'aquestes demandes que ens fan, doncs, tirem per una banda o per una altra. Hi ha activitats de tot tipus, us les podeu revisar, no les comentaré una a una, totes són gratuïtes, excepte una, que és el curs de monitora de lleure, que ja portem fent-ho pràcticament tots els cursos, perquè també hi ha una necessitat i una demanda, no? També, perquè arrel de fer aquest curs també pot ser el primer inici, no? La primera petjada d'un jove a nivell després professional, no? A l'estiu o al Nadal, no? Perquè puguin també doncs, començar a treballar en l'àmbit laboral, i hi ha activitats de tot tipus. Sí que cal en la majoria inscripció prèvia, una mica per fer doncs, a nosaltres aquesta previsió de quants joves hi assistiran, i com deia, doncs, excepte el curs de monitor o monitora de lleure, totes són gratuïtes i ja les hem fet, no? Les hem dissenyat, les hem programat doncs, perquè puguin encabir doncs, tot el ventall de lo que els joves ens han demanat al curs passat.
1: Algunes d'aquestes activitats repeteixen, no? Això vol dir que han tingut ja una bona resposta en cursos anteriors, tot i que bé, això de la joventut també ho té, no? Que va canviant una mica les inquietuds i els interessos, però sí que hi han qüestions, no? Que més o menys s'ha vist que tenen bona resposta i es poden anar repetint.
4: Exacte. Per exemple, el tema del Teens Chef és una cosa doncs, que està molt popularitzada, que agrada molt i que per tant, repetim any rere curs, no? I perquè, bueno, hi ha coses que és el que diem, que si tenen aquest impacte positiu i hi ha una demanda, doncs, evidentment, l'hem de tornar a repetir. Hi ha d'altres que no, segons les necessitats, prioritats i demandes que ens fan els propis joves, doncs, intentem cobrir-les i intentem, doncs, innovar, no? Perquè també d'un curs a l'altre també està bé incorporar novetats i coses. Ara mateix també estem treballant de cara al gener, de cara a l'any vinent, amb activitats noves, per exemple, el tema de l'equitació, el tema també d'activitats també a la mar, a la muntanya. Us ho anunciaré més endavant perquè encara no ho tenim tancat, però sí que ho farem. I també hi estem treballant amb les activitats, a banda d'això, paral·lelament amb les activitats que farem cada divendres, no? Que serà una mica el dia especial, com finalitzar la setmana, com a premi doncs, tindrem una activitat, també imagino que amb inscripció prèvia, no? Depenent de l'aforament i del tipus d'activitat, doncs, que també els joves hi puguin gaudir. No? Perquè també la dinàmica que seguirem aquest any, com no podria ser d'una altra manera, és que l'espai juvenil, l'equipament juvenil, no sigui un punt d'accés lliure, com havia estat amb els seus inicis, sinó que sigui un espai on els joves puguin venir a desenvolupar les seves activitats, on puguin venir a gaudir, a demanar un dels serveis que nosaltres oferim, no? ja el sabem, i per tant que no sigui un punt d'accés lliure d'anar a passar la tarda, no? Sinó que vagis amb una activitat, vagis a la prestació d'un servei, vagis a demanar informació o estudiar, etc, però que no sigui un punt de concentració lliure, perquè això ens havia comportat una sèrie de problemàtiques i per tant canviant aquest xip ja ens va funcionar bé l'any passat i per tant la tònica que seguirem serà la mateixa.
1: De fet, també ho vau dir que és com una mica un precursor després aquest temps més lliure, no? O de lleure, de vegades va anar a l'activitat i després va, doncs ara quan acabem l'activitat ens quedem una estona a l'espai jove fent no
4: exacte,
1: sé què, o
4: exacte.
1: Ara mira, o quedem, demà no hi ha cap activitat però quedem aquí davant i anirem a xerrar una estona o a fer un tomb, no? És a dir que tot i que no tingui aquest accés lliure sí que serveix com a precursor per aquestes relacions socials i de lleure dels joves.
4: Total, és el que intentem reforçar, no? Aquestes relacions socials sanes amb els propis joves, no? Que nosaltres doncs, intentem potenciar, no? Arrel d'aquestes activitats, no? Perquè vèiem que nosaltres deixant una sala d'accés lliure perquè ens entenguem, perquè poguessin allà i fer el que volguessin, al final el que ens trobàvem eren unes actituds que no eren correctes a nivell de relació entre els propis joves, no? Perquè arribaven i es posaven amb el mòbil directament, es posaven a veure begudes energètiques, per tant no era ni és l'objectiu de l'equipament, ni és l'objectiu ni la finalitat que nosaltres volíem, no? Ara, canviant el rol, canviant, no? La manera com ho estàvem enfocant està funcionant molt millor i està tenint molt més impacte, no? amb l'actitud de manera positiva amb els joves.
1: Sobretot enfocat això amb els joves d'aquesta etapa de l'ESO, no? Potser que és els que puguin tenir més necessitat de tenir activitats fora de, no? de l'institut, més enllà doncs, de les seves activitats que ja facin extraescolars, no?
4: Exacte.
1: Altres llocs on anar sense haver de desplaçar-se, no? I dins del mateix municipi, no?
4: Sí, no, de fet, l'equipament juvenil, l'edat, no, diguéssim, és a partir de primer de l'ESO, quan poden utilitzar el servei de joventut, fins als 30 anys. Evidentment, una persona de 28 o 25 no utilitza el servei igual que un jove que acaba d'entrar de primer d'ESO, no? Aquestes activitats estan molt més enfocades, com deies, Pau, al públic, no?, de primer a quart d'ESO, inclús batxillerat, i després hi ha altres serveis, no?, com el d'emancipació, com el de referent d'ocupació, com el gabinet d'acompanyament emocional, que estaran enfocats des de primer de l'ESO fins a un jove, no?, que acaba de complir 25 anys, per exemple, no? Cadascú utilitza el servei, això és el bo també, no?, de l'equipament juvenil, que cadascú utilitza el servei com, com li interessa, en aquest sentit, no?, com té les seves necessitats en el moment vital que es troba, doncs s'apropa a un servei, s'apropa a un altre, i també és la riquesa, no?, del propi espai, no?, que hi circulen joves de diferents edats i que cadascú utilitza el servei pues, segons el moment vital en el que es troba. Mm.
1: I també hem vist que hi ha varietat, no?, d'activitats i de dies per de vegades omplir, entenc, els forats això que puguin deixar les activitats extraescolars, no? El que fa anglès però ho fa els dimecres, veu que el dijous pot anar a l'espai jove a fer això, o el que juga a futbol o bàsquet o el que sigui, no?, i té lliures d'entrenament un parell de dies, no?, també té aquesta altra referència de l'espai jove per acabar de completar, no?, una mica la seva setmana, no?, també.
4: Sí, exacte, avui és el que intentem fer una mica amb aquesta programació d'activitats, no? També recordar el dia 20 de setembre, fem, com portem ja fent un parell d'anys, un parell d'inicis de curs al setembre, una presentació als alumnes que entren a la primera ESO, que ja podrien utilitzar el servei de l'equipament juvenil, i a les famílies. És a dir, farem una trobada el dia 20 de setembre de 5 de la tarda a 8 del vespre allà a l'equipament juvenil, amb un ventall d'activitats ja programades, amb tots els professionals que hi treballem al servei perquè puguin conèixer-nos, perquè puguin saber què oferim i què no oferim, no només als joves, que és important, sinó també a les famílies, doncs, que vegin on van els seus fills i les seves filles, en quin espai es troben, i això també nosaltres ens ha funcionat molt bé els cursos passats, ho hem tornat a repetir aquest any, 20 de setembre, a l'Espai Jove, de 5 a 8 del vespre. Mm-hmm.
1: Pel que fa a les activitats, hi haurà el Moutin, no?, que això doncs, ja s'ha ofert en altres ocasions, que és com un multisports, també taller de còmic i manga, classes de guitarra, classes de cant, també d'art i autoconeixement, un curs de programació, intel·ligència artificial, robòtica i aquestes qüestions, també classes de català, no?, pensades per joves ja més enllà.
4: Sí, nouvinguts. Sí, sí.
1: I nouvinguts, també. Sí. I bé, en aquest cas també en col·laboració amb Ràdio Cubelles repetim el taller de podcast que aquest curs serà tot el curs, no? Es va fer una primera prova uns mesos i ara s'amplia tot el curs. Clar, això del podcast és el que et deia abans, no? Són interessos que van sorgint nous, no?, entre els joves i ara doncs n'hi ha molts que això segurament mitjançant les xarxes socials els hi arriba, no?
4: Sí, bueno, ara s'ha posat molt de moda, no?, el no tant fer un programa de ràdio, no?, que ens diguéssim, sinó el tema del podcast, no?, que arriba molt als joves, als videopodcasts, no?, que tant ens agrada escoltar des de diferents plataformes, no?, de YouTube, Spotify o propi Ràdio Cubelles, que també comença a tenir...
1: Bé, tenim el servei de podcast,
4: el servei
1: però,
4: de podcast.
1: És una ràdio penjada.
4: Sí. Bueno, però ja no només que li canvies el nom, ja té un, no?, un aire més bueno, que crida més als joves, no?, i per tant també aquesta feina, no?, per part de comunicació, per part de la ràdio local, doncs també és important perquè costa, no?, aquest mitjà de comunicació als joves, que acaben... Entra d'una altra manera, no? No entra tant, diguéssim, encenent la ràdio, el cotxe o encenent la cara, sinó a través d'aquests podcasts que també s'estan treballant, no?, a l'equipament juvenil quan la van posar en marxa, doncs, a principi de l'any 23, que van posar en marxa aquest estudi de ràdio allà, igual que està, no?, a la resta d'escoles del municipi. Jo crec que és una qüestió important, com deia, per poder acostar, no?, als joves no?, aquest neguit, no?, per posar-se davant d'un micròfon, davant d'una càmera i poder parlar, no?, de temes que ells vulguin parlar d'interès, no?, a nivell cultural, a nivell polític, a nivell esportiu, a nivell del que ells vulguin parlar, no?, i que puguin debatre i que puguin... Jo crec que és una activitat maca, no?, que també doncs, alimenta l'esperit crític, alimenta, no?, jo crec que funciona molt bé, funcionarà molt bé també aquest curs, perquè sempre hi ha un grup de joves, el que deia, que al final intentem cobrir les necessitats d'aquells joves, no?, que s'apropen a l'equipament juvenil, que ens fan arribar propostes, que ens fan arribar idees, i intentem, evidentment, dintre de la mesura del que es pot, amb els mitjans que tenim, doncs materialitzar-les.
1: I bé, el curs arrencarà el 5 d'octubre, per tant, doncs, les inscripcions estaran obertes fins uns dies abans,
4: sí.
1: Tot i que, repetim, són gratuïtes, i després també, suposo que durant el curs, si algú s'hi vol sumar, no? Si no és un curs molt tancat o...
4: Sempre que hi hagi places, sí, jo crec que no hi haurà cap problema, no?, en fer la inscripció, vull dir, no...
1: Molt bé, tota la informació la trobareu tant a les xarxes socials de l'Espai Jove com a la web de l'Ajuntament.
4: Sí.
1: I recordar, no, aquesta data també important del 20 de setembre en què, doncs, es reunireu amb això, amb les famílies de primer d'ESO de Cubelles, que
4: sí.
1: Van acostar fins allà a l'Espai Jove per conèixer l'equipament i bé totes aquestes activitats, oi?
4: Exacte, sí, sí, a partir del dia 20 de setembre, diumenge, si no m'equivoco, ara no tinc un calendari per aquí, però...
1: Diumenge, sí, perquè
4: diumenge,
1: coincideix
4: sí.
1: amb la cursa al Puig de Tiula,
4: exacte.
1: Al matí hi haurà la cursa.
4: I a la tarda hauran de venir cap a l'equipament juvenil. Exacte, doncs el diumenge 20 de setembre, de 5 a 8 els esperem allà a les famílies i els joves a que puguin acostar-se i passar una tarda amb nosaltres.
1: Molt bé, no sé si vol afegir res més de cara a aquest inici de curs també a l'Espai Jove.
4: Doncs comentar que a partir... Farem una presentació pública, evidentment, però ja us ho avanço. A partir de principis d'octubre tindrem un servei més que s'incorpora a l'equipament juvenil, un nou recurs que, doncs, hem de donar també les gràcies a la Diputació de Barcelona, que hem rebut una subvenció que ens permet tirar endavant amb mitjans externs aquest projecte, que serà un recurs, un tècnic, diguéssim, per mobilitat internacional i voluntariat, un Erasmus, o sigui, tots aquests joves que s'hi vulguin acostar perquè tinguin, doncs, aquesta necessitat, o vulguin fer un Erasmus, vulguin fer un voluntariat, vulguin anar a treballar durant l'estiu en un país de la Unió Europea, doncs tot això ho recollirem amb una persona que de moment... Comencem aquesta prova pilot, que estarà una jornada de 8 hores un cop a la setmana. Pues em sembla que, si no m'equivoco, serà cada dimarts de matí a tarda, no? De manera gratuïta, doncs, que ajudarà aquests joves que, si doncs, volen marxar, doncs, a fer un Erasmus, com deia, a fer un voluntariat, a treballar fora, a estudiar fora, doncs, que puguem fer, doncs, aquest acompanyament, no? Perquè al final, quan vols marxar fora, et fas moltes preguntes, és molta documentació la que has de portar, a vegades ha de ser un visat o no, depèn si és a dintre de la Unió Europea o no, i per tant, doncs, incorporem aquest servei perquè notam que teníem aquesta necessitat però que no teníem algú doncs, format al 100% per poder donar aquest servei amb una qualitat, amb una excel·lència, no? Doncs a partir de principis d'octubre incorporem aquest nou referent, que serà també, doncs, que s'hi suma, no?, amb la resta de referents que hem comentat abans, no? Per tant, creiem que és una fita molt important perquè millorem aquesta qualitat a nivell de l'equipament juvenil. Per tant, bueno, és el que dèiem abans, intentem abarcar, intentem arribar allà on el jove ho necessita.
1: Doncs Pau Rodríguez, regidor de Joventut, moltíssimes gràcies per atendre'ns i fins la pròxima, que vagi molt bé.
4: Gràcies, bon dia.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Ja comença a fer-se clar.

0: Bar restaurant pizzeria L'Autèntico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al passeig marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o amb parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autèntico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar.
1: Esta vida es bella.
2: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que, com ja sabeu, dona pas a les nostres històries de la música. Jo sóc el Xavier Andreu i, com sempre, també ens acompanya l'Ignasi Guiluz. Bon dia, Ignasi.
1: Bon dia, Xavier. Bon dia a tothom. Avui acabarem el repàs als èxits de 1976 que van arribar als primers llocs del Billboard nord-americà i los 40 principales espanyols.
0: La setmana passada vam fer un tast dels que es van mantenir 3 setmanes al capdamunt del Billboard.
1: Sí, amb Paul Simon,
0: sí,
1: és veritat.
0: Sí, exacte. Doncs avui continuarem en el mateix punt on ho vam deixar.

0: Estem escoltant a The Four Seasons amb el tema December 1963, que, com dèiem, es va estar 3 setmanes en la primera posició del Billboard.
1: The Four Seasons es van formar al voltant de Frankie Valli, de nom real Francesco Castelluccio.
0: Mm-hmm.
1: Això va ser l'any 1960, eh? Uh-huh. Va ser un dels representants més destacats del que es va anomenar pop italoamericà.
0: Sí, practicaven un pop i un rock amb arrels en el doo-wop i potser aquestes arrels clàssiques van ser les que els van ajudar a resistir la invasió britànica de finals dels 60 i tornar a tenir presència a les llistes a mitjans dels 70s.

0: Acabem la mostra de les que es van estar 3 setmanes en el primer lloc del Billboard amb una altra peça de funk. És Play That Funk Music, de Will Cherry.
1: Sí, senyor. Will Cherry era una banda de funk, pop i rock originària d'Ohio, formada per Rob Parisi. Rob és un cantant i músic blanc que va compondre aquest tema inspirant-se en una anècdota real. El Xavier ens l'explica.
0: Sí, efectivament. Els músics que en aquella època interpretaven i cantaven funk eren majoritàriament negres.
1: Sí.
0: I, per tant, no era habitual veure concerts de músics blancs fent funk.
1: Clar. Eh? I en un d'aquests concerts, un assistent va cridar a Rob Parisi: "Play that funky music, white boy!" És a dir, toca música funky, noiet blanc. La frase va fer gràcia i en Parisi la va utilitzar pel títol de la seva cançó.

0: encara dintre de la franja de les 3 setmanes de permanència, però ara liderant los 40 principales, i tenim a Miguel Gallardo, amb la cançó Hoy tengo ganas de ti.
1: Gallardo representava tota una sèrie de cantants de balades romàntiques que, reforçades per arranjaments orquestrals, intentaven transmetre un to dramàtic a la interpretació del cantant.
0: Quan diem que n'eren tota una sèrie és perquè realment va ser, en certa forma, una moda a la que es van apuntar nombrosos intèrprets.
1: Mm-hmm.
0: Ara, a continuació, en tenim un altre exemple.
1: Som-hi.

0: és José Luis Perales, amb una altra balada del mateix estil romàntic i en part dramàtic, titulada Quisiera decir tu nombre.
1: José Luis Perales va iniciar la seva carrera component per altres fins que va arribar el moment en què va decidir fer-ho per ell mateix, iniciant aleshores una exitosa carrera com a cantautor, sense deixar, això sí, de compondre per a tercers.
0: Exactament. I tancarem la mostra de les que es van estar 3 setmanes encapçalant els 40 principals amb un exemple més de balada romàntica.

0: eu te proponho.
1: En aquest cas hem escollit la versió original en portuguès de Proposta, del brasiler Roberto Carlos. Sense deixar de mantenir el seu estil personal, aquesta peça té encara algunes de les característiques d'aquelles balades romàntiques, que això sí, es ballaven en parella a les festes particulars de l'època.
2: La versió que va entrar a los 40 principales va ser no la que escoltem, sinó la traducció al castellà. Roberto Carlos va tenir l'encert i l'habilitat d'interpretar les seves composicions en diversos idiomes, la qual cosa va ampliar la base del seu èxit.

0: Som encara dintre de la llista de los 40 principales i escoltem Esa eres tú, de Dani Daniel, que també va arribar al número 1 per estar-s'hi 4 setmanes, confirmant la moda de les balades romàntiques.
1: La lletra d'aquest tema també confirma altres coses, com el nivell de masclisme que es considerava acceptable en aquells anys. Fixem-nos en la lletra de la tornada. Com fa, Xavier?
0: Doncs mira, diu: pequeña, tú no sabes que nos fijamos en ese cuerpo tuyo al andar.
1: Ah.
0: Reflectint l'actitud aquella dels homes que giren el cap al passar una noia. Però com és la noia, Ignasi?
1: Doncs ho diu la lletra. La noia és Esa eres tú, 14 años que tal vez no pasarán. Doncs era una nena de 14 anys. Només faltava això.
0: Caram, caram.

0: Camilo Sesto també va ajuntar 4 setmanes a la primera posició, però va ser gràcies a 3 cançons diferents. La que escoltem, Solo tú, se n'hi va estar 2, i les altres 2 van ser gràcies a 2 títols més. Una era Jamás i l'altra Getsemaní.
1: Sí, sí. I Solo tú està en la línia de les anteriors balades, afegint-hi el dramatisme típic de les interpretacions del cantant, de Camilo Sesto. Un dramatisme que va portar a l'extrem en els temes de l'òpera rock Jesucristo Superstar, que ell mateix va produir i protagonitzar, i a la qual pertany aquest altre tema que hem anomenat Getsemaní, que esmentàvem abans.

0: Passem ara al Billboard i les dues cançons que s'hi van estar 4 setmanes liderant-lo. En primer lloc hi tenim a Johnny Taylor amb Disco Lady.
1: És un tema soul el que la interpretació de Johnny Taylor li va donar uns aires disco que l'acostaven a altres temes de moda en aquells anys, si bé tenia un ritme més pausat.

0: Don't Go Breaking My Heart és el duet que van protagonitzar Elton John amb Kiki Dee i que va liderar el Billboard 4 setmanes, a les quals hem d'afegir les dues que va estar al capdamunt també de los 40 principals.
1: Ah, és una cançó que el mateix Elton John admet que va compondre imitant l'estil d'alguns duets de la Motown, com, per exemple, Ain't No Mountain High Enough, aquell que protagonitzaven Marvin Gaye i Tammy Terrell.
0: Tant va considerar Elton John que aquest tema s'allunyava del seu estil personal que en els crèdits, tant ell com el seu col·laborador habitual, en Bernie Taupin,
1: sí,
0: van signar amb pseudònim.
1: Ah, mira.

0: Silly Love Song va ser un dels majors èxits de Paul McCartney en la seva carrera en solitari, juntament amb la banda en què tocava la seva esposa Linda, la banda Wings. Es va passar un total de 5 setmanes en el primer lloc del Billboard.
1: En Paul McCartney la va escriure a propòsit com a resposta a les crítiques que rebia per publicar només cançons massa lleugeres o romàntiques. Ja a l'inici de la lletra ho deixa clar quan diu: n'hi ha que volen cançons d'amor. Què té això de dolent?
0: Doncs no gaire, o no res.
1: No?
0: I segurament tenia raó. Hi ha molta gent a qui li agradaven les cançons d'amor, perquè aquesta cançó va ser una de les més venudes de l'any als Estats Units i la revista Billboard la va anomenar la cançó de l'any.

0: besos encontré el calor de la pasión.
1: Fantasía. El valencià Juan Bau no es va escapar de la tendència de les balades romàntiques, amb arranjaments orquestrals, i aquell any 1976 va ocupar el podi de guanyador pel que fa a nombre de setmanes, ja que en va juntar 5 en total.
2: Quatre d'elles gràcies a la que estem escoltant, Fantasia, i una més amb el tema titulat Natacha i jo. I ara acabarem el repàs dels èxits de 1976 amb el tema que més temps es va mantenir liderant el Billboard nord-americà.

0: És Rod Stewart interpretant Tonight's the Night, amb què es va passar 8 setmanes ocupant el primer lloc del Billboard, 7 de les quals van ser les últimes del 1976, a les que hi va afegir també la primera del gener del 1977.
1: Molt bé. La lletra de la cançó contenia referències a una relació amorosa des d'un punt de vista molt sensual, la qual cosa va provocar certa censura en alguns mitjans nord-americans.
0: I això, com sempre acostuma a passar, no va fer res més que incrementar-ne la popularitat.
1: Exactament. Nosaltres no volem que la nostra xerrameca censuri aquesta cançó innecessàriament, així que ens acomiadem fins la setmana que ve, en què tornarem amb un tema nou.
0: I fins llavors, cuideu-vos molt, amics.
1: Cuideu-vos tots.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
2: Ràdio Cubelles.
1: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món. I avui ens acompanya d'una banda Robert Monzonis, que és el cap de llista de Junts per Cubelles i regidor de l'Ajuntament. Benvingut, Robert.
3: Hola, molt bon dia.
1: D'altra banda tenim al fil telefònic el Pep Callau. Benvingut, Pep.
4: Hola, què tal? Bon dia.
1: I perquè ens acompanya també el Pep, perquè és una de les cares visibles també d'una nova campanya que ha engegat doncs el grup de Junts per Cubelles, amb el manifest Recuperem Cubelles, i que suma gent d'aquí del municipi, cares visibles. En tot cas, primer de tot, comencem, Robert, amb tu, perquè ens expliquis una mica el per què decidiu impulsar ara, no, en aquests moments, aquest manifest Recuperem Cubelles.
3: Sí, doncs Recuperem Cubelles neix amb el suport de veïns i veïnes, amb una vocació transversal, oberta i integradora, i amb l'objectiu de sumar totes aquelles persones que consideren sumar una nova etapa al municipi. Creiem que Cubelles ara mateix doncs, té molts greuges que s'han de recuperar, moltes coses de les que no ens sentim orgullosos, perquè el govern municipal actual doncs, no ha estat fent els deures, no ha estat fent la feina, i necessitem un canvi amb urgència per poder recuperar aquesta il·lusió, aquest sentiment d'orgull de poble, tenir tots els projectes que, i els serveis que necessitem com a ciutadania. I per tant, doncs, hem dit, escolta'm, està molt bé el criticar les coses, no? I posar sobre la taula el que no funciona, però també necessitem generar il·lusió, generar esperança, generar futur. I tot això és el que vol també aglutinar aquest manifest per engrescar a totes aquelles persones que estan enfadades, que estan també desil·lusionades amb la gestió actual del municipi i poder oferir una esperança, una opció de futur en la que no només participin signants, sinó evidentment també es puguin implicar i puguin també ser partícips d'aquest canvi amb il·lusió a Cubelles.
1: El manifest neix doncs, des del grup municipal de Junts per Cubelles, que té representació a l'Ajuntament, però dieu que compteu amb el suport de veïns i cares conegudes. Pep Callau, benvingut de nou, Pep. Ets una de les cares conegudes d'aquesta campanya. Explica'ns una mica què t'ha portat doncs, també doncs això, a recuperar Cubelles, diguem-ho així, no? A sumar-te amb aquesta campanya.
4: Bueno, en un ús de llibertat personal per fer política activa, doncs he decidit que jo també ja en tenia una manera de fer les coses al municipi i que tinc una esperança dipositada immensa en que al maig del 2027 recuperarem Cubelles de tots nivells, sobretot en el nivell de tenir un equip de govern il·lusionat, no cremat, no vençut, no afectat per mil i un maneres d'entendre la política municipal, i faig suport al candidat Robert Monzonis, perquè penso que és el candidat que a hores d'ara, i amb el que es presentarà també ja vaticino, que és el candidat que serà més ben preparat per amb un equip de persones vinculades a ell i amb representació molt global, tirar endavant un canvi il·lusionant a Cubelles, que és un canvi d'estructura, és un canvi de manera d'entendre el govern municipal d'una vila de 18.000 habitants, que estem anys llum d'altres viles de 20.000, 17.000 habitants del litoral català, per dir alguna cosa. Llavors, la primera manera, evidentment, que no és desconegut que les eleccions són el mes de maig, que hi ha moviments veïnals, que hi ha associacions que fan coses, i nosaltres hem decidit fer un pas decidit endavant, manifestar aquest manifest, que és un manifest en positiu per un canvi, diguéssim, per aquesta nova etapa que entrarà com un tsunami segur a la vila de Cubelles, i jo hi he posat la cara, he pogut manifestar les meves idees i estic activament treballant en tot aquest afer.
1: Pep Callau és una de les cares, n'hi ha d'altres, Robert, no? Hem sí. pogut veure també aquest inici de campanya, heu iniciat doncs, aquest setembre, no? Coincidint potser també amb l'inici del curs polític?
3: Sí, creiem que ara és la recta final, queden uns pocs mesos per les eleccions i ara mateix necessitem doncs, aglutinar totes aquestes voluntats, totes aquestes energies de canvi, en aquest sentit, no? Persones del talent del Pep Callau i de la professionalitat del Pep Callau, doncs, que ens ha estat anys i anys a Cubelles oferint una oferta cultural espectacular amb tot el seu esforç, talent i professionalitat. Persones com el Pep Callau i moltes altres més que s'assumin en aquest moviment, en aquesta campanya, en aquest esforç de canvi, que ens enorgulleix perquè doncs, estem veient que realment hi ha possibilitats reals de fer un canvi aquest cop a les pròximes eleccions i que això també ha de servir, aquest manifest, per poder concentrar energies, perquè creiem que hi ha dos factors principals que són els dos perills principals en aquestes eleccions. Un és que la gent es quedi a casa, que no vagi a les urnes, això seria altament perillós pel canvi, i l'altre és que es disgregui massa el vot pel canvi, no? I per tant nosaltres aquí volem aglutinar el màxim de persones possibles amb una candidatura que volem fer molt seriosa, amb persones amb molt talent i sense cap carnet polític, podem dir, perquè cap de nosaltres estem afiliats a cap partit polític, però ara som cubellencs i cubellenques preocupats pel futur del municipi i que volem un canvi urgent.
1: En tot cas, recordem una mica la campanya en què consisteix, no? Perquè esteu recollint signatures d'aquest manifest Recuperem Cubelles. Heu posat també doncs allò data, no? Sí. El 7 de setembre de fet vau posar un punt de recollides, no? Com ha anat? I no sé, una mica com gestionareu, no, aquesta campanya?
3: Molt bé, portem poc més d'una setmana, ja tenim més d'un centenar de signatures recollides. La veritat que el tret de sortida ha estat molt, molt espectacular i vam fer un vídeo que va tenir doncs, també molta, molta repercussió. Ara estem preparant nou material per seguir engrescant a la gent i que seguim fent aquesta campanya que al final durarà uns mesos fins que finalment presentarem totes aquestes signatures al ple municipal, direm el nombre de signatures que hem recollit i llegirem el manifest perquè doncs, tothom sigui conscient que hi ha una gran, que estem convençuts, que hi ha una gran majoria social a Cubelles que està a favor d'un canvi i de recuperar Cubelles, sobretot de moltes de les coses que s'han destrossat, que s'han deixat perdre, que estan descuidades i molts projectes que falten per venir.
1: Bé, en tot cas, quines són les principals mancances, no? Que heu detectat també, perquè hem de dir que Junts per Cubelles està a l'oposició. Entenc que el manifest recull doncs, una mica la línia, sí. No? Però si parléssim de qüestions concretes, vaja.
3: Hi ha molts problemes que, evidentment, anirem desgranant en aquests mesos, però no s'escapa ningú de que la via pública, de que la cultura està apagada, de que tot el que és la inseguretat, les escombraries, el nou sistema de recollida, que és un desastre. Hi ha tantes coses. Evidentment, tots els edificis patrimonials de Cubelles que no s'estan restaurant, que s'estan caient a terra. Hi ha tantes coses per dir, que no acabaríem, no? I per tant, és un malestar generalitzat que nosaltres, doncs, si tenim l'oportunitat de governar, que creiem que sí a les pròximes eleccions i d'encapçalar el govern, doncs creiem que haurem de fer molta feina per recuperar precisament tot això que s'ha deixat perdre i, evidentment, construir un nou projecte, un nou futur engrescador pels municipis.
1: Dilleu que recollireu doncs, totes aquestes signatures i les traslladareu
3: al ple municipal.
1: Al ple municipal. Quan calculeu que es tanqui aquesta campanya i es faci aquesta recollida final?
3: Nosaltres, en principi, tenim pensat a l'últim ple del mandat ordinari poder-lo presentar. Sempre tant tenim uns quants mesos per endavant per anar recollint signatures.
1: I quines són les solucions que dona també Junts per Cubelles perquè recollen doncs, aquestes necessitats, però suposo que també val la pena això, no? Centrar-nos també en solucions, no sé com a partit, encara que estigui a l'oposició. Sí. Què fareu? Traslladareu només la recollida de propostes? O
3: la recollida de signatures serveix per això, per engrescar moltes més persones, per poder-les involucrar també, qui vulgui fer un pas més, com el Pep o altres persones que des de qualsevol àmbit professional, des de qualsevol entorn, vulguin acostar-se i construir junts Cubelles, doncs serveix per també fer això. Nosaltres ara estem elaborant el programa també electoral amb totes les propostes que volem fer i això ens servirà per anar-nos explicant i anar definint tots els projectes que tenim per endavant, que són moltíssims, no només per recuperar Cubelles, sinó per impulsar-la cap al futur.
1: Doncs no sé què ens deixem doncs, d'aquí a futur. Està clar que el Pep ens ha dit doncs el Robert Monzoni serà el nou cap de llista, en tot cas ho confirma així, es torna a presentar.
3: Bé, tenim una data que anunciarem d'aquí poc, on farem una ratificació com a candidat. i que tothom està convidat, però l'anunciarem una miqueta més endavant. I en tot cas, també no sé si el Pep vol comentar alguna cosa al respecte també de la campanya o del que
4: sí,
3: en pensa.
4: Sí, jo, amb el Robert l'he sentit una mica lluny tota l'estona, intueixo el que he anat contestant, i deixeu-me fer un apunt final. Quan l'Àngels ens demanava coses concretes, això no va d'un llistat de coses a fer al municipi imprescindibles. Això no va d'asfaltar més o no és el tema de les escombraries. Això va de participació activa ciutadana. Això va de veïns de Cubelles, d'urbanitzacions, del centre, del Pinyol, del casc antic, dels que porten tres generacions aquí, dels que viuen en família al Passeig Marítim Nou i que van a comprar als supermercats grans i que fan vida només a escola i cap de setmana barbacoa amb els amics. Això va d'activar-nos de l'obligació dels ciutadans en llegir-se aquest manifest i en opinar, en moure's. Això va d'il·lusió, això va d'un equip de govern nou, una manera d'entendre la política, de concentració d'altres partits, segurament, però va d'un concepte nou de modernitzar l'actitud política de Cubelles, sacsejar-la de fonament, posar-hi il·lusió, treball, diàleg, parlar molt i discutir molt amb les entitats, amb els veïns, amb les associacions, amb els tècnics municipals, remoure cadires, remoure projecte, revisar les situacions enquistades històricament, escombraries, la policia local, la seguretat, la cultura. Som el municipi de tot Catalunya, de la Catalunya litoral, amb aquest índex de població de 20.000 habitants, que es gasta menys diners en cultura i en programació cultural. Es tracta de que el patrimoni no estigui tancat, es tracta de que es pugui tirar endavant un projecte, no de cop, perquè no tenim una vareta màgica, però que puguem disfrutar de Can Travé, dels jardins del Palauet, que la discoteca municipal, que la discoteca aquesta, que ara sembla ser que és una novetat, es treballi per veure si es pot rehabilitar amb un gran projecte cultural. Que el Teatre de l'Aliança, sigui privat o no, hi hagi una actitud positiva per obrir-la. És un tema d'actitud, d'il·lusió i de canvi de pantalla total i passar d'una Cubelles de color sípia i de color blanc i negre a una Cubelles de molts colors, com hi ha altres municipis al litoral català que ho estan fent. No farem miracles, però ens hi deixarem la pell perquè Cubelles es posi a l'alçada i la puguem recuperar.
3: 100% d'acord amb el que diu el Pep.
1: Bé, doncs, deia, un manifest que vol sumar persones, més enllà de les sigles de Junts. Persones com el Pep Callau i d'elles altra gent de Cubelles. Com voleu aconseguir, doncs, també que aquesta iniciativa sigui percebuda com a proposta de poble i no només com una iniciativa de partit?
3: Sí, nosaltres creiem que hi ha d'haver un origen, una base, o algú que reculli les dades i que les tracti, evidentment, i que pugui aglutinar i que pugui anar compensant tot això. Però, evidentment, és una proposta que està oberta, que és transversal, que té vocació integradora, que no exclourà a ningú, que tothom pensi qui pensi, només que s'estimi Cubelles, que vulgui un canvi per Cubelles i ja està benvingut, benvinguda. Per tant, nosaltres fem una proposta de màxims, una proposta, un punt de partida, perquè el manifest al final, si algú llegeix, dirà, ostres, això ho pot signar gairebé tothom, no? Qui no és un conformista, podem dir, amb el que hi ha, amb el pessimisme que hi ha ara. Per tant, nosaltres tenim aquesta voluntat i tothom és benvingut, i per això anem posant dates també a la web. Hem obert una web, recuperemcubelles.com, on tothom pot anar veient les dates que anem establint perquè es puguin anar entregant els manifests. Però no només entregar el manifest, és venir a escoltar, és parlar, és conversar, és reflexionar conjuntament amb veïns i veïnes de Cubelles que estan preocupats i preocupades, i per tant nosaltres volem escoltar sobretot a tothom i a partir d'aquí, doncs, fer realitat els somnis que com a poble tenim.
1: On s'ha d'adreçar la gent per signar aquest manifest? O...
3: De fet, el manifest es pot descarregar per la web, es pot imprimir a casa, o també nosaltres en tenim al local. Normalment sempre anem, quan anem fent una reunió al local, nosaltres posem un punt de trobada. Per tant, normalment un cop cada 10 dies aproximadament hi haurà un punt, i a la web es va consultant i es va actualitzant. Es anirà actualitzant aquest punt més o menys un cop cada 10 dies perquè tothom qui vulgui, si pugui atensar, pugui venir. Allà està l'adreça posada a la web i res, allà pugui entregar el manifest. Si no el té, també en tenim allà, per tant no cal que l'imprimeixi a casa i pot venir a signar-lo allà directament.
1: Uh-huh. En 10 dies que sí, vau iniciar la campanya, quina xifra
3: Ara mateix tenim més de 100 signatures. Passa que cada dia ens van dient, tenim més, perquè tenim varis col·laboradors, varis voluntaris que estan fent recollida i, per tant, doncs, cada dia canvia. Però anirem també marcant les fites, és a dir, quan tinguem un nombre l'anunciarem i anirem fent pinya i anirem sumant.
1: Doncs ho hem de deixar aquí. En tot cas, Pep Callau, t'acomiadem d'aquesta entrevista.
4: Moltes Pep. Gràcies, Àngels. Gràcies, Robert. T'he sentit de lluny, però intueixo les respostes que has tingut. Nosaltres, aquest manifest és la punta de llança d'una manera d'entendre la nova política. Això no va contra ningú, això va a favor de Cubelles. Agraïts a tots els equips de govern anteriors. És hora de canvi, és hora de relleu, és hora d'idees clares i de molt treball amb executar plans, projectes i estratègies a tots nivells.
1: Doncs gràcies, t'acomiadem, Robert, també cap de llista de Junts per Cubelles i regidor a l'oposició. Gràcies doncs, per haver vingut a Ràdio Cubelles a explicar també aquesta campanya, aquest manifest.
3: Moltes gràcies, Àngels.
1: Fins una altra.
4: Gràcies.
0: Ràdio Cubelles, al mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles.
2: Com viure millor, amb la doctora Teresa Jubal.
5: Hola, molt bon dia. Des de Ràdio Cubelles parlarem avui sobre nens a l'escola. Per què es té la percepció de que es fan més faltes d'ortografia? Per què es llegeix diferent? Quines són les faltes d'ortografia que es fan més sovint? Tot això ens porta a fer una mica de reflexió sobre com han canviat les escoles respecte al temps en què anaven els avis i els pares. I els canvis ens porten una gran influència de tot el canvi social que ha portat el nostre temps. Això fa que s'escrigui diferent i que siguin diferents també les eines a les que es pot accedir per treballar. Pel que fa a la competència lingüística, les persones que analitzen el seu grau actual arriben des de ja fa un temps a la conclusió de que les competències bàsiques ens demostren que el resultat és preocupant a secundària. Els alumnes de quart d'ESO van registrar el curs passat el pitjor nivell de català des de que es fan les proves. L'any 2012 la puntuació mitjana era de 70,7. El llindar de Educació determina com a òptim més de 70 sobre 100. A sisè de primària, el nivell va ser més alt, 74,7, però lluny dels 76,7 que es van assolir el 2021. Per què ara els nens fan més faltes d'ortografia? Què passa entre la primària i la secundària perquè hi hagi aquesta davallada? És un problema de com s'ensenya l'ortografia a les aules? A l'espera que es tanquin els últims serrells sobre la selectivitat i la nova manera de fer-la, les universitats de l'Estat ja han demanat que es penalitzi fins a dos punts la manca de coherència, de cohesió i de correcció gramatical, lèxica i ortogràfica en els exàmens de llengua castellana i en els de les altres llengües cooficials, entre els quals hi ha el català. Pel que fa a la llengua estrangera, la penalització proposen que sigui de fins a 1,5 punts i a la resta de matèries que es resti fins a màxim un punt. Els motius d'aquesta davallada ortogràfica són diferents. Si bé la davallada generalitzada inclús s'ha escampat de primària, secundària i també el batxillerat, s'atribueix la primera influència a les pantalles. A cinquè i sisè de primària ja entren portàtils a l'escola i els ordinadors han substituït hores que abans el nen escrivien a mà i això, evidentment, fa falta l'ortografia. Sempre l'ortografia té un component de repetició-correcció, repetició correcta, perquè aquesta és la forma habitual d'aprendre-la. I les altres són molt més lentes. Les faltes compten? Les faltes descompten. Perquè és una sorpresa pels nens que fan aquest tipus de proves pensar que l'ortografia pot comptar i pot modificar el resultat de la nota. A matemàtica, socials o tecnologia, la nota no es veu condicionada per si s'ha escrit amb moltes faltes o no, però sí pot ser condicionant el que sigui capaç de comprendre's bé el que es demana a l'exercici. Potser no és el mateix, potser no és tan evident, però pot raure també amb una davallada competencial. No només cal escriure correctament a classe de llengua catalana, sinó també tot el que sigui codi escrit. Ens trobem que ara es fan moltes faltes i ja hem fet tard. Et diuen que mai m'han suspès per les faltes, que si m'ho sé tot o si l'ordinador ja m'ho arreglarà. La importància és transmetre que han d'escriure bé, tant per no quedar en evidència, i això és difícil, perquè si som molt estrictes, com els expliques que suspens mitja classe perquè fan falta ortografia, hi ha d'haver-hi un marge de tolerància, però no un marge d'indiferència o una no implicació de l'alumnat en la importància de fer-ho així. Cau també la lectura. L'altre factor tan important com les pantalles és la davallada de lectura quan es fa el salt de la primària a la secundària, ja que la lectura permet recordar visualment com s'escriu una paraula i per això és necessària la memòria fotogràfica i si han llegit menys en comparació amb altres generacions, es nota. Just abans de l'arribada de la pandèmia, els alumnes del grau de traducció i interpretació de l'Autònoma de Barcelona se'ls feia una prova de nivell de diverses llengües, entre les quals estava el català. Només un terç tenien el nivell mínim exigible. Els resultats eren dramàtics. És fonamental per l'ortografia i molt més efectiu per fer-los aprendre, per exemple, quan s'escriu una L geminada, el ser capaços de recordar que l'hem vist escrita amb L geminada. El problema és que les lectures als instituts cada cop es redueixen més i tenen menys dificultat. Si s'ha rebaixat el nivell, s'han inflat les notes. És molt significatiu que la majoria aprovin la selectivitat, però que gairebé la meitat dels aspirants a professors hagin suspès les darreres proves d'aptitud, apunta el coordinador de l'Autònoma. En aquest punt, es matissa que on hi ha més suspensos és en el cas d'alumnes que provenen de cicles formatius que estan exempts de fer la selectivitat. No es treu la responsabilitat de les universitats. Les universitats tenen una professió molt forta per tenir estudiants i, en molts casos, la instrucció és que els alumnes vagin passant i facin la carrera amb la previsió de durada prevista. Hi ha matèries que tenen centenars d'estudiants i n'acaben suspenent només 10. I hi ha alguna cosa que no estem fent bé. Els estudiants tenen una formació més fluixa i hi ha molts mestres que reconeixen obertament que no els agrada llegir. Tot i això, els que són responsables de mantenir aquest nivell en les facultats d'educació, gràcies en part a les proves d'actitud, s'estan posant les piles. Lamenta que l'actual manca de professors de català faci que estiguin impartint aquesta matèria docents que no tenen els coneixements d'un filòleg. Durant el curs passat, 4 de cada 10 substitucions d'aquesta especialitat no la van cobrir per nomenament. Villalba recorda que fa més de 10 anys que l'Autònoma ja va advertir a Educació que hi hauria una mancança de professors de català. Les xarxes, a més de les pantalles i la lectura, han arribat a tenir un llenguatge que s'utilitza com a propi i que els joves comencen a utilitzar precisament durant la secundària i que s'està extraient de l'aula per portar-la al llenguatge col·loquial. Hi ha hagut una baixada d'exigència social pel que fa a l'ortografia, per l'ús de canals com WhatsApp, on es fa servir un llenguatge que no és l'estàndard, sinó que és molt més col·loquial. L'ortografia s'ha relaxat i a sobre ja no cal més que pensar que quan es substitueixen per imatges o emoticones. Com s'ensenya doncs ara l'ortografia a les escoles? L'aprenentatge sempre va de bracet del procés de lectoescriptura. Durant els primers anys d'escolarització es treballa el que s'anomena ortografia natural, és a dir, els infants escriuen tal com sona. En edats primerenques, l'ensenyament d'ortografia va molt lligat al context de cada centre. Per exemple, educació infantil, el tema dels noms propis i els cognoms dona molt de joc i no s'amaguen les arbitrarietats de la llengua. Si hi ha dues Paules a classe i una es diu Pérez i l'altra Gómez, doncs tenim un marc idoni per treballar una Z que sona al final de la paraula. Segons la valoració de l'ortografia natural, és un pilar bàsic per adquirir consciència fonològica, és a dir, reconèixer el so i assignar-li la lletra que pot produir-lo per poder-lo escriure. És normal que si diem cotxe, en aquesta fase no s'escrigui la TX i no és un error, és un procés d'aprenentatge. L'alumne ha d'estar preparat per comprendre-ho i avançar en el procés. Els errors ortogràfics els passem per alt perquè no estan madurativament preparats per assumir-lo. més val escriure cotxe en castellà, en CH, i gugina, perquè encara no diferenciem la G de la J davant d'O, que no pas que no s'escrigui res, perquè volem que els alumnes s'expressin i parlin. I les errades d'ortografia es van treballant a mesura que avancem en el seu procés d'escriptura. A primària ja es comença a establir normes ortogràfiques, que es van treballant cicle per cicle per anar aprofundint en les normes estrictes. Quan es supera l'ortografia natural, ja no hi ha inversions. No podem escriure prota per porta, ni omissions, cata per canta, o substitucions, d'anda per banda. Comença l'ortografia arbitrària, que correspon a un cicle mitjà de primària. Sobre aquesta edat s'assegura la grafia correcta de paraules que s'escriuen ortogràficament de manera arbitrària. I aleshores sorgeixen aquelles preguntes. Per què vas tant, que no sona la T del final, la porta? Aquest perquè porta una S al mig? Hem d'escriure aquest. La repetició constant d'aquestes paraules assegura la grafia correcta. L'ortografia en aquestes edats es treballa escrivint i llegint i fent reflexions a partir del joc i la recerca, i no a partir de les normes ortogràfiques, fase que ja estaria superada, ni tampoc a partir d'exercicis mecànics omplint forats, perquè això està actuat totalment fora de context. Lluny han quedat els anys en què s'ensenyava ortografia de manera més repetitiva i sistemàtica. L'ortografia s'aprèn llegint i escrivint, i són dues activitats que veuen del context més immediat. S'ha de copsar els interessos dels alumnes. Qualsevol moment és susceptible per treballar. Es poden aprofitar situacions quotidianes de l'aula i convertir-les en aprenentatge. Aprenem perquè ho necessitem. Es considera que hi ha alumnes a qui sí els funciona la repetició. Per això es creu que com més modalitats es donin i més diversitats d'activitats es presentin a la llengua, és millor. Hi ha escoles que treballen ortografia amb dictats i altres que pengen un llistat de paraules a la paret o les tenen en suport visual imprès. I són paraules que els alumnes han de revisar que hagin escrit bé abans de lliurar els seus textos. Són llistes que s'aniran ampliant i més endavant introduiran les normes ortogràfiques. Corregir? Doncs una manera de corregir és fer entrevistes individuals a cada alumne en què se'l convida a reflexionar sobre l'arbitrarietat de la llengua. Per què ho has escrit això així? Si no està ben escrit, com ho podem solucionar? S'ha de recordar la norma o bé buscar sinònims? Estem creant futurs escriptors per poder solucionar. Així diu, els responsables de les correccions funciona millor que donar un text amb les faltes corregides en vermell perquè ni s'ho miren. Treballar l'ortografia, sempre tenint en compte el context, fa que l'adquisició correcta sigui més lenta. També és més lenta la correcció, però val la pena apostar per pocs textos, però més reflexionats, perquè escriure per escriure no porta enlloc. Quines són les faltes més comunes dels nostres futurs escriptors? Doncs els accents, els errors per influència o interferència del castellà, els accents diacrítics, les ves altes i les ves baixes i l'ús de la lletra H, que en el nostre idioma és residual i muda. Aquestes són, pel que fa a les aules, els efectes més manifestos. Però recordem que molts que partim de l'ensenyament en la nostra època del castellà com a llengua escolar i que tenim tingut per sempre la llengua catalana com a família o vehicular, no hem de lamentar-nos de no estar a les aules de primària per millorar el nostre coneixement de la llengua i seguir aprenent un idioma. Al cap i a la fi, estem aprenent millor el nostre propi idioma. Fem-nos amics a les biblioteques, pel que fa a la segona.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo i avui DJ Romo Weekend Night.
2: Benvinguts a la màquina del temps.
3: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde Música en Conce.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
4: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir. Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
2: Hola,
1: de
2: amics,
1: Ràdio Cubelles.
2: Què tal? Qui us parla, Cintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
1: Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: I quan escoltem aquesta sintonia vol dir que ens trobem a l'espai Descobrim l'etnobotànica. Ho fem com cada setmana amb Sílvia Isamat, autora del llibre Etnobotànica del Garraf. Bon dia, Sílvia.
1: Què tal, bon dia.
0: Doncs nosaltres molt bé i esperant, com sempre, a descobrir una nova planta i les seves propietats. Sílvia, avui de què parlem?
1: Avui us portem les bledes silvestres, les que podem trobar en un passeig. Potser algun pagès que s'ha escampat alguna llavor i a la vora d'algun camí rural doncs trobem una bleda que ha crescut espontàniament.
0: Molt bé.
1: El seu nom científic és Betta vulgaris. Llavors, el nom Betta, no?, és aquesta paraula grega. Curiosament se li va posar Betta amb aquesta planta. I vulgaris vol dir que és molt, molt comuna. Són unes plantes que, bueno, ja les coneixeu, m'imagino quasi tots, són molt bones per menjar, bullides, com a verdura, no?, amb patata, i tenen moltíssimes aplicacions, les bledes.
0: Doncs vinga, anem a parlar d'alguna d'aquestes propietats de les bledes, que clar, va molt bé, no?, menjar verdura per la salut, tot i que als nens a vegades els hi costa, no? Però bueno, potser si coneixen una mica les propietats, s'ho miren d'una altra manera.
1: Sí, ara que dius això dels nens els hi costa, clar, no cal que sigui amb verdura, no? També es poden menjar amb truita, bledes amb truita, bueno, cal provar-ho, no?, amb els nens, a veure si els agrada.
0: Clar, una fórmula, no?
1: Sí.
0: Molt bé, mascarar-ho una miqueta.
1: Sí, també es pot fer un remenat amb alls, clar, això no sé si els agradaria massa, o també, bueno, sabeu que també es poden menjar amb llegums, per
0: també.
1: Exemple, amb cigrons, no?
0: Barrejat, sí. Que a vegades així
1: sí.
0: Els gustos, doncs,
1: sí.
0: Sí, són diferents, molt
1: sí.
0: Bé.
1: Després és una espècie, no?, que conté moltes vitamines, conté vitamina A, vitamina C, vitamina E, després té moltes vitamines del grup B, també conté àcid fòlic, i també és molt rica en minerals. Llavors, alguna aplicació així curiosa. Si la fem cuita i ens posem aquest líquid al cap, pues, pot combatre la caspa.
0: Vale?
1: És una aplicació curiosa.
0: Sí.
1: També aquest líquid posat al cap pot combatre també els polls.
0: Oh, aquesta no la sabia, Sílvia?
1: Sí.
0: O sigui, hem de bullir bledes.
1: Sí. Els polls i també els ous, no?, que posen. Llavors, bullir bledes, també les arrels de les bledes. Diuen que va bé per això.
0: Bueno, tot és provar-ho, no?
1: Tot és provar-ho, vull dir que...
0: Molt bé.
1: Potser si als nens, no?, se'ls diu que, mira, se les poden menjar, però que també per aquestes, no?, coses
0: sí.
1: Que passen quan van a l'escola,
0: sí.
1: Doncs...
0: Bueno, és una cosa més natural, no?, al final.
1: Sí.
0: Perquè els xampús estan molt bé, però fan unes olors...
1: Sí.
0: A vegades.
1: Sí. Bueno, tot és provar-ho i potser com a prevenció, com a preventiu segurament funcionarà. Llavors,
0: va.
1: Mira, un cop a la setmana rentar el cap amb bledes, doncs potser ajuda amb aquests nens que, no, que estan a l'escola a no tenir...
0: Polls.
1: Polls que són bastant desagradables.
0: I tant, i tant. Què ja. Més? Què més hem de saber, Sílvia?
1: Després, per exemple, com és molt rica en vitamina A, doncs ajudarà molt a la vista, O sigui, augmenta, a veure, no 100%, però pot ajudar a qualsevol degeneració de la vista. També pot ajudar si tenim alguna infecció, no, de l'aparell respiratori. També ajudarà si tenim sequedat a la pell, a cicatritzar ferides i a mantenir el cabell fort. Això sobretot és per la vitamina aquesta, per la vitamina A. Val? Després també és molt rica en magnesi. Per tant, té propietats antiinflamatòries, la bleda, val? També té propietats antidepressives, per les migranyes, pot ajudar la bleda. Vull dir que té...
0: Oh, Déu-n'hi-do, Els mals de caps, allò bé.
1: Sí, és bastant completa. També com és molt rica en àcid fòlic, doncs és molt necessari, sobretot en dones embarassades, llavors si no... És molt necessari sobretot pel desenvolupament, no, de tot el que és l'esquena, no, del fetus. Llavors és molt important l'àcid fòlic. Després també és molt ric en ferro, per tant ajuda a prevenir l'anèmia, o sigui, molt important. També és molt ric en calci, ajuda a prevenir aquesta osteoporosi, que les dones no, a partir de 50 anys s'han de cuidar. També són molt riques en potassi, per tant ajuden a establir un equilibri hídric del cos molt necessari, no? No tindrem inflamacions als peus o a les mans. O persones amb obesitat, ajudarà aquesta, no, a eliminar líquids. Val,
0: això va molt bé, eh? Per les dietes que a vegades anem tancant temporades i ens hem passat amb alguns aliments, no? Aquests excessos, sí, a vegades en èpoques de l'any molt concretes, no?
1: Sí.
0: A menjar bledes, doncs, a la tornada.
1: Sí, és bo menjar bledes.
0: Molt bé.
1: També baixa els triglicèrids a la sang, per tant, també està molt indicat en el fetge gras, o sigui, és protector del fetge, però també té una contraindicació, val? I aquesta contraindicació també l'hem de tenir en compte.
0: Quina?
1: Produeix oxalats, o sigui, produeix com uns...
2: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: de tu.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
2: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
3: Bon dia, amics, oients i simpatitzants, sardanistes. Comença el programa de sardanes.
4: Hola,
3: de
4: amics,
3: Ràdio
4: què tal? Qui us parla, Cintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
3: Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
2: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

Hi ha famílies que semblen palaus, però fora tot és ordre, bellesa i silenci. Per dins, però, cada habitació guarda una esquerda. Amb aquest concepte, obrim avui una novel·la de secrets, records i un jardí que sembla respirar amb el pas del temps. Benvinguts a Entre Històries, un espai de Ràdio Cubelles. Soc Javier Adeva i en aquesta entrega obrirem les pàgines de Mirall Trencat de Mercè Rodoreda, una de les grans obres de la literatura catalana. En aquesta ocasió, coincidim amb els dies de l'11 de setembre, la Diada de Catalunya, aquest episodi vol ser també un petit homenatge a un dels grans clàssics escrits en català.

Vet aquí que una vegada hi havia una dona anomenada Teresa Goday, una figura poderosa i elegant. Teresa ve d'un origen humil, però aconsegueix ascendir socialment fins a convertir-se en el centre d'un món refinat. Després del seu primer matrimoni i de la seva entrada en una vida acomodada, Teresa acabarà unida a Salvador Valldaura. Junts construeixen un univers familiar que té un escenari fonamental, una torre senyorial a Sant Gervasi, amb un jardí que no és només un jardí, sinó gairebé un personatge més. A partir d'aquí, la novel·la segueix diverses generacions de la família Valldaura-Ferriols. Cada personatge porta una ferida pròpia, un desig amagat o una veritat que no sempre es pot dir en veu alta. La història no avança com una aventura ràpida, sinó com un record que es va trencant en fragments. Hi ha amors frustrats, gelosies, morts, secrets familiars i una sensació constant que el temps ho acaba cobrint tot. La casa, que al principi sembla símbol de prosperitat, es converteix a poc en un espai de decadència i memòria. I enmig d'aquest món, Armanda, la minyona, observa i calla. Ella és una de les grans depositàries dels records de la família. Quan tot sembla desaparèixer, Armanda continua sent una mena de testimoni silenciós d'allò que va ser i ja no pot tornar. Un dels grans encerts de Mirall Trencat és que el títol ja ens dona una clau. La novel·la no ens ofereix una història ordenada i neta, sinó un mirall trencat a trossos. Cada fragment reflecteix una part de la família, però cap tros no ho explica tot per si sol. Per això, la lectura té una bellesa tan especial, perquè Rodoreda no només explica què passa, sinó com el pas del temps transforma allò que passa. També és molt interessant la mirada sobre la burgesia catalana. La família Valldaura-Ferriols viu envoltada de refinament, però sota aquesta aparença hi ha soledat, fredor i culpa. Els personatges semblen voler protegir una imatge perfecta, però la vida, com un vidre trencat, acaba deixant veure totes les fractures. I aquí és on la novel·la connecta molt bé amb la Diada, perquè quan parlem d'un clàssic català no parlem només d'un llibre antic o important, parlem d'una obra que conserva una llengua, una manera de mirar el món i una memòria col·lectiva. Mirall Trencat ens parla d'una família, sí, però també d'una comunitat que ha après a llegir-se a través de les seves ferides, dels seus silencis i dels seus records. Arribats a aquest punt, toca posar una mica de música a la celebració. I avui, amb la Diada tan present, la cançó triada és El cant dels ocells, en la versió de Sílvia Pérez Cruz. Potser no és una cançó que expliqui una història de manera clara, però sí que transmet molt. Té un to trist, suau i emocionant, i això encaixa molt bé amb Mirall Trencat i amb la manera d'escriure de Mercè Rodoreda, ja que l'autora no necessita grans crits per emocionar, perquè sovint ho fa amb petits detalls, amb silencis i amb records. I aquesta cançó també té això, emoció, calma i memòria. A més, la novel·la està molt lligada a la natura, als jardins, als arbres, les flors i els ocells hi tenen molta presència. Per això, el cant dels ocells ens pot ajudar a entrar en aquest món de Mirall Trencat, un món delicat i molt català. Així que, sense més dilació, intro música.

A diferència d'altres clàssics que hem tractat al programa, Mirall trencat no és una obra que visqui sobretot de grans adaptacions populars. La seva força principal és literària. Tot i això, la novel·la sí que va tenir una adaptació televisiva destacada a TV3 l'any 2002. El format audiovisual permetia veure allò que el llibre suggereix amb tanta força: la torre, el jardí, els vestits, les mirades i el pas dels anys sobre els personatges. Però també plantejava un repte molt gran, perquè adaptar Rodoreda no és només explicar una trama, sinó conservar una atmosfera. També podem entendre el seu llegat en relació amb altres obres de l'autora. Si La plaça del Diamant ens apropa a una veu molt íntima i popular, Mirall trencat desplega un món més coral, més aristocràtic i més fragmentat. Són llibres molt diferents, però tots, doncs, han ajudat a situar a Mercè Rodoreda com una autora imprescindible dins de la literatura catalana. Avui hem obert les pàgines de Mirall trencat, una novel·la feta de records, silencis i ferides familiars. L'autora ens convida a mirar una casa, una família i una època que es van desfent lentament, com si cada vida fos un fragment d'aquest mirall que dona títol a l'obra. Rodoreda ens mostra com el temps pot trencar una família, una casa i tot un món. Però també ens recorda que la literatura pot guardar-ne la memòria, i en dies de diada, recuperar un clàssic com Mirall trencat és una bona manera de celebrar la força de la literatura catalana. Gràcies per haver-me acompanyat en aquest homenatge a Rodoreda, a Mirall trencat i a la literatura catalana. Ens retrobarem la setmana vinent a Ràdio Cubelles, en directe i en format digital, i també a Spotify, on tornarem a un altre clàssic universal. Fins ben aviat, aquí, a Entre Històries.

I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adéu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
3: Hola,
2: de
3: amics, Ràdio què tal? Qui us parla, Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
2: Bon com dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Dental Company te desea feliz año nuevo. Sí, sí, septiembre es el mes de los nuevos comienzos. Hazlo sonriendo con un 15% de descuento en ortodoncia. Pide tu cita en el 900-926-900. Dental Company, porque sonreír es salud.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
2: Ràdio Cubelles, notícies.
3: L'últim curs polític de la legislatura a l'Ajuntament arrenca aquest dimarts que ve amb un ple ordinari. L'ordre del dia inclou una modificació pressupostària, un canvi per convertir la taxa de publicitat en mitjans de comunicació municipals en un preu públic i també una condecoració policial i 6 mocions diferents presentades pels grups municipals. El ple de l'Ajuntament es reunirà aquest dimarts, 15 de setembre, amb una sessió ordinària que arrencarà a les 7 del vespre, un ple que, com sempre, es podrà seguir en directe a Ràdio Cubelles. Segons l'ordre del dia, es debatrà una proposta de modificació pressupostària que s'acabarà de concretar en el mateix ple. També es votarà una condecoració policial per a 2 agents i també es debatrà un canvi de normativa municipal per convertir en preu públic la taxa de publicitat en els mitjans de comunicació locals. A l'apartat de les mocions es votaran fins a 6 textos diferents. Des d'Unitat Cubellenca reclamen en la seva moció la creació de l'àrea bàsica de salut de Cubelles i el reforç de l'atenció primària, que actualment és compartida amb Cunit. Vox presentarà 2 mocions al ple de dimarts.

0: Març per defensar la sobirania de Ceuta i Melilla i la integritat territorial d'Espanya d'una banda, i una altra moció perquè s'instal·lin reductors de velocitat a Corral d'Ancona. També es debatran dues propostes del grup de Junts per Cubelles que demana el reforç i l'estabilització de la policia local i, en un segon text, demana que s'obri una iniciativa per escoltar la ciutadania i avaluar el nou sistema de recollida de residus. El PP també té prevista una moció en aquest ple, en el seu cas, per la millora de l'accessibilitat de les voreres. I en el ple de dimarts es podria arribar a fer oficial el relleu de Dani Pérez com a regidor de la CUP amb la presa de possessió de Ramon García, que passarà a ser el nou regidor de la CUP. Ara bé, encara no s'ha acabat de concretar si doncs tots els tràmits estan complets perquè finalment doncs, prengui possessió del càrrec de regidor Ramon García com a nou regidor de la CUP. Dilluns 14 de setembre s'obren les matriculacions pels cursos de català. A Cubelles recordem que hi haurà 22 places del nivell bàsic 1 que s'estendrà del 28 de setembre al 9 de desembre. Per la resta de nivells, això sí, caldrà desplaçar-se fora de Cubelles, a Vilanova i Geltrú o a Calafell. L'oferta del Consorci per la Normalització Lingüística per al primer trimestre de l'any acadèmic 2026-2027 ja es pot consultar al cercador del mateix servei. Les persones que estiguin interessades en alguns dels cursos de català es podran inscriure del 14 al 18 i el 21 de setembre. En aquest període s'oferiran tots els nivells, des de l'inicial, la U, fins al superior, al C2, i el tràmit es podrà fer en línia des de la plataforma de la web del Consorci o bé dirigint-se presencialment a alguns dels punts d'atenció distribuïts per tot Catalunya. El més pròxim a Cubelles, recordem que és a Vilanova i la Geltrú. Aquí a Cubelles, concretament, tindrem 22 places per cursar el nivell bàsic 1 de català. Les classes es faran al Centre Social Joan Roig i Piera amb un total de 45 hores. Començaran el 28 de setembre i s'allargaran fins al 9 de desembre, cada dilluns i cada dimecres, de 9:45 a 11:45 del matí. Per la resta de nivells, caldrà desplaçar-se a Vilanova i la Geltrú o a Calafell. Abans de fer la inscripció, qui no hagi fet mai un curs al Consorci necessitarà acreditar el seu nivell de català i per fer-ho pot aportar un certificat oficial o equivalent o bé demanar una prova de nivell. Tanmateix, les proves de nivell que ofereix el mateix Consorci s'acabaven el dia 5 de setembre. A partir d'ara, el mateix Consorci donarà la solució a les persones que, sense poder acreditar el nivell de català, ho necessitin per tal d'inscriure's a partir d'aquest dilluns 14 a algun dels cursos o al curs que es farà a Cubelles de català.
1: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.

0: Dental Company te desea feliz año nuevo. Sí, sí, septiembre es el mes de los nuevos comienzos. Hazlo sonriendo con un 15% de descuento en ortodoncia. Pide tu cita en el 900-926-900. Dental Company, porque sonreír es salud.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
2: Ràdio Cubelles, notícies.
3: L'últim curs polític de la legislatura a l'Ajuntament arrenca aquest dimarts que ve amb un ple ordinari. L'ordre del dia inclou una modificació pressupostària, un canvi per convertir la taxa de publicitat en mitjans de comunicació municipals en un preu públic i també una condecoració policial i 6 mocions diferents presentades pels grups municipals. El ple de l'Ajuntament es reunirà aquest dimarts, 15 de setembre, amb una sessió ordinària que arrencarà a les 7 del vespre, un ple que, com sempre, es podrà seguir en directe a Ràdio Cubelles. Segons l'ordre del dia, es debatrà una proposta de modificació pressupostària que s'acabarà de concretar en el mateix ple. També es votarà una condecoració policial per a 2 agents i també es debatrà un canvi de normativa municipal per convertir en preu públic la taxa de publicitat en els mitjans de comunicació locals. A l'apartat de les mocions es votaran fins a 6 textos diferents. Des d'Unitat Cubellenca reclamen en la seva moció la creació de l'àrea bàsica de salut de Cubelles i el reforç de l'atenció primària, que actualment és compartida amb Cunit. Vox presentarà 2 mocions al ple de dimarts per defensar la sobirania de Ceuta i Melilla i la integritat territorial d'Espanya d'una banda i una altra moció perquè s'instal·lin reductors de velocitat a Corral d'Ancona. També es debatran 2 propostes del grup de Junts per Cubelles que demana el reforç i l'estabilització de la policia local i, en un segon text, demana que s'obri una iniciativa per escoltar la ciutadania i avaluar el nou sistema de recollida de residus. El PP també té prevista una moció en aquest ple, en el seu cas, per la millora de l'accessibilitat de les voreres. I en el ple de dimarts es podria arribar a fer oficial el relleu de Dani Pérez com a regidor de la CUP amb la presa de possessió

0: de Ramon García, que passarà a ser el nou regidor de la CUP. Ara bé, encara no s'ha acabat de concretar si doncs tots els tràmits estan complets perquè finalment doncs prengui possessió del càrrec de regidor Ramon García com a nou regidor de la CUP. Dilluns 14 de setembre s'obren les matriculacions pels cursos de català. A Cubelles recordem que hi haurà 22 places del nivell bàsic 1 que s'estendrà del 28 de setembre al 9 de desembre. Per la resta de nivells, això sí, caldrà desplaçar-se fora de Cubelles, a Vilanova i Geltrú o a Calafell. L'oferta del Consorci per la Normalització Lingüística per al primer trimestre de l'any acadèmic 2026-2027 ja es pot consultar al cercador del mateix servei. Les persones que estiguin interessades en alguns dels cursos de català es podran inscriure del 14 al 18 i el 21 de setembre. En aquest període s'oferiran tots els nivells, des de l'inicial, la U, fins al superior, al C2, i el tràmit es podrà fer en línia des de la plataforma de la web del Consorci o bé dirigint-se presencialment a alguns dels punts d'atenció distribuïts per tot Catalunya. El més pròxim a Cubelles, recordem que és a Vilanova i la Geltrú. Aquí a Cubelles, concretament, tindrem 22 places per cursar el nivell bàsic 1 de català. Les classes es faran al Centre Social Joan Roig i Piera amb un total de 45 hores. Començaran el 28 de setembre i s'allargaran fins al 9 de desembre, cada dilluns i cada dimecres, de 9:45 a 11:45 del matí. Per la resta de nivells, caldrà desplaçar-se a Vilanova i la Geltrú o a Calafell. Abans de fer la inscripció, qui no hagi fet mai un curs al Consorci necessitarà acreditar el seu nivell de català i per fer-ho pot aportar un certificat oficial o equivalent o bé demanar una prova de nivell. Tanmateix, les proves de nivell que ofereix el mateix Consorci s'acabaven el dia 5 de setembre. A partir d'ara, el mateix Consorci donarà la solució a les persones que, sense poder acreditar el nivell de català, ho necessitin per tal d'inscriure's a partir d'aquest dilluns 14 a algun dels cursos o al curs que es farà a Cubelles de català.
1: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.

0: amb tot el que em queda per davant.
1: Et prometo que tot el que faci ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit.

tinc roses. On la novel·la que tothom demana l'hem escrit tu i jo. Que tothom sabrà de la nostra història i sentiran que l'hem escrit per ells. Que serem l'enveja dels amants que no s'estimen bé.

0: Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar-restaurant pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al Passeig Marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o en parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar. Esta vida es bella.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable, esplèndid, podríem dir, i plenament estiuenc, dominat pel sol i el cel clar pràcticament tot el dia, i amb unes temperatures que tornen a pujar. Ja ho han fet de nit, hem estat arribat fins als 21 graus de mínima, mentre que la màxima avui pujarà i estarà entre els 29 o acostant-se als 30, amb una humitat que serà alta i ambient força xafogós, vents febles amb terrals fins a mig matí i marinades de garbí més reforçades al centre del dia, fent que la mar hi estigui arrissada al matí amb una miqueta de marejol més destacable a la tarda. Per demà esperem que el temps continuï sent estiuenc, dominat pel sol i el cel clar gran part del dia, almenys fins al vespre, i amb algun núvol baix entrada la nit, amb una temperatura que aquesta nit pujarà una miqueta més i voltarà els 22 de mínima, mentre que demà la màxima estarà per sobre dels 30 o acostant-se als 31, amb una humitat que serà alta i amb molta xafogor. Vents en conjunt febles, enterrals a l'inici i final del dia i marinades de garbí al centre de la jornada, fent que la mar estigui arrissada al matí i amb una mica de marejol a la tarda.
0: Ràdio Cubelles. Notícies. Els castellers del Foix han descarregat un 3 de 7 en el seu viatge a Flandes. La colla cubellenca forma part del Festival Manifiesta, celebrat aquest cap de setmana passat a la ciutat d'Ostende, a Bèlgica. Els castellers del Foix han tancat una altra sortida internacional, aquest cop a la ciutat flamenca d'Ostende, dins del Festival Manifiesta. La colla cubellenca ha actuat al costat dels Manneken, de Brussel·les, i han aconseguit descarregar el 3 de 7, acompanyat d'una torre de 6 i un 3 de 6 amb l'agulla. També han aixecat un pilar de 5, però els ha caigut quan el descarregaven. El cap de colla dels castellers del Foix, Joshua Moreno, ha comentat que han quedat satisfets per poder portar castells com aquests fins tan lluny.
3: Vam parlar amb maneques, vam dir, vinga, va, ens ajudem entre tots, i evidentment quan va començar a pujar el 3 de 7 sabíem des del minut 1, segon 1, que anàvem a descarregar-lo, i això ens va fer, ostres, confiar en les nostres habilitats i el fet de poder portar ja no castells límits, perquè això òbviament mai se sap quan pot sortir bé, quan pot sortir malament, però poder portar castells, independentment del 3 de 7, una actuació completa, a 1.400 quilòmetres, com diu el Lolo, fora de casa, per nosaltres és una experiència infinitament, vamos, positiva.
0: En conjunt, la que han aconseguit a la ciutat d'Ostende és una de les millors actuacions de la història dels castellers del Foix i la millor que han ofert fins ara fora de Catalunya. Joshua Moreno, cap de colla, reconeix l'esforç dels castellers cubellencs en aquest viatge i assegura que han acabat contentíssims.
3: Dos dies, quatre en total, fora, i la primera actuació bé, però, ostres, es comença a notar els tallers de després, la mini-actuació que es va anul·lar ja per la pluja, ja començava a pesar, però, vamos, contentíssims d'haver participat, que hem estat invitats per la gent que organitza el Manifiesta, la Sandra, el Mario, i, vamos, molt agraïts de que qualsevol cosa que necessitin, aquí estarem per ells.
0: Més enllà de les actuacions castelleres, dins del Festival Manifiesta, membres dels castellers del Foix han format part d'una xerrada en què s'ha parlat dels valors que hi ha darrere del món dels castells.
3: La solidaritat que porten els castells, les posades en comú, ostres, aquí entra, hi entra tothom, el més gran, el més petit, home, dona, nen, nena, tinguis vèrtic, no tinguis vèrtic, estiguis fort, no estiguis fort, bueno, el fet aquest de la solidaritat, que és l'essència d'aquest festival. Aquest festival, a part de música, les xerrades, tot és més d'un caire de tu vens aquí a portar el que vulguis, totalment sense cap prejudici. Vamos, nosaltres ho hem vist com algo totalment vens a disfrutar, siguis qui siguis, vinguis d'on vinguis, parles l'idioma que parlis, aquí, vamos, vens a disfrutar totalment com una colla castellera. O sigui, és una mica el paral·lelisme que volíem transmetre amb aquest taller.
0: I pròximament l'agenda dels Castellers del Foix no s'aturarà, i és que es preparen per actuar en el concurs que ha organitzat el programa Quarts Amunt aquest dissabte 19 de setembre a la Bisbal del Penedès. Es tracta d'un concurs per a les colles petites que no han entrat a les competicions oficials del concurs, que recordem que seran les cites de Torredembarra i Tarragona. Per tal de donar cabuda també a les colles que queden fora d'aquestes altres competicions, el programa Quarts Amunt ha organitzat aquesta cita, que serà aquest dissabte a la Bisbal del Penedès. Joshua Moreno admet que per la colla serà una setmana intensa entre el viatge que han fet a Flandes i aquest compromís amb el concurs, i agraeix l'esforç de tothom, sigui quin sigui finalment el resultat d'aquest dissabte que ve.
3: Independentment de del resultat, de la puntuació, nosaltres ja hem guanyat. Simplement haver fet aquesta carrera, aquesta marató titànica, per mi ja és suficient per poder dir, mira, hem guanyat, hem portat Castell de Set aquí a Bèlgica, portarem Castell de Set al concurs, i això és fruit de la gent.
0: Aquest concurs de castells, organitzat per Quarts Amunt, es disputarà entre 6 colles castelleres, una de les quals els Castellers del Foix, aquest dissabte a la tarda a la Bisbal del Penedès. Cubelles ha celebrat la diada de l'11 de setembre amb el Castell de Focs, que es va haver de suspendre aquesta passada festa major. Aquest divendres s'han fet els actes institucionals habituals al matí, però com a novetat s'han completat a la nit amb un concert i l'espectacle pirotècnic al Passeig Marítim. La plaça de l'Església, però, davant del campanar, ha sigut l'escenari un any més dels actes institucionals de l'11 de setembre aquí a Cubelles, un acte que, a banda dels representants de l'Ajuntament, ha tornat a comptar amb el cor L'Espiga de Cubelles i el pubillatge local. L'alcaldessa Rosa Fonoll ha reivindicat en el discurs local que Catalunya sempre s'ha caracteritzat per ser una terra d'acollida.
4: Crec que la diada és, sobretot, un bon moment per recordar què és allò que estimem i què és allò que volem continuar construint. I si penso en Catalunya, penso en la seva gent, en els que hem nascut, en els que hem crescut i en tots aquells que en algun moment de la seva vida van arribar aquí buscant un futur millor i han acabat fent d'aquesta terra casa seva. Això també és Catalunya, una terra d'acollida, diversa i plural, que ha sabut créixer incorporant persones, històries i maneres diferents de veure el món, sense perdre mai allò que la fa ser qui és.
0: Des d'un punt de vista local, l'alcaldessa Rosa Fonoll també ha reivindicat el paper dels municipis com Cubelles per construir el sentiment de pertinença de la gent.
4: Després de 12 anys al capdavant de l'Ajuntament de Cubelles, hi ha una cosa que he après. Fer país no és només parlar de grans ideals, és fer-los realitats cada dia. És tenir cura del poble, és escoltar, ajudar, és treballar. És fer que els nostres infants tinguin oportunitats i que la gent gran pugui viure amb dignitat. És aconseguir que una persona que arriba nova pugui sentir amb el temps que aquest també és el seu poble. Al final, un poble és això. La gent que viu i la gent que se l'estima. I avui, aquí davant del geni i la força bruta, crec que tenim una bona metàfora del que necessitem. Força per defensar allò que som i allò que estimem. I geni, seny, intel·ligència i capacitat d'entendre's per construir el futur.
0: A banda dels actes institucionals que s'han fet al matí, com a novetat aquest 11 de setembre, l'Ajuntament ha organitzat també el Passeig Marítim, un concert amb una banda de tribut a l'Exambusto i el Castell de Focs, que havia quedat suspès pel risc d'incendi el dia de festa major.
5: Junts per Cubelles ha posat en marxa el manifest Recuperem Cubelles, una iniciativa que reclama un canvi en la gestió municipal i que la formació vol convertir en un espai de participació ciutadana de cara a les eleccions municipals al 2027. El manifest defensa, entre d'altres qüestions, un ajuntament més proper, una gestió més transparent i eficient, serveis públics ben planificats i un municipi més net, més segur i millor cuidat. Durant una entrevista a Ràdio Cubelles, Robert Monzoni ha assenyalat diverses qüestions que, segons Junts, evidencien la necessitat d'un canvi. Entre aquestes ha citat l'estat de la via pública, la neteja, la recollida d'escombraries, la seguretat, la cultura i el manteniment del patrimoni municipal. El cap de llista de Junts per Cubella, Robert Monzonis, assegura que la iniciativa vol anar més enllà de la crítica al govern municipal i que volen posar sobre la taula una manera diferent d'entendre la política municipal.
6: Hem dit, escolta'm, està molt bé el criticar les coses, no? I posar sobre la taula el que no funciona, però també necessitem generar il·lusió, generar esperança, generar futur. I tot això és el que vol també aglutinar aquest manifest per engrescar a totes aquelles persones que estan enfadades, que estan també desil·lusionades amb la gestió actual del municipi i poder oferir una esperança, una opció de futur en la que no només participin signants, sinó evidentment també es puguin implicar i puguin també ser partícips d'aquest canvi amb il·lusió a Cubelles.
5: Una de les cares visibles de la campanya és el pallasso cubellent Pep Callau, que ha explicat que s'hi suma a títol personal i en l'exercici de la seva llibertat per participar activament en la política municipal. Ha expressat també públicament el seu suport al manifest. Callau reivindica un canvi basat en la participació ciutadana, el diàleg amb entitats i una major aposta per la cultura i el patrimoni.
7: No és desconegut que les eleccions són el mes de maig, que hi ha moviments veïnals, que hi ha associacions que fan coses i nosaltres hem decidit posar fer un pas decidit endavant, manifestar aquest manifest, que és un manifest en positiu per un canvi, diguéssim, per aquesta nova etapa que entrarà com un tsunami segur a la vila de Cubelles, i jo hi he posat la cara, he pogut manifestar les meves idees i estic activament treballant en tot aquest afer.
5: La campanya de recollida de signatures es va posar en marxa a principis de setembre amb una sèrie de vídeos protagonitzats per persones vinculades a Cubelles que conviden la ciutadania a reflexionar sobre la situació actual del municipi i a sumar-se al manifest. Segons Junts per Cubelles, la iniciativa ja ha superat el centenar d'adhesions.
6: Portem poc més d'una setmana, ja tenim més d'un centenar de signatures recollides. La veritat que el tret de sortida ha estat molt, molt espectacular i vam fer un vídeo que va tenir doncs, també molta repercussió. Ara estem preparant nou material per seguir engrescant a la gent i que seguim fent aquesta campanya que al final durarà uns mesos fins que finalment presentarem totes aquestes signatures al ple municipal, direm el nombre de signatures que hem recollit i llegirem el manifest perquè doncs, tothom sigui conscient que hi ha una gran, que estem convençuts, que hi ha una gran majoria social a Cubelles que està a favor d'un canvi i de recuperar Cubelles, sobretot de moltes de les coses que s'han destrossat, que s'han deixat perdre, que estan descuidades i molts projectes que falten per venir.
5: La formació mantindrà oberta la recollida de signatures durant els pròxims mesos i preveu presentar-les en el darrer ple ordinari del mandat. El manifest es pot consultar i descarregar a recuperemcubelles.com o també es poden consultar els punts de recollida presencial.
0: L'últim curs polític de la legislatura a l'Ajuntament arrenca aquest dimarts que ve amb un ple ordinari. L'ordre del dia inclou una modificació pressupostària, un canvi per convertir la taxa de publicitat en mitjans de comunicació municipals en un preu públic i també una condecoració policial i 6 mocions diferents presentades pels grups municipals. El ple de l'Ajuntament es reunirà aquest dimarts, 15 de setembre, amb una sessió ordinària que arrencarà a les 7 del vespre, un ple que, com sempre, es podrà seguir en directe a Ràdio Cubelles. Segons l'ordre del dia, es debatrà una proposta de modificació pressupostària que s'acabarà de concretar en el mateix ple. També es votarà una condecoració policial per a 2 agents i també es debatrà un canvi de normativa municipal per convertir en preu públic la taxa de publicitat en els mitjans de comunicació locals. A l'apartat de les mocions es votaran fins a 6 textos diferents. Des d'Unitat Cubellenca reclamen en la seva moció la creació de l'àrea bàsica de salut de Cubelles i el reforç de l'atenció primària, que actualment és compartida amb Cunit. Vox presentarà 2 mocions al ple de dimarts per defensar la sobirania de Ceuta i Melilla i la integritat territorial d'Espanya d'una banda i una altra moció perquè s'instal·lin reductors de velocitat a Corral d'Ancona. També es debatran 2 propostes del grup de Junts per Cubelles que demana el reforç i l'estabilització de la policia local i en un segon text demana que s'obri una iniciativa per escoltar la ciutadania i avaluar el nou sistema de recollida de residus. El PP també té prevista una moció en aquest ple en el seu cas, per la millora de l'accessibilitat de les voreres. I en el ple de dimarts es podria arribar a fer oficial el relleu de Dani Pérez com a regidor de la CUP amb la presa de possessió de Ramon García, que passarà a ser el nou regidor de la CUP. Ara bé, encara no s'ha acabat de concretar si doncs tots els tràmits estan complets perquè finalment doncs, prengui possessió del càrrec de regidor Ramon García com a nou regidor de la CUP.
5: Jordi Bertran continua ampliant una trajectòria artística que combina música, poesia i teatre de titelles. El cantautor, músic i poeta vinculat a Cubelles ha tornat a passar pels micròfons de Ràdio Cubelles per repassar els seus darrers projectes i avançar algunes de les iniciatives que prepara pels propers mesos. Bertran manté una estreta relació amb Cubelles, on passa bona part de l'any i on també compon algunes de les seves cançons. La vinculació amb el municipi ve de lluny. Els seus avis ja estiuejaven a Cubelles als anys 60 i posteriorment ell i la seva família també van escollir Cubelles com a lloc de residència i de descans. La seva activitat artística, però, continua tenint també una important dimensió barcelonina i internacional. A més de la música, Jordi Bertran és conegut per la seva trajectòria en el món de les marionetes i per projectes com la construcció de la titella de Charlie Rivel, creada durant el confinament i vinculada a la seva relació amb el municipi. Actualment, un dels projectes més recents és Captaires de la Llum, una proposta musical nascuda a motiu de l'any Gaudí. El projecte va sorgir arran d'una proposta del músic i professor Enric Colomer, que va convidar diversos cantautors a crear una cançó dedicada a Antoni Gaudí. Així mateix, ens ho explica Jordi Bertran aquí, a Ràdio Cubelles.
8: I la seva idea era demanar a diversos cantautors que composessin una cançó sobre en Gaudí, amb motiu de l'any Gaudí, i si jo volia participar, i vaig dir que encantadíssim de fer-ho. A més, jo tinc certs vincles amb en Gaudí, molt curiosos, que després explicaré, bueno, i que s'expliquen a la cançó, i m'hi vaig posar, va quedar bé, força bé, i aleshores vaig pensar que seria bo publicar-ho, fer-ne un disc, i és el que hem fet, aprofitant que és ara aquest any. Va sortir publicat a Spotify, bueno, a les xarxes, a Amazon i això, i a YouTube.
5: Jordi Bertran va acceptar el repte i va compondre Gaudí, una peça que explora l'univers simbòlic de l'arquitecte i que incorpora referències a la seva obra i algunes llegendes relacionades amb la seva figura. El vincle personal amb Gaudí, diu el mateix autor, és especial i significatiu. Va viure des dels 6 anys fins als 22 anys a l'Avinguda Gaudí de Barcelona, just davant de l'edifici on havia viscut la família de l'arquitecte. Una coincidència que, diu el mateix autor, Jordi Bertran, explica amb humor que podria haver contribuït a la seva bona sort artística. Escoltem el que ens deia Jordi Bertran.
8: Mira, bueno, a part de l'anecdòtica de que jo vaig néixer l'any 52, i ell també, però clar, 100 anys abans, i als 6 anys els meus pares van adquirir una vivenda a l'Avinguda Gaudí número 2, és a dir, davant de la Sagrada Família mateix. I cada vegada que sortia pel balcó o traia el cap a la finestra, doncs veia la Sagrada Família. Aleshores, diuen que qui viu uns anys a prop, al barri, serà tocat per la bona sort, no? Que ja emet certes vibracions que porten bona sort. I realment jo he tingut molta sort de la vida perquè m'he pogut dedicar al que m'agrada, no? Que és el teatre, la creació i la música.
5: El projecte es completa amb un altre tema musical, Clochard, una cançó inspirada en els captaires que Jordi Bertran va conèixer en el seu primer viatge a París. El cantautor va trobar una connexió entre aquells músics i la figura de Gaudí, que en els darrers moments de la seva vida va arribar a ser confós amb un captaire a causa del seu aspecte auster. L'entrevista sencera a Jordi Bertran es pot recuperar a la carta des de radiocubelles.cat. Ell mateix també ens avança que de cara a l'any que ve celebrarà 50 anys de trajectòria en el món també de les titelles.
0: Dilluns 14 de setembre s'obren les matriculacions pels cursos de català. A Cubelles recordem que hi haurà 22 places del nivell bàsic 1 que s'estendrà del 28 de setembre al 9 de desembre. Per la resta de nivells, això sí, caldrà desplaçar-se fora de Cubelles, a Vilanova i Geltrú o a Calafell. L'oferta del Consorci per la Normalització Lingüística per al primer trimestre de l'any acadèmic 2026-2027 ja es pot consultar al cercador del mateix servei. Les persones que estiguin interessades en alguns dels cursos de català es podran inscriure del 14 al 18 i el 21 de setembre. En aquest període s'oferiran tots els nivells, des de l'inicial, la U, fins al superior, al C2, i el tràmit es podrà fer en línia des de la plataforma de la web del Consorci o bé dirigint-se presencialment a alguns dels punts d'atenció distribuïts per tot Catalunya. El més pròxim a Cubelles, recordem que és a Vilanova i la Geltrú. Aquí a Cubelles, concretament, tindrem 22 places per cursar el nivell bàsic 1 de català. Les classes es faran al Centre Social Joan Roig i Piera amb un total de 45 hores. Començaran el 28 de setembre i s'allargaran fins al 9 de desembre, cada dilluns i cada dimecres, de 9:45 a 11:45 del matí. Per la resta de nivells, caldrà desplaçar-se a Vilanova i la Geltrú o a Calafell. Abans de fer la inscripció, qui no hagi fet mai un curs al Consorci necessitarà acreditar el seu nivell de català i per fer-ho pot aportar un certificat oficial o equivalent o bé demanar una prova de nivell. Tanmateix, les proves de nivell que ofereix el mateix Consorci s'acabaven el dia 5 de setembre. A partir d'ara, el mateix Consorci donarà la solució a les persones que, sense poder acreditar el nivell de català, ho necessitin per tal d'inscriure's a partir d'aquest dilluns 14 a algun dels cursos o al curs que es farà a Cubelles de català. El govern local ja té a punt els plecs per la concessió de l'escola Bressol Municipal a Draga. La licitació s'obrirà pròximament i inclourà unes quantes de les millores que havien reclamat en el seu dia les professionals de l'etapa educativa 0-3 anys de Cubelles. La regidora d'Ensenyament, Renata Bedós, ha valorat les novetats de l'inici del curs lectiu a Cubelles i una de les notícies més recents té relació amb aquesta etapa educativa del 0 als 3 anys i amb l'escola Bressol Municipal a Draga, competència directa de l'Ajuntament de Cubelles. I és que el govern municipal ha aprovat els plecs per poder anunciar la licitació de la concessió ben aviat les pròximes setmanes. Renata Bedós, regidora d'Ensenyament, ha explicat els motius que han endarrerit aquest pas, que feia anys que s'esperava. Per exemple, hi ha motius com que es va aprovar un nou conveni del sector i, per tant, s'havia d'adaptar tota la documentació a aquest nou conveni i també que ha calgut també tenir a punt el pressupost municipal aprovat per poder aprovar aquests plecs. Ha destacat també la regidora d'Ensenyament, Renata Bedós, que s'han recollit les peticions de les treballadores que van fent el seu dia en l'etapa de protestes.
9: Que millora les condicions salarials del 80% de la plantilla de la Draga. És a dir, és cert que hi havia un 80% del personal de la Draga que estava per sota del que marcava aquest conveni. El que fa l'Ajuntament és garantir que es paguin els sous, els salaris, en funció d'aquestes taules salarials que estan aprovades per conveni, i també el que fa és blindar, en el cas d'aquelles treballadores que estan cobrint cobrant per sobre el conveni, que també puguin mantenir aquest sou. I, a més, hi preveu un increment amb el cost salarial d'inici fins a final de contracte d'un 12%. Per tant, millora substancialment les condicions laborals o salarials de quan van començar totes aquelles protestes les treballadores.
0: Bedós també assegura que l'aportació de recursos per part de l'Ajuntament s'incrementarà amb el contracte nou de l'escola Bressol.
9: El del cost total del contracte s'ha de dir que aproximadament un terç del cost el paguen les famílies directament, amb les quotes que paguen cada mes, i dues terceres parts les s'assumeix amb diners públics entre sobretot la Generalitat i l'aportació municipal. L'aportació municipal que fa en aquest nou contracte triplica la que era anteriorment, que era una de les queixes que feien, que criticaven, no?, tant les treballadores com les famílies, que l'aportació municipal era reduïda, ara el que es fa és triplicar.
0: El servei aquest setembre ha omplert totes les places que tenia disponibles, 135, tal com va passar el curs passat. I, de fet, es preveu que aquesta demanda en l'etapa de 0-3 anys continuï o fins i tot augmenti en el futur més immediat.
9: En el cas de Cubelles, la matrícula viva afecta especialment a la llar d'infants. És el segon curs que, després de molts cursos, comencem la llar d'infants plena, amb tota la capacitat sencera, que són 135 places ocupades. És el segon any que hem de fer aules mixtes, perquè no volíem que cap nen que hagués demanat matriculació i que fos estigués empadronat a Cubelles quedés sense escolaritzar. I, de fet, amb aquesta aula mixta d'I0 i I1 hem aconseguit que tots els nens empadronats a Cubelles, que hagin demanat plaça a la llar d'infants, la tinguin.
0: Tot i aquestes dades, Renata B2, regidora d'Ensenyament, també ha reconegut que ara per ara no hi ha cap pla aquí a Cubelles per incrementar les places municipals d'aquesta etapa educativa prèvia a l'escola.
9: De moment estem on estem. Si finalment baixen les ràtios, si finalment hi ha l'obertura o de la gratuïtat del 0-1, n'hauríem de parlar, perquè evidentment Cubelles a dia d'avui no podria assumir la totalitat de l'oferta, de la demanda que hi ha, o sigui, l'oferta que hi ha no podria assumir la totalitat de la demanda que hi hauria, i per tant ens ho hauríem de plantejar, però a dia d'avui no està en l'agenda de l'Ajuntament.
0: Recordem que, per la seva banda, el govern espanyol va anunciar a finals de juny una probable reducció a la meitat de les ràtios d'aquesta etapa de 0 a 3 anys, una decisió que encara s'hauria de tramitar i aprovar al Congrés dels Diputats.
10: La cursa Puigdetiu arriba aquest diumenge 20 de setembre a la seva 11a edició, amb les inscripcions ja tancades i totes les places exaurides. La resposta dels participants consolida una vegada més aquesta cita esportiva dins del calendari de curses de muntanya a Cubelles. La jornada compta

0: és iconit. I la tiula curta començarà a 3:15. La modalitat ofereix aproximadament 10 quilòmetres i 250 metres de desnivell positiu i està especialment pensada per als corredors que volen iniciar-se en el trail running o que busquen una distància més assequible. Tant la tiula XL com la tiula curta comptaran amb punts d'avituallament al llarg del recorregut i la sortida i l'arribada de les curses tindran lloc al poliesportiu municipal de Cubelles. Els participants, a més, disposaran també de guardarropia gratuïta, assegurança, senyalització del recorregut, servei d'ambulància, lavabos i dutxes al propi poliesportiu. La inscripció, doncs, també inclou a més obsequis i un entrepà a l'arribada a la meta. La recollida de dorsals es podrà fer fins al mateix dia de la cursa o fins i tot un dia abans, si es vol. El mateix dia, el diumenge, estaran obertes fins a 15 minuts abans per retirar el dorsal. Amb les inscripcions definitivament tancades i totes les places cobertes, Cubelles, doncs, es prepara per viure aquest diumenge una nova edició de la cursa del Puig de Tiula, una jornada que tornarà a unir l'esport amb la natura i el territori, una prova esportiva que ja està més que consolidada en el calendari esportiu cubellenc.
1: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
2: Dental Company te desea feliz año nuevo. Sí, sí, septiembre es el mes de los nuevos comienzos. Hazlo sonriendo con un 15% de descuento en ortodoncia. Pide tu cita en el 900 926 900. Dental Company, porque sonreír es salud.

0: deixeu-nos en pau. Fill de puta, això et dius mal. Si de nit plou a Baicarga, el patriarca de la llúdriga surt del cau. A mi me la pela que les barres us cridin xatau. Sou una colla de xivatos i jo sóc immuni a la grip dels gripaus. Avui entra qualsevol i li donen el vistiplau. Abans a hòsties quan et deien
1: fes-ho en espanyol, sisplau.

0: Aviam, un, dos, tres, i ja som tots.
1: Gràcies, Convergència! Això va a missa! La terra és pla de penya!
2: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

Gracias.

costume quan estem al lloc. I'm gonna

0: Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar-restaurant-pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al Passeig Marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o en parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar. Esta vida es bella.
1: Dental Company te desea feliz año nuevo. Sí, sí, septiembre es el mes de los nuevos comienzos. Hazlo sonriendo con un 15% de descuento en ortodoncia. Pide tu cita en el 900-926-900. Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable, esplèndid, podríem dir, i plenament estiuenc, dominat pel sol i el cel clar pràcticament tot el dia, i amb unes temperatures que tornen a pujar. Ja ho han fet de nit, hem estat arribat fins als 21 graus de mínima, mentre que la màxima avui pujarà i estarà entre els 29 o acostant-se als 30, amb una humitat que serà alta i ambient força xafogós. Vents febles amb terrals fins a mig matí i marinades de garbí més reforçades al centre del dia, fent que la mar hi estigui arrissada al matí amb una miqueta de marejol més destacable a la tarda. Per demà esperem que el temps continuï sent estiuenc, dominat pel sol i el cel clar gran part del dia, almenys fins al vespre, i amb algun núvol baix entrada la nit, amb una temperatura que aquesta nit pujarà una miqueta més i voltarà els 22 de mínima, mentre que demà la màxima estarà per sobre dels 30 o acostant-se als 31, amb una humitat que serà alta i amb molta xafogor. Vents en conjunt febles, enterrals a l'inici i final del dia i marinades de garbí al centre de la jornada, fent que la mar estigui arrissada al matí i amb una mica de marejola a la tarda.
0: Ràdio Cubelles. Notícies. Els castellers del Foix han descarregat un 3 de 7 en el seu viatge a Flandes. La colla cubellenca forma part del Festival Manifiesta, celebrat aquest cap de setmana passat a la ciutat d'Ostende, a Bèlgica. Els castellers del Foix han tancat una altra sortida internacional, aquest cop a la ciutat flamenca d'Ostende, dins del Festival Manifiesta. La colla cubellenca ha actuat al costat dels Manneken, de Brussel·les, i han aconseguit descarregar el 3 de 7, acompanyat d'una torre de 6 i un 3 de 6 amb l'agulla. També han aixecat un pilar de 5, però els ha caigut quan el descarregaven. El cap de colla dels castellers del Foix, Joshua Moreno, ha comentat que han quedat satisfets per poder portar castells com aquests fins tan lluny.
3: Vam parlar amb maneques, vam dir, vinga, va, ens ajudem entre tots, i evidentment quan va començar a pujar el 3 de 7 sabíem des del minut 1, segon 1, que anàvem a descarregar-lo, i això ens va fer, ostres, confiar en les nostres habilitats i el fet de poder portar ja no castells límits, perquè això òbviament mai se sap quan pot sortir bé, quan pot sortir malament, però poder portar castells, independentment del 3 de 7, una actuació completa, a 1.400 quilòmetres, com diu el Lolo, fora de casa, per nosaltres és una experiència infinitament, vamos, positiva.
0: En conjunt, la que han aconseguit a la ciutat d'Ostende és una de les millors actuacions de la història dels castellers del Foix i la millor que han ofert fins ara fora de Catalunya. Joshua Moreno, cap de colla, reconeix l'esforç dels castellers cubellencs en aquest viatge i assegura que han acabat

0: acabat contentíssims.
1: Dos dies, quatre en total, fora, i la primera actuació bé, però ostres, es comença a notar els tallers de després, la miniactuació que es va anul·lar ja per la pluja, ja començava a pesar, però vamos, contentíssims d'haver participat, que hem estat invitats per la gent que organitza el Manifiesta, la Sandra, el Mario, i vamos, molt agraïts de que qualsevol cosa que necessitin, aquí estarem per ells.
0: Més enllà de les actuacions castelleres, dins del Festival Manifiesta, membres dels castellers del Foix han format part d'una xerrada en què s'ha parlat dels valors que hi ha darrere del món dels castells.
1: La solidaritat que porten els castells, les posades en comú de ostres, aquí hi entra tothom, el més gran, el més petit, home, dona, nen, nena, tinguis vèrtic, no tinguis vèrtic, estiguis fort, no estiguis fort, bueno, el fet aquest de la solidaritat, que és l'essència d'aquest festival. Aquest festival, a part de música, les xerrades, tot és més d'un caire de tu vens aquí a portar el que vulguis, totalment sense cap prejudici. Vamos, nosaltres ho hem vist com algo totalment vens a disfrutar, siguis qui siguis, vinguis d'on vinguis, parlis l'idioma que parlis, aquí, vamos, vens a disfrutar totalment com una colla castellera. O sigui, és una mica el paral·lelisme que volíem transmetre amb aquest taller.
0: I pròximament l'agenda dels castellers del Foix no s'aturarà, i és que es preparen per actuar en el concurs que ha organitzat el programa Quarts Amunt aquest dissabte 19 de setembre a la Bisbal del Penedès. Es tracta d'un concurs per a les colles petites que no han entrat a les competicions oficials del concurs, que recordem que seran les cites de Torredembarra i Tarragona. Per tal de donar cabuda també a les colles que queden fora d'aquestes altres competicions, el programa Quarts Amunt ha organitzat aquesta cita, que serà aquest dissabte a la Bisbal del Penedès. Joshua Moreno admet que per la colla serà una setmana intensa entre el viatge que han fet a Flandes i aquest compromís amb el concurs, i agraeix l'esforç de tothom, sigui quin sigui finalment el resultat d'aquest dissabte que ve.
1: Independentment de del resultat, de la puntuació, nosaltres ja hem guanyat. Simplement haver fet aquesta carrera, aquesta marató titànica, per mi ja és suficient per poder dir, mira, hem guanyat, hem portat castell de set aquí a Bèlgica, portarem castell de set al concurs, i això és fruit de la gent.
0: Aquest concurs de castells, organitzat per Quarts Amunt, es disputarà entre 6 colles castelleres, una de les quals els castellers del Foix, aquest dissabte a la tarda a la Bisbal del Penedès. Cubelles ha celebrat la diada de l'11 de setembre amb el castell de focs que es va haver de suspendre aquesta passada festa major. Aquest divendres s'han fet els actes institucionals habituals al matí, però com a novetat s'han completat a la nit amb un concert i l'espectacle pirotècnic al Passeig Marítim. La plaça de l'Església, però, davant del campanar, ha sigut l'escenari un any més dels actes institucionals de l'11 de setembre aquí a Cubelles, un acte que, a banda dels representants de l'Ajuntament, ha tornat a comptar amb el cor L'Espiga de Cubelles i el pubillatge local. L'alcaldessa Rosa Fonoll ha reivindicat en el discurs local que Catalunya sempre s'ha caracteritzat per ser una terra d'acollida.
2: Crec que la diada és, sobretot, un bon moment per recordar què és allò que estimem i què és allò que volem continuar construint. I si penso en Catalunya, penso en la seva gent, en els que han nascut, en els que han crescut i en tots aquells que en algun moment de la seva vida van arribar aquí buscant un futur millor i han acabat fent d'aquesta terra casa seva. Això també és Catalunya, una terra d'acollida, diversa i plural, que ha sabut créixer incorporant persones, històries i maneres diferents de veure el món, sense perdre mai allò que la fa ser qui és.
0: Des d'un punt de vista local, l'alcaldessa Rosa Fonoll també ha reivindicat el paper dels municipis com Cubelles per construir el sentiment de pertinença de la gent.
2: Després de 12 anys al capdavant de l'Ajuntament de Cubelles, hi ha una cosa que he après. Fer país no és només parlar de grans ideals, és fer-nos realitats cada dia. És tenir cura del poble, és escoltar, ajudar, és treballar. És fer que els nostres infants tinguin oportunitats i que la gent gran pugui viure amb dignitat. És aconseguir que una persona que arriba nova pugui sentir amb el temps que aquest també és el seu poble. Al final, un poble és això. La gent que viu i la gent que se l'estima. I avui, aquí davant del geni i la força bruta, crec que tenim una bona metàfora del que necessitem. Força per defensar allò que som i allò que estimem. I geni, seny, intel·ligència i capacitat d'entendre's per construir el futur.
0: A banda dels actes institucionals que s'han fet al matí, com a novetat aquest 11 de setembre, l'Ajuntament ha organitzat també el Passeig Marítim, un concert amb una banda de tribut a l'Exambusto i el Castell de Focs, que havia quedat suspès pel risc d'incendi el dia de Festa Major.
3: Junts per Cubelles ha posat en marxa el manifest Recuperem Cubelles, una iniciativa que reclama un canvi en la gestió municipal i que la formació vol convertir en un espai de participació ciutadana de cara a les eleccions municipals del 2027. El manifest defensa, entre d'altres qüestions, un ajuntament més proper, una gestió més transparent i eficient, serveis públics ben planificats i un municipi més net, més segur i millor cuidat. Durant una entrevista a Ràdio Cubelles, Robert Monzoni s'ha assenyalat diverses qüestions que, segons Junts, evidencien la necessitat d'un canvi. Entre aquestes ha citat l'estat de la via pública, la neteja, la recollida d'escombraries, la seguretat, la cultura i el manteniment del patrimoni municipal. El cap de llista de Junts per Cubelles, Robert Monzonis, assegura que la iniciativa vol anar més enllà de la crítica al govern municipal i que volen posar sobre la taula una manera diferent d'entendre la política municipal.
4: Hem dit, escolta'm, està molt bé el criticar les coses, no? I posar sobre la taula el que no funciona, però també necessitem generar il·lusió, generar esperança, generar futur. I tot això és el que vol també aglutinar aquest manifest per engrescar a totes aquelles persones que estan enfadades, que estan també desil·lusionades amb la gestió actual del municipi i poder oferir una esperança, una opció de futur en la que no només participin signants, sinó evidentment també es puguin implicar i puguin també ser partícips d'aquest canvi amb il·lusió a Cubelles.
3: Una de les cares visibles de la campanya és el pallasso cubellent Pep Callau, que ha explicat que s'hi suma a títol personal i en l'exercici de la seva llibertat per participar activament en la política municipal. Ha expressat també públicament el seu suport al manifest. Callau reivindica un canvi basat en la participació ciutadana, el diàleg amb entitats i una major aposta per la cultura i el patrimoni.
5: No és desconegut que les eleccions són el mes de maig, que hi ha moviments veïnals, que hi ha associacions que fan coses i nosaltres hem decidit fer un pas decidit endavant, manifestar aquest manifest, que és un manifest en positiu per un canvi, diguéssim, per aquesta nova etapa que entrarà com un tsunami segur a la vila de Cubelles, i jo hi he posat la cara, he pogut manifestar les meves idees i estic activament treballant en tot aquest afer.
3: La campanya de recollida de signatures es va posar en marxa a principis de setembre amb una sèrie de vídeos protagonitzats per persones vinculades a Cubelles que conviden la ciutadania a reflexionar sobre la situació actual del municipi i a sumar-se al manifest. Segons Junts per Cubelles, la iniciativa ja ha superat el centenar d'adhesions.
4: Portem poc més d'una setmana, ja tenim més d'un centenar de signatures recollides. La veritat que el tret de sortida ha estat molt, molt espectacular i vam fer un vídeo que va tenir doncs, també molta repercussió. Ara estem preparant nou material per seguir engrescant a la gent i que seguim fent aquesta campanya que al final durarà uns mesos fins que finalment presentarem totes aquestes signatures al ple municipal, direm el nombre de signatures que hem recollit i llegirem el manifest perquè doncs, tothom sigui conscient que hi ha una gran, que estem convençuts, que hi ha una gran majoria social a Cubelles que està a favor d'un canvi i de recuperar Cubelles, sobretot de moltes de les coses que s'han destrossat, que s'han deixat perdre, que estan descuidades i molts projectes que falten per venir.
3: La formació mantindrà oberta la recollida de signatures durant els pròxims mesos i preveu presentar-les en el darrer ple ordinari del mandat. El manifest es pot consultar i descarregar a recuperemcubelles.com o també es poden consultar els punts de recollida presencial.
0: L'últim curs polític de la legislatura a l'Ajuntament arrenca aquest dimarts que ve amb un ple ordinari. L'ordre del dia inclou una modificació pressupostària, un canvi per convertir la taxa de publicitat en mitjans de comunicació municipals en un preu públic i també una condecoració policial i 6 mocions diferents presentades pels grups municipals. El ple de l'Ajuntament es reunirà aquest dimarts, 15 de setembre, amb una sessió ordinària que arrencarà a les 7 del vespre, un ple que, com sempre, es podrà seguir en directe a Ràdio Cubelles. Segons l'ordre del dia, es debatrà una proposta de modificació pressupostària que s'acabarà de concretar en el mateix ple. També es votarà una condecoració policial per a 2 agents i també es debatrà un canvi de normativa municipal per convertir en preu públic la taxa de publicitat en els mitjans de comunicació locals. A l'apartat de les mocions es votaran fins a 6 textos diferents. Des d'Unitat Cubellenca reclamen en la seva moció la creació de l'àrea bàsica de salut de Cubelles i el reforç de l'atenció primària, que actualment és compartida amb Cunit. Vox presentarà 2 mocions al ple de dimarts per defensar la sobirania de Ceuta i Melilla i la integritat territorial d'Espanya d'una banda i una altra moció perquè s'instal·lin reductors de velocitat a Corral d'Ancona. També es debatran 2 propostes del grup de Junts per Cubelles que demana el reforç i l'estabilització de la policia local i, en un segon text, demana que s'obri una iniciativa per escoltar la ciutadania i avaluar el nou sistema de recollida de residus. El PP també té prevista una moció en aquest ple, en el seu cas, per la millora de l'accessibilitat de les voreres. I en el ple de dimarts es podria arribar a fer oficial el relleu de Dani Pérez com a regidor de la CUP amb la presa de possessió de Ramon García, que passarà a ser el nou regidor de la CUP. Ara bé, encara no s'ha acabat de concretar si tots els tràmits estan complets perquè prengui possessió del càrrec de regidor Ramon García com a nou regidor de la CUP.
3: Jordi Bertran continua ampliant una trajectòria artística que combina música, poesia i teatre de titelles. El cantautor, músic i poeta vinculat a Cubelles ha tornat a passar pels micròfons de Ràdio Cubelles per repassar els seus darrers projectes i avançar algunes de les iniciatives que prepara pels propers mesos. Bertran manté una estreta relació amb Cubelles, on passa bona part de l'any i on també compon algunes de les seves cançons. La vinculació amb el municipi ve de lluny. Els seus avis ja estiuejaven a Cubelles als anys 60 i, posteriorment, ell i la seva família també van escollir Cubelles com a lloc de residència i de descans. La seva activitat artística, però, continua tenint també una important dimensió barcelonina i internacional. A més de la música, Jordi Bertran és conegut per la seva trajectòria en el món de les marionetes i per projectes com la construcció de la titella de Charlie Rivel, creada durant el confinament i vinculada a la seva relació amb el municipi. Actualment, un dels projectes més recents és Captaires de la Llum, una proposta musical nascuda a motiu de l'any Gaudí. El projecte va sorgir arran d'una proposta del músic i professor Enric Colomer, que va convidar diversos cantautors a crear una cançó dedicada a Antoni Gaudí. Així mateix, ens ho explica Jordi Bertran aquí, a Ràdio Cubelles.
6: I la seva idea era demanar a diversos cantautors que composessin una cançó sobre en Gaudí, amb motiu de l'any Gaudí. I si jo volia participar, i vaig dir que encantadíssim de fer-ho. A més, jo tinc certs vincles amb en Gaudí, molt curiosos, que després explicaré, bueno, i que s'expliquen a la cançó. I m'hi vaig posar, va quedar bé, força bé, i aleshores vaig pensar que seria bo publicar-ho, fer-ne un disc, i és el que hem fet, aprofitant que és ara aquest any, va sortir publicat a Spot i bueno, a les xarxes, a Amazon i això, i a YouTube.
3: Jordi Bertran va acceptar el repte i va compondre Gaudí, una peça que explora l'univers simbòlic de l'arquitecte i que incorpora referències a la seva obra i algunes llegendes relacionades amb la seva figura. El vincle personal amb Gaudí, diu el mateix autor, és especial i significatiu. Va viure des dels 6 anys fins als 22 anys a l'Avinguda Gaudí de Barcelona, just davant de l'edifici on havia viscut la família de l'arquitecte. Una coincidència que, diu el mateix autor, Jordi Bertran, explica amb humor que podria haver contribuït a la seva bona sort artística. Escoltem el que ens deia Jordi Bertran.
6: Mira, a part de l'anecdòtica de que jo vaig néixer l'any 52, i ell també, però clar, 100 anys abans, i als 6 anys els meus pares van adquirir una vivenda a l'Avinguda Gaudí número 2, és a dir, davant de la Sagrada Família mateix. I cada vegada que sortia pel balcó o traia el cap a la finestra, doncs veia la Sagrada Família. Aleshores, diuen que qui viu uns anys a prop, en el barri, serà tocat per la bona sort, no? Que ja emet certes vibracions que porten bona sort. I realment jo he tingut molta sort de la vida perquè m'he pogut dedicar al que m'agrada, no? Que és el teatre, la creació i la música.
3: El projecte es completa amb un altre tema musical, Clochard, una cançó inspirada en els captaires que Jordi Bertran va conèixer en el seu primer viatge a París. El cantautor va trobar una connexió entre aquells músics i la figura de Gaudí, que en els darrers moments de la seva vida va arribar a ser confós amb un captaire a causa del seu aspecte auster. L'entrevista sencera a Jordi Bertran es pot recuperar a la carta des de radiocubelles.cat. Ell mateix també ens avança que de cara a l'any que ve celebrarà 50 anys de trajectòria en el món també de les titelles.
0: Dilluns 14 de setembre s'obren les matriculacions pels cursos de català. A Cubelles recordem que hi haurà 22 places del nivell bàsic 1 que s'estendrà del 28 de setembre al 9 de desembre. Per la resta de nivells, això sí, caldrà desplaçar-se fora de Cubelles, a Vilanova i Geltrú o a Calafell. L'oferta del Consorci per la Normalització Lingüística per al primer trimestre de l'any acadèmic 2026-2027 ja es pot consultar al cercador del mateix servei. Les persones que estiguin interessades en alguns dels cursos de català es podran inscriure del 14 al 18 i el 21 de setembre. En aquest període s'oferiran tots els nivells, des de l'inicial, la U, fins al superior, al C2, i el tràmit es podrà fer en línia des de la plataforma de la web del Consorci o bé dirigint-se presencialment a alguns dels punts d'atenció distribuïts per tot Catalunya. El més pròxim a Cubelles, recordem que és a Vilanova i la Geltrú. Aquí a Cubelles, concretament, tindrem 22 places per cursar el nivell bàsic 1 de català. Les classes es faran al Centre Social Joan Roig i Piera amb un total de 45 hores. Començaran el 28 de setembre i s'allargaran fins al 9 de desembre, cada dilluns i cada dimecres, de 9:45 a 11:45 del matí. Per la resta de nivells, caldrà desplaçar-se a Vilanova i Geltrú o a Calafell. Abans de fer la inscripció, qui no hagi fet mai un curs al Consorci necessitarà acreditar el seu nivell de català i per fer-ho pot aportar un certificat oficial o equivalent o bé demanar una prova de nivell. Tanmateix, les proves de nivell que ofereix el mateix Consorci s'acabaven el dia 5 de setembre. A partir d'ara, el mateix Consorci donarà la solució a les persones que, sense poder acreditar el nivell de català, ho necessitin per tal d'inscriure's a partir d'aquest dilluns 14 a algun dels cursos o al curs que es farà a Cubelles de català. El govern local ja té a punt els plecs per la concessió de l'escola Bressol Municipal a Draga. La licitació s'obrirà pròximament i inclourà unes quantes de les millores que havien reclamat en el seu dia les professionals de l'etapa educativa 0-3 anys de Cubelles. La regidora d'Ensenyament, Renata Bedós, ha valorat les novetats de l'inici del curs lectiu a Cubelles i una de les notícies més recents té relació amb aquesta etapa educativa del 0 als 3 anys i amb l'escola Bressol Municipal La Draga, competència directa de l'Ajuntament de Cubelles. I és que el govern municipal ha aprovat els plecs per poder anunciar la licitació de la concessió ben aviat les pròximes setmanes. Renata Bedós, regidora d'Ensenyament, ha explicat els motius que han endarrerit aquest pas, que feia anys que s'esperava. Per exemple, hi ha motius com que es va aprovar un nou conveni del sector i, per tant, s'havia d'adaptar tota la documentació a aquest nou conveni i també que ha calgut també tenir a punt el pressupost municipal aprovat per poder aprovar aquests plecs. Ha destacat també la regidora d'Ensenyament, Renata Bedós, que s'han recollit les peticions de les treballadores que van fent el seu dia en l'etapa de protestes.
7: Que millora les condicions salarials del 80% de la plantilla de La Draga. És a dir, és cert que hi havia un 80% del personal de La Draga que estava per sota del que marcava aquest conveni. El que fa l'Ajuntament és garantir que es paguin els sous, els salaris, en funció d'aquestes taules salarials que estan aprovades per conveni, i també el que fa és blindar, en el cas d'aquelles treballadores que estan cobrint cobrant per sobre el conveni, que també puguin mantenir aquest sou. I, a més, hi preveu un increment amb el cost salarial d'inici fins a final de contracte d'un 12%. Per tant, millora substancialment les condicions laborals o salarials de quan van començar totes aquelles protestes les treballadores.
0: B2 també assegura que l'aportació de recursos per part de l'Ajuntament s'incrementarà amb el contracte nou de l'Escola Bressol.
7: El del cost total del contracte, s'ha de dir que aproximadament un terç del cost el paguen les famílies directament, amb les quotes que paguen cada mes, i dues terceres parts s'assumeix amb diners públics sobretot la Generalitat i l'aportació municipal. L'aportació municipal que fa en aquest nou contracte triplica la que era anteriorment, que era una de les queixes que feien, que criticaven, no?, tant les treballadores com les famílies, que l'aportació municipal era reduïda, ara el que es fa és triplicar.
0: El servei aquest setembre ha omplert totes les places que tenia disponibles, 135, tal com va passar el curs passat. I, de fet, es preveu que aquesta demanda en l'etapa de 0-3 anys continuï o fins i tot augmenti en el futur més immediat.
7: En el cas de Cubelles, la matrícula viva afecta especialment a la llar d'infants. És el segon curs que, després de molts cursos, comencem la llar d'infants plena, amb tota la capacitat sencera, que són 135 places ocupades. És el segon any que hem de fer aules mixtes, perquè no volíem que cap nen que hagués demanat matriculació i que estigués empadronat a Cubelles quedés sense escolaritzar. I, de fet, amb aquesta aula mixta d'I0 i I1 hem aconseguit que tots els nens empadronats a Cubelles que hagin demanat plaça a la llar d'infants la tinguin.
0: Tot i aquestes dades, Renata B2, regidora d'Ensenyament, també ha reconegut que ara per ara no hi ha cap pla aquí a Cubelles per incrementar les places municipals d'aquesta etapa educativa prèvia a l'escola.
7: De moment estem on estem. Si finalment baixen les ràtios, si finalment hi ha l'obertura o de la gratuïtat del 0-1, n'hauríem de parlar, perquè evidentment Cubelles a dia d'avui no podria assumir la totalitat de l'oferta, de la demanda que hi ha, o sigui, l'oferta que hi ha no podria assumir la totalitat de la demanda que hi hauria, i per tant ens ho hauríem de plantejar, però a dia d'avui no està en l'agenda de l'Ajuntament.
0: Recordem que, per la seva banda, el govern espanyol va anunciar a finals de juny una probable reducció a la meitat de les ràtios d'aquesta etapa de 0 a 3 anys, una decisió que encara s'hauria de tramitar i aprovar al Congrés dels Diputats.
8: La cursa Puigdetiu arriba aquest diumenge 20 de setembre a la seva 11a edició, amb les inscripcions ja tancades i totes les places exaurides. La resposta dels participants consolida una vegada més aquesta cita esportiva dins del calendari de curses de muntanya a Cubelles. La jornada comptarà amb 3 modalitats i començarà a les 8 del matí amb la caminada popular, una proposta pensada per gaudir en família de l'entorn natural del Puigdetiu. El recorregut, sense grans desnivells ni trams complicats, és accessible per persones de totes les edats i no requereix una preparació física específica. A les 9 del matí serà el torn de la sortida del Tiula XL, la prova reina del trail running a Cubelles. Amb gairebé 16 quilòmetres de recorregut i uns 600 metres de desnivell positiu acumulat, planteja un repte exigent, però assequible per a corredors amb experiència mitjana. El circuit transcorre per als corriols tècnics, trams rocosos i paisatges característics del massís del Garraf dins dels termes municipals de Cubelles i Cunit. I la Tiula curta començarà a 9:45. La modalitat ofereix aproximadament 10 quilòmetres i 250 metres de desnivell positiu i està especialment pensada per als corredors que volen iniciar-se en el trail running o que busquen una distància més assequible. Tant la Tiula XL com la Tiula curta comptaran amb punts d'avituallament al llarg del recorregut, i la sortida i l'arribada de les curses tindran lloc al poliesportiu municipal de Cubelles. Els participants, a més, disposaran també de guardarropia gratuïta, assegurança, senyalització del recorregut, servei d'ambulància, lavabos i dutxes al propi poliesportiu. La inscripció, doncs, també inclou més obsequis i un entrepà a l'arribada a la meta. La recollida de dorsals es podrà fer fins al mateix dia de la cursa o fins i tot un dia abans, si es vol. El mateix dia, el diumenge, estaran obertes fins a 15 minuts abans per retirar el dorsal. Amb les inscripcions definitivament tancades i totes les places cobertes, Cubelles, doncs, es prepara per viure aquest diumenge una nova edició de la cursa del Puig de Tiula, una jornada que tornarà a unir l'esport amb la natura i el territori, una prova esportiva que ja està més que consolidada en el calendari esportiu cubellenc.
9: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
10: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
3: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels Fuster.
0: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
3: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
10: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
11: Vull dir-ho ara, que si no després les coses es compliquen.

hem de fer les coses. No m'interessa la tècnica. Menyspreu els processos. Mai vaig llegir-me un llibret d'instruccions. Quan la vida no va, m'atabalo i em poso a pitjar botons. Així que no presumeixis. Lluny ja queda el temps en què ens impressionàvem.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ja estan obertes les inscripcions per les activitats que proposa l'Espai Jove per aquest curs que arrenca ara, 2026-2027. Per saber-ne més detalls d'aquesta oferta d'activitats, tenim amb nosaltres el regidor de Joventut, Pau Rodríguez. Benvingut, gràcies per atendre a Ràdio Cubelles.
2: Què tal? Bon dia, Pau.
1: I bé, sí que són activitats diverses que es aniran fent durant tot el curs i que necessiten inscripció prèvia, tot i que algunes són gratuïtes, no totes necessiten, diguéssim, un pagament. En tot cas, abans d'entrar més en concret doncs, en com és tota aquesta programació i quins cursos exactament hi haurà, bé, un curs nou per l'Espai Jove, recordar també una mica el Servei de Joventut, quines són les seves línies, què vol oferir també, no? la intenció d'aquest servei de l'Espai Jove aquí a Cubelles, quines són aquestes intencions a grans trets.
2: Doncs bé, com deies, nosaltres el curs o l'any, diguéssim, no el comencem al gener, el comencem al setembre, no? quan els alumnes, els joves inicien les universitats, els instituts, les escoles, som quan nosaltres, no?, i hem estat aquests mesos previs doncs, preparant, com dèiem, aquest curs, no?, aquestes activitats que desenvolupem després al llarg de l'any, no? Avui teníem la reunió de coordinació una mica d'inici de curs i en parlàvem i fèiem una mica presentació de com encararíem aquest curs de setembre a desembre i també el que ens vindria, no?, de cara doncs, al gener del 27. No? Com deies, doncs, hem preparat aquestes activitats, aquest programari, no?, molt complert per intentar encabir doncs, totes aquestes necessitats, totes aquestes demandes també, no?, que ens fan els joves i arrel d'això doncs, també en funció d'aquestes demandes que ens fan, doncs, tirem per una banda o per una altra. Hi ha activitats de tot tipus, us les podeu revisar, no les comentaré una a una. Totes són gratuïtes, excepte una, que és el curs de monitora de lleure, que ja portem fent-ho pràcticament tots els cursos, perquè també hi ha una necessitat i una demanda, no? També, perquè arrel de fer aquest curs també pot ser el primer inici, no? La primera petjada d'un jove a nivell després professional, no? A l'estiu o al Nadal, no? Perquè puguin també doncs, començar a treballar en l'àmbit laboral, i hi ha activitats de tot tipus. Sí que cal en la majoria inscripció prèvia, una mica per fer doncs, a nosaltres aquesta previsió de quants joves hi assistiran, i com deia, doncs, excepte el curs de monitor o monitora de lleure, totes són gratuïtes i ja les hem fet, no? Les hem dissenyat, les hem programat doncs, perquè puguin encabir doncs, tot el ventall de lo que els joves ens han demanat al curs passat.
1: Algunes d'aquestes activitats repeteixen, no? Això vol dir que han tingut ja una bona resposta en cursos anteriors, tot i que bé, això de la joventut també ho té, no? Que va canviant una mica de vegades les inquietuds i els interessos, però sí que hi ha qüestions, no?, que més o menys s'ha vist que tenen bona resposta i es poden anar repetint.
2: Exacte, per exemple, el tema del Teens Chef és una cosa doncs, que està molt popularitzada, que agrada molt i que per tant, repetim any rere curs, no? I perquè, bueno, hi ha coses que és el que diem, que si tenen aquest impacte positiu i hi ha una demanda, doncs, evidentment, l'hem de tornar a repetir. Hi ha d'altres que no, segons les necessitats, prioritats i demandes que ens fan els propis joves, doncs, intentem cobrir-les i intentem, doncs, innovar, no? Perquè també d'un curs a l'altre també està bé incorporar novetats i coses. Ara mateix també estem treballant de cara al gener, de cara a l'any vinent, amb activitats noves, per exemple, el tema de l'equitació, el tema també d'activitats també a la mar, a la muntanya. Us ho anunciaré més endavant perquè encara no ho tenim tancat, però sí que ho farem i també hi estem treballant amb les activitats, a banda d'això, paral·lelament amb les activitats que farem cada divendres, no? Que serà una mica el dia especial, com finalitzar la setmana, com a premi doncs, tindrem una activitat, també imagino que amb inscripció prèvia, no? Depenent de l'aforament i del tipus d'activitat, doncs, que també els joves hi puguin gaudir, no? Perquè també la dinàmica que seguirem aquest any, com no podria ser d'una altra manera, és que l'espai juvenil, l'equipament juvenil, no sigui un punt d'accés lliure, com havia estat amb els seus inicis, sinó que sigui un espai on els joves puguin venir a desenvolupar les seves activitats, on puguin venir a gaudir, a demanar un dels serveis que nosaltres oferim, no? ja el sabem, i per tant que no sigui un punt d'accés lliure d'anar a passar la tarda, no? Sinó que vagis amb una activitat, vagis a la prestació d'un servei, vagis a demanar informació o estudiar, etc, però que no sigui un punt de concentració lliure, perquè això ens havia comportat una sèrie de problemàtiques i per tant canviant aquest xip ja ens va funcionar bé l'any passat i per tant la tònica que seguirem serà la mateixa.
1: De fet, també ho vau dir que és com una mica un precursor després aquest temps més lliure, no? O de lleure, de vegades va anar a l'activitat i després va, doncs ara quan acabem l'activitat ens quedem una estona a l'espai jove fent no
2: exacte,
1: sé què, o
2: exacte.
1: Ara mira, o quedem, demà no hi ha cap activitat però quedem aquí davant i anirem a xerrar una estona o a fer un tom, no? És a dir que tot i que no tingui aquest accés lliure sí que serveix com a precursor per aquestes relacions socials i de
2: total,
1: lleure dels
2: joves. Total, és el que intentem reforçar, no? Aquestes relacions socials sanes amb els propis joves, no? Que nosaltres doncs intentem potenciar, no? Arrel d'aquestes activitats, no? Perquè vèiem que nosaltres deixant una sala d'accés lliure perquè ens entenguem, perquè poguessin anar allà i fer el que volguessin, al final el que ens trobàvem eren unes actituds que no eren correctes a nivell de relació entre els propis joves, no? Perquè arribaven i es posaven amb el mòbil directament, es posaven a beure begudes energètiques, per tant no era ni és l'objectiu de l'equipament, ni és l'objectiu ni la finalitat que nosaltres volíem, no? Ara, canviant el rol, canviant, no? La manera com ho estàvem enfocant, està funcionant molt millor i està tenint molt més impacte, no? amb l'actitud de manera positiva amb els joves.
1: Sobretot enfocat això amb els joves d'aquesta etapa de l'ESO, no? Potser que és els que puguin tenir més necessitat de tenir activitats fora de, no? de l'institut, més enllà doncs, de les seves activitats que ja facin extraescolars, no? Tinguin altres llocs on anar sense haver de desplaçar-se, no? I dins del mateix municipi, no?
2: Sí, no, de fet, l'equipament juvenil, l'edat, no, diguéssim, és a partir de primer de l'ESO, quan poden utilitzar el servei de joventut, fins als 30 anys. Evidentment, una persona de 28 o 25 o no utilitza el servei igual que un jove que acaba d'entrar de primer d'ESO, no? Aquestes activitats estan molt més enfocades, com deies, Pau, al públic, no? De primer a quart d'ESO, inclús batxillerat, i després hi ha altres serveis, no? Com el d'emancipació, com el de referent d'ocupació, com el gabinet d'acompanyament emocional, que estarien enfocats des de primer de l'ESO fins a un jove, no? Que acaba de complir 25 anys, per exemple, no? Cadascú utilitza el servei, això és el bo també, no? De l'equipament juvenil, que cadascú utilitza el servei com li interessa, en aquest sentit, no? com té les seves necessitats en el moment vital que es troba, doncs s'apropa a un servei, s'apropa a un altre, i també és la riquesa, no? Del propi espai, no? Que hi circulen joves de diferents edats i que cadascú utilitza el servei pues, segons el moment vital en el que es troba.
1: I també hem vist que hi ha varietat, no, d'activitats i de dies per de vegades omplir, entenc, els forats això que puguin deixar les activitats extraescolars, no? El que fa anglès però ho fa els dimecres, veu que el dijous pot anar a l'espai jove a fer això, o el que juga a futbol o bàsquet o el que sigui, no? I té lliures d'entrenament un parell de dies, no? També té aquesta altra referència de l'espai jove per acabar de completar, no? Una mica la seva setmana, no? També.
2: Sí, exacte. Avui és el que intentem fer una mica amb aquesta promoció d'activitats, no? També recordar el dia 20 de setembre. El dia 20 de setembre fem, com portem ja fent un parell d'anys, un parell d'inicis de curs al setembre, una presentació als alumnes que entren a la primera ESO, que ja podrien utilitzar el servei de l'equipament juvenil, i a les famílies. És a dir, farem una trobada el dia 20 de setembre de 5 de la tarda a 8 del vespre allà a l'equipament juvenil, amb un ventall d'activitats ja programades, amb tots els professionals que hi treballem al servei perquè puguin conèixer-nos, perquè puguin saber què oferim i què no oferim, no només als joves, que és important, sinó també a les famílies, doncs, que vegin on van els seus fills i les seves filles, en quin espai es troben, i això també a nosaltres ens ha funcionat molt bé els cursos passats, ho hem tornat a repetir aquest any, 20 de setembre a l'Espai Jove de 5 a 8 del vespre.
1: Mm-hmm. Pel que fa a les activitats, hi haurà el Moutin, no? Que això doncs, ja s'ha ofert en altres ocasions, que és com un multisports, també taller de còmic i manga, classes de guitarra, classes de cant, també d'art i autoconeixement, un curs de programació, intel·ligència artificial, robòtica i aquestes qüestions, també classes de català, no? Pensades per joves ja més
2: sí,
1: enllà.
2: Nouvinguts,
1: sí, i nouvinguts, també.
2: Sí.
1: I bé, en aquest cas també en col·laboració amb Ràdio Cubelles repetim el taller de podcast que, que aquest curs serà tot el curs, no? Es va fer una primera prova uns mesos i ara s'amplia tot el curs. Clar, això del podcast és el que et deia abans, no? Són interessos que van sorgint nous, no? Entre els joves i ara doncs n'hi ha molts que això segurament mitjançant les xarxes socials els hi arriba, no?
2: Sí, i bueno, ara s'ha posat molt de moda, no? El no tant fer un programa de ràdio, no? Yeah. Que ens diguéssim, sinó el tema del podcast, no? Que arriba molt als joves, als videopodcasts, no? Que tant ens agrada escoltar des de diferents plataformes, no? De YouTube o Spotify o propi Ràdio Cubelles, que també té comença a tenir...
1: Bé, tenim el servei de podcast,
2: el servei de podcast.
1: És una ràdio penjada.
2: Sí. Bueno, però ja no només que li canvies el nom, ja té un, no? un aire més bueno, que crida més als joves, no? I per tant, també aquesta feina, no? Per part de comunicació, per part de la ràdio local, doncs també és important perquè costa, no? Aquest mitjà de comunicació als joves, que acaben... Entra d'una altra manera, no? No entra tant, diguéssim, encenent la ràdio, el cotxe o encenent la cara, sinó a través d'aquests podcasts que també s'estan treballant, no? A l'equipament juvenil, quan la van posar en marxa, doncs, a principi de l'any 23, que van posar en marxa aquest estudi de ràdio allà, igual que està, no? A la resta d'escoles del municipi. Jo crec que és una qüestió important, com deia, per poder acostar, no? Als joves, no? Aquest neguit, no? Per posar-se davant d'un micròfon, davant d'una càmera, i poder parlar, no? De temes que ells vulguin parlar d'interès, no? A nivell cultural, a nivell polític, a nivell esportiu, a nivell del que ells vulguin parlar, no? I que puguin debatre, i que puguin... Jo crec que és una activitat maca, no? Que també doncs, alimenta l'esperit crític, alimenta, no? Jo crec que... funciona molt bé, funcionarà molt bé també aquest curs, perquè sempre hi ha un grup de joves, el que deia, que al final intentem cobrir les necessitats d'aquells joves, no? Que s'apropen a l'equipament juvenil, que ens fan arribar propostes, que ens fan arribar idees, i intentem, evidentment, dintre de la mesura del que es pot, amb els mitjans que tenim, doncs materialitzar-les.
1: I bé, el curs arrencarà el 5 d'octubre, per tant, doncs, les inscripcions estaran obertes fins uns dies abans,
2: sí.
1: Tot i que, repetim, són gratuïtes, i després també, suposo que durant el curs, si algú s'hi vol sumar, no? Si no és un curs molt tancat o...
2: Sempre que hi hagi places, sí, jo crec que no hi haurà cap problema, no? En fer la inscripció, vull dir, no...
1: Molt bé, tota la informació la trobareu tant a les xarxes socials de l'Espai Jove com a la web de l'Ajuntament.
2: Sí.
1: I recordar, no, aquesta data també important del 20 de setembre en què doncs, es reunireu amb les famílies de primer d'ESO de Cubelles que
2: sí.
1: Puguin acostar fins allà a l'Espai Jove per conèixer l'equipament i bé totes aquestes activitats, oi?
2: Exacte, sí, sí, a partir del dia 20 de setembre, diumenge, si no m'equivoco, ara no tinc un calendari per aquí, però...
1: Diumenge, sí, perquè
2: diumenge,
1: coincideix
2: sí.
1: Amb la cursa al Puig de Tiula,
2: exacte.
1: Al matí hi haurà la cursa.
2: I a la tarda hauran de venir cap a l'equipament juvenil, exacte. Doncs el diumenge 20 de setembre, de 5 a 8, els esperem allà a les famílies i els joves a que puguin acostar-se i passar una tarda amb nosaltres.
1: Molt bé, no sé si vol afegir res més de cara a aquest inici de curs també a l'Espai Jove.
2: Doncs comentar que a partir... Farem una presentació pública, evidentment, però ja us ho avanço. A partir de principis d'octubre tindrem un servei més que s'incorpora a l'equipament juvenil, un nou recurs que doncs, hem de donar també les gràcies a la Diputació de Barcelona que hem rebut una subvenció que ens permet tirar endavant amb mitjans externs aquest projecte, que serà un recurs, un tècnic, diguéssim, per mobilitat internacional i voluntariat, un Erasmus, o sigui, tots aquests joves que s'hi vulguin acostar perquè tinguin doncs, aquesta necessitat o vulguin fer un Erasmus, vulguin fer un voluntariat, vulguin anar a treballar durant l'estiu en un país de la Unió Europea, doncs tot això ho recollirem amb una persona que de moment Comencem aquesta prova pilot, que estarà una jornada de 8 hores un cop a la setmana. Doncs em sembla que, si no m'equivoco, serà cada dimarts de matí a tarda, no? De manera gratuïta, doncs, que ajudarà aquests joves que, si doncs, volen marxar, doncs, a fer un Erasmus, com deia, a fer un voluntariat, a treballar fora, a estudiar fora, doncs, que puguem fer, doncs, aquest acompanyament, no? Perquè al final, quan vols marxar fora, et fas moltes preguntes, és molta documentació la que has de portar, a vegades ha de ser un visat o no, depèn si és a dintre de la Unió Europea o no, i per tant, doncs, incorporem aquest servei perquè notam que teníem aquesta necessitat però que no teníem algú doncs, format al 100% per poder donar aquest servei amb una qualitat, amb una excel·lència, no? Doncs a partir de principis d'octubre incorporem aquest nou referent, que serà també, doncs, que s'hi suma, no?, amb la resta de referents que hem comentat abans, no? Per tant, creiem que és una fita molt important perquè millorem aquesta qualitat a nivell de l'equipament juvenil. Per tant, bueno, és el que dèiem abans, intentem abarcar, intentem arribar allà on el jove ho necessita.
1: Doncs Pau Rodríguez, regidor de Joventut, moltíssimes gràcies per atendre'ns i fins la pròxima, que vagi molt bé.
2: Gràcies, bon dia.
1: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles, que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: al costat dels Manneken de Brussel·les i han aconseguit descarregar el 3 de 7 acompanyat d'una torre de 6 i un 3 de 6 amb l'agulla. També han aixecat un pilar de 5, però els ha caigut quan el descarregaven. El cap de colla dels castellers del Foix, Joshua Moreno, ha comentat que han quedat satisfets per poder portar castells com aquests fins tan lluny.
1: Vam parlar amb Manneken, vam dir, vinga, va, ens ajudem entre tots, i evidentment quan va començar a pujar el 3 de 7 sabíem des del minut 1, segon 1, que anàvem a descarregar-lo, i això ens va fer, ostres, confiar en les nostres habilitats i el fet de poder portar ja no castells límits, perquè això òbviament mai se sap quan pot sortir bé, quan pot sortir malament, però poder portar castells independentment del 3 de 7, una actuació completa a 1.400 quilòmetres, com diu el Lolo, fora de casa, per nosaltres és una experiència infinitament, vamos, positiva.
0: En conjunt, la que han aconseguit a la ciutat d'Ostende és una de les millors actuacions de la història dels castellers del Foix i la millor que han ofert fins ara fora de Catalunya. Joshua Moreno, cap de colla, reconeix l'esforç dels castellers covellencs en aquest viatge i assegura que han acabat contentíssims.
1: 2 dies, 4 en total fora, i la primera actuació bé, però ostres, es comença a notar els tallers de després, la miniactuació que es va anul·lar ja per la pluja, ja començava a pesar, però vamos, contentíssims d'haver participat, que hem estat invitats per la gent que organitza el manifesta, la Sandra, el Mario, i vamos, molt agraïts de que qualsevol cosa que necessitin, aquí estarem per ells.
0: Més enllà de les actuacions castelleres, dins del Festival Manifiesta, membres dels castellers del Foix han format part d'una xerrada en què s'ha parlat dels valors que hi ha darrere del món dels castells.
1: La solidaritat que porten els castells, les posades en comú, ostres, aquí entra, hi entra tothom, el més gran, el més petit, home, dona, nen, nena... tinguis vèrtic, no tinguis vèrtic, estiguis fort, no estiguis fort... El fet aquest de la solidaritat, que és l'essència d'aquest festival. Aquest festival, a part de música, les xerrades, tot és més d'un caire de tu vens aquí a portar el que vulguis, totalment sense cap prejudici. Vamos, nosaltres ho hem vist com algo totalment vens a disfrutar, siguis qui siguis, vinguis d'on vinguis, parlis l'idioma que parlis, aquí, vamos, vens a disfrutar totalment com una colla castellera. O sigui, és una mica el paral·lelisme que volíem transmetre amb aquest taller.
0: I pròximament l'agenda dels castellers del Foix no s'aturarà, i és que es preparen per actuar en el concurs que ha organitzat el programa Quarts Amunt aquest dissabte 19 de setembre a la Bisbal del Penedès. Es tracta d'un concurs per a les colles petites que no han entrat a les competicions oficials del concurs, que recordem que seran les cites de Torredembarra i Tarragona. Per tal de donar cabuda també a les colles que queden fora d'aquestes altres competicions, el programa Quarts Amunt ha organitzat aquesta cita, que serà aquest dissabte a la Bisbal del Penedès. Joshua Moreno admet que per la colla serà una setmana intensa entre el viatge que han fet a Flandes i aquest compromís amb el concurs, i agraeix l'esforç de tothom, sigui quin sigui finalment el resultat d'aquest dissabte que ve.
1: Independentment de del resultat, de la puntuació, nosaltres ja hem guanyat. Simplement haver fet aquesta carrera, aquesta marató titànica, per mi ja és suficient per poder dir, mira, hem guanyat, hem portat castell de 7 aquí a Bèlgica, portarem castell de 7 al concurs, i això és fruit de la gent.
0: Aquest concurs de castells, organitzat per Quarts Amunt, es disputarà entre 6 colles castelleres, una de les quals els castellers del Foix, aquest dissabte a la tarda a la Bisbal del Penedès. L'últim curs polític de la legislatura a l'Ajuntament arrenca aquest dimarts que ve amb un ple ordinari. L'ordre del dia inclou una modificació pressupostària, un canvi per convertir la taxa de publicitat en mitjans de comunicació municipals en un preu públic, i també una condecoració policial i 6 mocions diferents presentades pels grups municipals. El ple de l'Ajuntament es reunirà aquest dimarts, 15 de setembre, amb una sessió ordinària que arrencarà a les 7 del vespre, un ple que, com sempre, es podrà seguir en directe a Ràdio Cubelles. Segons l'ordre del dia, es debatrà una proposta de modificació pressupostària que s'acabarà de concretar en el mateix ple. També es votarà una condecoració policial per a 2 agents, i també es debatrà permetrà un canvi

0: de normativa municipal per convertir en preu públic la taxa de publicitat en els mitjans de comunicació locals. A l'apartat de les mocions es votaran fins a 6 textos diferents. Des d'Unitat Covellenca reclamen en la seva moció la creació de l'àrea bàsica de salut de Cubelles i el reforç de l'atenció primària, que actualment és compartida amb Cunit. Vox presentarà dues mocions al ple de dimarts per defensar la sobirania de Ceuta i Melilla i la integritat territorial d'Espanya d'una banda, i una altra moció perquè s'instal·lin reductors de velocitat a Corral d'Ancona. També es debatran dues propostes del grup de Junts per Cubelles que demana el reforç i l'estabilització de la policia local i, en un segon text, demana que s'obri una iniciativa per escoltar la ciutadania i avaluar el nou sistema de recollida de residus. El PP també té prevista una moció en aquest ple, en el seu cas, per la millora de l'accessibilitat de les voreres. I en el ple de dimarts es podria arribar a fer oficial el relleu de Dani Pérez com a regidor de la CUP amb la presa de possessió de Ramon García, que passarà a ser el nou regidor de la CUP. Ara bé, encara no s'ha acabat de concretar si doncs tots els tràmits estan complets perquè finalment doncs prengui possessió del càrrec de regidor Ramon García com a nou regidor de la CUP.
1: Ràdio Cubelles. Sempre a prop teu.

Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar-restaurant-pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al passeig marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o en parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar.

0: Anuncien la necessitat d'un canvi. Entre aquestes ha citat l'estat de la via pública, la neteja, la recollida d'escombraries, la seguretat, la cultura i el manteniment del patrimoni municipal. El cap de llista de Junts per Covella, Robert Monzonis, assegura que la iniciativa vol anar més enllà de la crítica al govern municipal i que volen posar sobre la taula una manera diferent d'entendre la política municipal.
1: Dit, escolta'm, està molt bé el criticar les coses, no? I posar sobre la taula el que no funciona, però també necessitem generar il·lusió, generar esperança, generar futur. I tot això és el que vol també aglutinar aquest manifest per engrescar a totes aquelles persones que estan enfadades, que estan també desil·lusionades amb la gestió actual del municipi i poder oferir una esperança, una opció de futur en la que no només participin signants, sinó evidentment també es puguin implicar i puguin també ser partícips d'aquest canvi amb il·lusió a Cubelles.
0: Una de les cares visibles de la campanya és el pallasso covellent Pep Callau, que ha explicat que s'hi suma a títol personal i en l'exercici de la seva llibertat per participar activament en la política municipal. Ha expressat també públicament el seu suport al manifest. Callau reivindica un canvi basat en la participació ciutadana, el diàleg amb entitats i una major aposta per la cultura i el patrimoni.
2: No és desconegut que les eleccions són el mes de maig, que hi ha moviments veïnals, que hi ha associacions que fan coses i nosaltres hem decidit posar fer un pas decidit endavant, manifestar aquest manifest, que és un manifest en positiu per un canvi, diguéssim, per aquesta nova etapa que entrarà com un tsunami segur a la vila de Cubelles, i jo hi he posat la cara, he pogut manifestar les meves idees i estic activament treballant en tot aquest afer.
0: La campanya de recollida de signatures es va posar en marxa a principis de setembre amb una sèrie de vídeos protagonitzats per persones vinculades a Cubelles que conviden la ciutadania a reflexionar sobre la situació actual del municipi i a sumar-se al manifest. Segons Junts per Cubelles, la iniciativa ja ha superat el centenar d'adhesions.
1: Portem poc més d'una setmana, ja tenim més d'un centenar de signatures recollides. La veritat que el tret de sortida ha estat molt, molt espectacular i vam fer un vídeo que va tenir doncs, també molta repercussió. Ara estem preparant nou material per seguir engrescant a la gent i que seguim fent aquesta campanya que al final durarà uns mesos fins que finalment presentarem totes aquestes signatures al ple municipal, direm el nombre de signatures que hem recollit i llegirem el manifest perquè doncs, tothom sigui conscient de que hi ha una gran, que estem convençuts, que hi ha una gran majoria social a Cubelles que està a favor d'un canvi i de recuperar Cubelles, sobretot de moltes de les coses que s'han destrossat, que s'han deixat perdre, que estan descuidades i molts projectes que falten per venir.
0: La formació mantindrà oberta la recollida de signatures durant els pròxims mesos i preveu presentar-les en el darrer ple ordinari del mandat. El manifest es pot consultar i descarregar a recuperemcubelles.com o també es poden consultar els punts de recollida presencial.
3: La cursa Puig de Tiula arriba aquest diumenge 20 de setembre a la seva 11a edició, amb les inscripcions ja tancades i totes les places exaurides. La resposta dels participants consolida una vegada més aquesta cita esportiva dins del calendari de curses de muntanya a Cubelles. La jornada comptarà amb 3 modalitats i començarà a les 8 del matí amb la caminada popular, una proposta pensada per gaudir en família de l'entorn natural del Puig de Tiula. El recorregut, sense grans desnivells ni trams complicats, és accessible per persones de totes les edats i no requereix una preparació física específica. A les 9 del matí serà el torn de la sortida del Tiula XL, la prova reina del trail running a Cubelles. Amb gairebé 16 quilòmetres de recorregut i uns 600 metres de desnivell positiu acumulat, planteja un repte exigent, però assequible per a corredors amb experiència mitjana. El circuit transcorre per als corriols tècnics, trams rocosos i paisatges característics del massís del Garraf dins dels termes municipals de Cubelles i Cunit. I la Tiula curta començarà a 9:45. La modalitat ofereix aproximadament 10 quilòmetres i 250 metres de desnivell positiu i està especialment pensada per als corredors que volen iniciar-se en el trail running o que busquen una distància més assequible. Tant la Tiula XL com la Tiula curta comptaran amb punts d'avituallament al llarg del recorregut i la sortida i l'arribada de les curses tindran lloc al poliesportiu municipal de Cubelles. Els participants, a més, disposaran també de guardarropia gratuïta, assegurança, senyalització del recorregut, servei d'ambulància, lavabos i dutxes al propi poliesportiu. La inscripció doncs, també inclou, a més, més obsequis i un entrepà.

0: per l'arribada a la meta. La recollida de dorsals es podrà fer fins al mateix dia de la cursa o fins i tot un dia abans, si es vol. El mateix dia, el diumenge, estaran obertes fins a 15 minuts abans per retirar el dorsal. Amb les inscripcions definitivament tancades i totes les places cobertes, Cubelles, doncs, es prepara per viure aquest diumenge una nova edició de la cursa del Puig de Tiula, una jornada que tornarà a unir l'esport amb la natura i el territori, una prova esportiva que ja està més que consolidada en el calendari esportiu cubellenc.
1: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.

0: estrella. Fas que viure un dia més valgui la pena.
1: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: presentat per Josep Maria Jurado.
1: En l'edició d'avui de Hot Dance 80 escoltarem a la història de la música dance a Calvin Rotain. Al meridià del programa escoltarem el número 1 de la Billboard d'Estats Units.

Aquest treball va estar produït en col·laboració amb Raymond Zenker, que el va convertir en un gran èxit de discoteques amb el seu característic sample, i també va aconseguir que fos número 1 a les llistes de diversos països. El següent single va ser el Pass Me to the Limit.

Aquest tema el va cantar la cantant nord-americana Francine McCoy, coneguda artísticament com a Frankie McCoy. Després que el seu tercer senzill, You've Got To Be You, no aconseguís entrar a les llistes, Calvin Rothay va tornar al 1997. Estàs escoltant la història de la música dance avui amb Calvin Rothay.

It's on You, amb César and the Real McCoy. És el primer que escoltem avui a Hot Dance 80, un programa que es dedica a punxar-te la música dance dels 70s, 80s i 90s. I us hem presentat avui aquesta versió de It's on You, presentat pel Toni Peret, que en el seu moment no sabia ni que sortiria ell a la presentació en aquest disc. Per cert, en Toni Peret va rebre el Premi Antena d'Or 2024 al Casino d'Aranjuez. La Federació d'Associacions Professionals de la Ràdio i la Televisió li va otorgar l'Antena d'Or el 2024 en la categoria de ràdio. I seguim escoltant molta més música a Hot Dance 80. En aquesta ocasió seran dos germans, Two Brothers on the 40th Floor, 24/7, amb una cançó anomenada Dreams Will Come Alive.

anem a escoltar una nova versió d'una cançó anomenada Keep On Dancing de DJ Bobo, que es diu Peter René Bowman i va néixer a Colica, en Suïssa, la nit de Reis de 1968.

Band.

0: temps.
1: Com a prometedor productor de música dance, el seu primer gran èxit va venir amb el senzill Somebody Dance With Me, Algú Balla Amb Mi, que és molt semblant al Somebody's Watching Me de Rockwell. Ho anem a comprovar?

I és el que diem sempre, que hi ha cançons que s'assemblen moltíssims, unes acaben a jutjats, altres no. Aquesta és la cançó de Rockwell, Somebody's Watching Me, que estava acompanyada dels coros pel Michael Jackson.

potser ho hem dit en més d'una ocasió, Rockwell és fill del fundador i director executiu de la Motown, Berry Gordy Margaret Norton. Per evitar les acusacions de nepotisme, Rockwell va assegurar el seu contracte de gravació sense el coneixement del seu pare. A la Motown es va fer més conegut amb el nom de Rockwell. Somebody's watching me. Algú m'està mirant? I si algú m'està escoltant i vol participar a Hot Dance 80, només has d'enviar una nota de veu al 626-440-111. Repeteixo, 626-440-111. I ara, a Hot Dance 80 arriba Angel. I aquest Boogie Down, que no és pas que sigui música dance, però triomfava a les pistes de ball.

0: tots els números 1 de la Billboard de Hot Dance 80.
1: I avui, el número de la Billboard a 1981 és aquesta cançó de Kim Carnes. Va ser número del 16 de maig al 13 de juny del 81. Una setmana després, el 20 de juny, va ser número al Midley de Stars on 45. I l'altra setmana, el 27 de juny, va tornar Bette Davis Eyes a ser número 1 fins al 18 de juliol del 81.

la música de 1981 a Hot Dance 80 a la mà dels Stars on 45. I ara anem a escoltar una cançó que el senzill va estar escrit pel compositor peruà Walter León Aguilar i interpretada per primera vegada pel grup peruà de cúmbia Los Ilusionistas. Fou publicat el 1975 com el senzill de l'àlbum d'Insa. Però és que anys més tard, molts més anys tard, va fer aquesta versió dance, en Gary Lowe, La Colegiala.

i anem a entrar al món de les versions. New Life Generation va fer aquest remix de la cançó lenta de Act Like Chopin de Gazebo. Recordo estar sintonitzant a la teva emissora preferida, Hot Dance 80. El programa dance que et punxem música dels 70, 80 i 90.

Ei, sóc Mike Platines, una recomanació especial. Heu d'escoltar obligatòriament Hot Dance 80, perquè la música que tenen és fantàstica.

Recorda, estàs sintonitzant Hot Dance 80, la millor música dance dels 70, 80 i 90. Ara estem punxant Pump Up the Volume dels Mars.

0: Yo, what happened to peace?
1: I acabarem el programa d'avui amb la banda sonora d'una pel·lícula. I recordeu, Hot Dance 80 és una producció d'HBMR, des de la producció de la Susi Bautista i Navarro, des de la coordinació tècnica i musical amb Bàrbara Roja Show, i dirigint, editant i presentant Josep Maria Jurado. Anem a agafar unes vacances i ens anem al mar amb un gran creuer. Adéu-siau!

0: Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar-restaurant pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al passeig marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o en parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar. Esta vida es bella.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable, esplèndid, podríem dir, i plenament estiuenc, dominat pel sol i el cel clar pràcticament tot el dia, i amb unes temperatures que tornen a pujar. Ja ho han fet de nit, hem estat arribat fins als 21 graus de mínima, mentre que la màxima avui pujarà i estarà entre els 29 o acostant-se als 30, amb una humitat que serà alta i ambient força xafogós. Vents febles amb terrals fins a mig matí i marinades de garbí més reforçades al centre del

0: Centelles. Notícies.
1: Els castellers del Foix han descarregat un 3 de 7 en el seu viatge a Flandes. La colla covellenca forma part del Festival Manifiesta, celebrat aquest cap de setmana passat a la ciutat d'Ostende, a Bèlgica. Els castellers del Foix han tancat una altra sortida internacional, aquest cop a la ciutat flamenca d'Ostende, dins del Festival Manifiesta. La colla covellenca ha actuat al costat dels Manneken, de Brussel·les, i han aconseguit descarregar el 3 de 7, acompanyat d'una torre de 6 i un 3 de 6 amb l'agulla. També han aixecat un pilar de 5, però els ha caigut quan el descarregaven. El cap de colla dels castellers del Foix, Joshua Moreno, ha comentat que han quedat satisfets per poder portar castells com aquests fins tan lluny.
2: Vam parlar amb maneques, vam dir, vinga, va, ens ajudem entre tots, i evidentment quan va començar a pujar el 3 de 7 sabíem des del minut 1, segon 1, que anàvem a descarregar-lo, i això ens va fer, ostres, confiar en les nostres habilitats i el fet de poder portar ja no castells límits, perquè això òbviament mai se sap quan pot sortir bé, quan pot sortir malament, però poder portar castells, independentment del 3 de 7, una actuació completa, a 1.400 quilòmetres, com diu el Lolo, fora de casa, per nosaltres és una experiència infinitament, vamos, positiva.
1: En conjunt, la que han aconseguit a la ciutat d'Ostende és una de les millors actuacions de la història dels castellers del Foix i la millor que han ofert fins ara fora de Catalunya. Joshua Moreno, cap de colla, reconeix l'esforç dels castellers covellencs en aquest viatge i assegura que han acabat contentíssims.
2: Dos dies, quatre en total, fora, i la primera actuació bé, però, ostres, es comença a notar els tallers de després, la miniactuació que es va anul·lar ja per la pluja, ja començava a pesar, però, vamos, contentíssims d'haver participat, que hem estat invitats per la gent que organitza el Manifiesta, la Sandra, el Mario, i, vamos, molt agraïts de que qualsevol cosa que necessitin, aquí estarem per ells.
1: Més enllà de les actuacions castelleres, dins del Festival Manifiesta, membres dels castellers del Foix han format part d'una xerrada en què s'ha parlat dels valors que hi ha darrere del món dels castells.
2: La solidaritat que porten els castells, les posades en comú, ostres, aquí hi entra tothom, el més gran, el més petit, home, dona, nen, nena... tinguis vèrtic, no tinguis vèrtic, estiguis fort, no estiguis fort... El fet aquest de la solidaritat, que és l'essència d'aquest festival. Aquest festival, a part de música, les xerrades, tot és més d'un caire de tu vens aquí a portar el que vulguis, totalment sense cap prejudici. Vamos, nosaltres ho hem vist com algo totalment vens a disfrutar, siguis qui siguis, vinguis d'on vinguis, parlis l'idioma que parlis, aquí, vamos, vens a disfrutar totalment com una colla castellera. O sigui, és una mica el paral·lelisme que volíem transmetre amb aquest taller.
1: I pròximament l'agenda dels castellers del Foix no s'aturarà, i és que es preparen per actuar en el concurs que ha organitzat el programa Quarts Amunt aquest dissabte 19 de setembre a la Bisbal del Penedès. Es tracta d'un concurs per a les colles petites que no han entrat a les competicions oficials del concurs, que recordem que seran les cites de Torredembarra i Tarragona. Per tal de donar cabuda també a les colles que queden fora d'aquestes altres competicions, el programa Quarts Amunt ha organitzat aquesta cita, que serà aquest dissabte a la Bisbal del Penedès. Joshua Moreno admet que per la colla serà una setmana intensa entre el viatge que han fet a Flandes i aquest compromís amb el concurs, i agraeix l'esforç de tothom, sigui quin sigui finalment el resultat d'aquest dissabte que ve.
2: Independentment del resultat, de la puntuació, nosaltres ja hem guanyat. Simplement haver fet aquesta carrera, aquesta marató titànica, per mi ja és suficient per poder dir, mira, hem guanyat, hem portat castell de 7 aquí a Bèlgica, portarem castell de 7 al concurs, i això és fruit de la gent.
1: Aquest concurs de castells, organitzat per Quarts Amunt, es disputarà entre 6 colles castelleres, una de les quals els castellers del Foix, aquest dissabte a la tarda a la Bisbal del Penedès. Cubelles ha celebrat la diada de l'11 de setembre amb el castell de focs que es va haver de suspendre aquesta passada festa major. Aquest divendres s'han fet els actes institucionals habituals al matí, però com a novetat s'han completat a la nit amb...

0: amb un concert i l'espectacle pirotècnic al Passeig Marítim. La plaça de l'Església, però, davant del campanar, ha sigut l'escenari un any més dels actes institucionals de l'11 de setembre aquí a Cubelles, un acte que, a banda dels representants de l'Ajuntament, ha tornat a comptar amb el cor l'Espiga de Cubelles i el pubillatge local. L'alcaldessa Rosa Fonoll ha reivindicat en el discurs local que Catalunya sempre s'ha caracteritzat per ser una terra d'acollida.
1: Crec que la Diada és, sobretot, un bon moment per recordar què és allò que estimem i què és allò que volem continuar construint. I si penso en Catalunya, penso en la seva gent, en els que han nascut, en els que han crescut i en tots aquells que en algun moment de la seva vida van arribar aquí buscant un futur millor i han acabat fent d'aquesta terra casa seva. Això també és Catalunya. Una terra d'acollida, diversa i plural, que ha sabut créixer incorporant persones, històries i maneres diferents de veure el món, sense perdre mai allò que la fa ser qui és.
0: Des d'un punt de vista local, l'alcaldessa Rosa Fonoll també ha reivindicat el paper dels municipis com Cubelles per construir el sentiment de pertinença de la gent.
1: Després de 12 anys al capdavant de l'Ajuntament de Cubelles, hi ha una cosa que he après. Fer país no és només parlar de grans ideals, és fer-los realitats cada dia. És tenir cura del poble, és escoltar, ajudar, és treballar. És fer que els nostres infants tinguin oportunitats i que la gent gran pugui viure amb dignitat. És aconseguir que una persona que arriba nova pugui sentir amb el temps que aquest també és el seu poble. Al final, un poble és això. La gent que viu i la gent que se l'estima. I avui, aquí davant del geni i la força bruta, crec que tenim una bona metàfora del que necessitem. Força per defensar allò que som i allò que estimem. I geni, seny, intel·ligència i capacitat d'entendre's per construir el futur.
0: A banda dels actes institucionals que s'han fet al matí, com a novetat aquest 11 de setembre, l'Ajuntament ha organitzat també el Passeig Marítim, un concert amb una banda de tribut a l'Exambusto i el Castell de Focs, que havia quedat suspès pel risc d'incendi el dia de Festa Major.
2: Junts per Cubelles ha posat en marxa el manifest Recuperem Cubelles, una iniciativa que reclama un canvi en la gestió municipal i que la formació vol convertir en un espai de participació ciutadana de cara a les eleccions municipals del 2027. El manifest defensa, entre d'altres qüestions, un ajuntament més proper, una gestió més transparent i eficient, serveis públics ben planificats i un municipi més net, més segur i millor cuidat. Durant una entrevista a Ràdio Cubelles, Robert Monzoni ha assenyalat diverses qüestions que, segons Junts, evidencien la necessitat d'un canvi. Entre aquestes ha citat l'estat de la via pública, la neteja, la recollida d'escombraries, la seguretat, la cultura i el manteniment del patrimoni municipal. El cap de llista de Junts per Cubelles, Robert Monzonis, assegura que la iniciativa vol anar més enllà de la crítica al govern municipal i que volen posar sobre la taula una manera diferent d'entendre la política municipal.
3: Hem dit, escolta'm, està molt bé el criticar les coses, no? I posar sobre la taula el que no funciona, però també necessitem generar il·lusió, generar esperança, generar futur. I tot això és el que vol també aglutinar aquest manifest per engrescar a totes aquelles persones que estan enfadades, que estan també desil·lusionades amb la gestió actual del municipi i poder oferir una esperança, una opció de futur en la que no només participin signants, sinó evidentment també es puguin implicar i puguin també ser partícips d'aquest canvi amb il·lusió a Cubelles.
2: Una de les cares visibles de la campanya és el pallasso cubellent Pep Callau, que ha explicat que s'hi suma a títol personal i en l'exercici de la seva llibertat per participar activament en la política municipal. Ha expressat també públicament el seu suport al manifest. Callau reivindica un canvi basat en la participació ciutadana, el diàleg amb entitats i una major aposta per la cultura i el patrimoni.
4: No és desconegut que les eleccions són el mes de maig, que hi ha moviments veïnals, que hi ha associacions que fan coses i nosaltres hem decidit fer un pas decidit endavant, manifestar aquest manifest, que és un manifest en positiu per un canvi, diguéssim, per aquesta nova etapa que entrarà com un tsunami segur a la vila de Cubelles, i jo hi he posat la cara, he pogut manifestar les meves idees i estic activament treballant en tot aquest afer.
2: La campanya de recollida de signatures es va posar en marxa a principis de setembre amb una sèrie de vídeos protagonitzats per persones vinculades a Cubelles que conviden la ciutadania a reflexionar sobre la situació actual del municipi i a sumar-se al manifest. Segons Junts per Cubelles, la iniciativa ja ha superat el centenar d'adhesions.
3: Portem poc més d'una setmana, ja tenim més d'un centenar de signatures recollides. La veritat que el tret de sortida ha estat molt, molt espectacular i vam fer un vídeo que va tenir doncs, també molta, molta repercussió. Ara estem preparant nou material per seguir engrescant a la gent i que seguim fent aquesta campanya que al final durarà uns mesos fins que finalment presentarem totes aquestes signatures al ple municipal, direm el nombre de signatures que hem recollit i llegirem el manifest perquè doncs, tothom sigui conscient que hi ha una gran, que estem convençuts que hi ha una gran majoria social a Cubelles que està a favor d'un canvi i de recuperar Cubelles, sobretot de moltes de les coses que s'han destrossat, que s'han deixat perdre, que estan descuidades i molts projectes que falten per venir.
2: La formació mantindrà oberta la recollida de signatures durant els pròxims mesos i preveu presentar-les en el darrer ple ordinari del mandat. El manifest es pot consultar i descarregar a recuperemcubelles.com o també es poden consultar els punts de recollida presencial.
0: L'últim curs polític de la legislatura a l'Ajuntament arrenca aquest dimarts que ve amb un ple ordinari. L'ordre del dia inclou una modificació pressupostària, un canvi per convertir la taxa de publicitat en mitjans de comunicació municipals en un preu públic i també una condecoració policial i 6 mocions diferents presentades pels grups municipals. El ple de l'Ajuntament es reunirà aquest dimarts, 15 de setembre, amb una sessió ordinària que arrencarà a les 7 del vespre, un ple que, com sempre, es podrà seguir en directe a Ràdio Cubelles. Segons l'ordre del dia, es debatrà una proposta de modificació pressupostària que s'acabarà de concretar en el mateix ple. També es votarà una condecoració policial per a 2 agents i també es debatrà un canvi de normativa municipal per convertir en preu públic la taxa de publicitat en els mitjans de comunicació locals. A l'apartat de les mocions es votaran fins a 6 textos diferents. Des d'Unitat Cubellenca reclamen en la seva moció la creació de l'àrea bàsica de salut de Cubelles i el reforç de l'atenció primària, que actualment és compartida amb Cunit. Vox presentarà 2 mocions al ple de dimarts per defensar la sobirania de Ceuta i Melilla i la integritat territorial d'Espanya d'una banda i una altra moció perquè s'instal·lin reductors de velocitat a Corral d'Ancona. També es debatran 2 propostes del grup de Junts per Cubelles que demana el reforç i l'estabilització de la policia local i, en un segon text, demana que s'obri una iniciativa per escoltar la ciutadania i avaluar el nou sistema de recollida de residus. El PP també té prevista una moció en aquest ple, en el seu cas, per la millora de l'accessibilitat de les voreres. I en el ple de dimarts es podria arribar a fer oficial el relleu de Dani Pérez com a regidor de la CUP amb la presa de possessió de Ramon García, que passarà a ser el nou regidor de la CUP. Ara bé, encara no s'ha acabat de concretar si doncs tots els tràmits estan complets perquè finalment doncs, prengui possessió del càrrec de regidor Ramon García com a nou regidor de la CUP.
2: Jordi Bertran continua ampliant una trajectòria artística que combina música, poesia i teatre de titelles. El cantador, músic i poeta vinculat a Cubelles ha tornat a passar pels micròfons de Ràdio Cubelles per repassar els seus darrers projectes i avançar algunes de les iniciatives que prepara pels propers mesos. Bertran manté una estreta relació amb Cubelles, on passa bona part de l'any i on també compon algunes de les seves cançons. La vinculació amb el municipi ve de lluny. Els seus avis ja estiuejaven a Cubelles als anys 60 i, posteriorment, ell i la seva família també van escollir Cubelles com a lloc de residència i de descans. La seva activitat artística, però, continua tenint també una important dimensió barcelonina i internacional. A més de la música, Jordi Bertran és conegut per la seva trajectòria en el món de les marionetes i per projectes com la construcció de la titella de Charlie Rivel, creada durant el confinament i vinculada a la seva relació amb el municipi. Actualment, un dels projectes més recents és Captaires de la Llum, una proposta musical nascuda a motiu de l'any Gaudí. El projecte va sorgir arran d'una proposta del músic i professor Enric Colomer, que va convidar diversos cantautors a crear una cançó dedicada a Antoni Gaudí. Així mateix, ens ho explica Jordi Bertran aquí, a Ràdio Cubelles.
5: I la seva idea era demanar a diversos cantautors que composessin una cançó sobre en Gaudí, amb motiu de l'any Gaudí. I si jo volia participar, i vaig dir que encantadíssim de fer-ho. A més, jo tinc certs vincles amb en Gaudí, molt curiosos, que després explicaré, bueno, i que s'expliquen a la cançó. I m'hi vaig posar, va quedar bé, força bé, i aleshores vaig pensar que seria bo publicar-ho, fer-ne un disc, i és el que hem fet, aprofitant que és ara aquest any, va sortir publicat a Spot, i bueno, a les xarxes, a Amazon i això, i a YouTube.
2: Jordi Bertran va acceptar el repte i va compondre Gaudí, una peça que explora l'univers simbòlic de l'arquitecte i que incorpora referències a la seva obra i algunes llegendes relacionades amb la seva figura. El vincle personal amb Gaudí, diu el mateix autor, és especial i significatiu. Va viure des dels 6 anys fins als 22 anys a l'Avinguda Gaudí de Barcelona, just davant de l'edifici on havia viscut la família de l'arquitecte. Una coincidència que diu el mateix autor, Jordi Bertran, explica amb humor que podria haver contribuït a la seva bona sort artística. Escoltem el que ens deia Jordi Bertran.
5: Mira, bueno, a part de l'anecdòtica de que jo vaig néixer l'any 52, i ell també, però clar, 100 anys abans, i als 6 anys els meus pares van adquirir una vivenda a l'Avinguda Gaudí número 2, és a dir, davant de la seva família mateix. I cada vegada que sortia pel balcó, traia el cap per la finestra, doncs veia la Sagrada Família. Aleshores, diuen que qui viu uns anys a prop, al barri, serà tocat per la bona sort, no? Que ja emet certes vibracions que porten bona sort. I realment jo he tingut molta sort de la vida perquè m'he pogut dedicar al que m'agrada, no? Que és el teatre, la creació i la música.
2: El projecte es completa amb un altre tema musical, Clochard, una cançó inspirada en els captaires que Jordi Bertran va conèixer en el seu primer viatge a París. El cantautor va trobar una connexió entre aquells músics i la figura de Gaudí, que en els darrers moments de la seva vida va arribar a ser confós amb un captaire a causa del seu aspecte auster. L'entrevista sencera a Jordi Bertran es pot recuperar a la carta des de radiocubelles.cat. Ell mateix també ens avança que de cara a l'any que ve celebrarà 50 anys de trajectòria en el món també de les titelles.
0: Dilluns 14 de setembre s'obren les matriculacions pels cursos de català. A Cubella recordem que hi haurà 22 places del nivell bàsic 1 que s'estendrà del 28 de setembre al 9 de desembre. Per la resta de nivells, això sí, caldrà desplaçar-se fora de Cubelles, a Vilanova i Geltrú o a Calafell. L'oferta del Consorci per la Normalització Lingüística per al primer trimestre de l'any acadèmic 2026-2027 ja es pot consultar al cercador del mateix servei. Les persones que estiguin interessades en alguns dels cursos de català es podran inscriure del 14 al 18 i el 21 de setembre. En aquest període s'oferiran tots els nivells, des de l'inicial, la U, fins al superior, al C2, i el tràmit es podrà fer en línia des de la plataforma de la web del Consorci o bé dirigint-se presencialment a alguns dels punts d'atenció distribuïts per tot Catalunya. El més pròxim a Cubelles, recordem que és a Vilanova i la Geltrú. Aquí a Cubelles, concretament, tindrem 22 places per cursar el nivell bàsic 1 de català. Les classes es faran al Centre Social Joan Roig i Piera amb un total de 45 hores. Començaran el 28 de setembre i s'allargaran fins al 9 de desembre, cada dilluns i cada dimecres, de 9:45 a 11:45 del matí. Per la resta de nivells, caldrà desplaçar-se a Vilanova i Geltrú o a Calafell. Abans de fer la inscripció, qui no hagi fet mai un curs al Consorci necessitarà acreditar el seu nivell de català i per fer-ho pot aportar un certificat oficial o equivalent o bé demanar una prova de nivell. Tanmateix, les proves de nivell que ofereix el mateix Consorci s'acabaven el dia 5 de setembre. A partir d'ara, el mateix Consorci donarà la solució a les persones que, sense poder acreditar el nivell de català, ho necessitin per tal d'inscriure's. A partir d'aquest dilluns 14, algun dels cursos o el curs que es farà a Cubelles de català. El govern local ja té a punt els plecs per la concessió de l'escola Bressol Municipal a Draga. La licitació s'obrirà pròximament i inclourà unes quantes de les millores que havien reclamat en el seu dia les professionals de l'etapa educativa 0-3 anys de Cubelles. La regidora d'Ensenyament, Renata Bedós, ha valorat les novetats de l'inici del curs lectiu a Cubelles i una de les notícies més recents té relació amb aquesta etapa educativa del 0 als 3 anys i amb l'escola Bressol Municipal La Draga, competència directa de l'Ajuntament de Cubelles. I és que el govern municipal ha aprovat els plecs per poder anunciar la licitació de la concessió ben aviat les pròximes setmanes. Renata Bedós, regidora d'Ensenyament, ha explicat els motius que han endarrerit aquest pas, que feia anys que s'esperava. Per exemple, hi ha motius com que es va aprovar un nou conveni del sector i, per tant, s'havia d'adaptar tota la documentació a aquest nou conveni i també que ha calgut també tenir a punt el pressupost municipal aprovat per poder aprovar aquests plecs. Ha destacat també la regidora d'Ensenyament, Renata Bedós, que s'han recollit les peticions de les treballadores que van fent el seu dia en l'etapa de protestes.
6: Que millora les condicions salarials del 80% de la plantilla de La Draga. És a dir, és cert que hi havia un 80% del personal de La Draga que estava per sota del que marcava aquest conveni. El que fa l'Ajuntament és garantir que es paguin els sous, els salaris, en funció d'aquestes taules salarials que estan aprovades per conveni, i també el que fa és blindar, en el cas d'aquelles treballadores que estan cobrint cobrant per sobre el conveni, que també puguin mantenir aquest sou. I, a més, hi preveu un increment amb el cost salarial d'inici fins a final de contracte d'un 12%. Per tant, millora substancialment les condicions laborals o salarials de quan van començar totes aquelles protestes les treballadores.
0: Bedós també assegura que l'aportació de recursos per part de l'Ajuntament s'incrementarà amb el contracte nou de l'escola Bressol.
6: El del cost total del contracte s'ha de dir que aproximadament un terç del cost el paguen les famílies directament, amb les quotes que paguen cada mes, i dos terceres parts les s'assumeix amb diners públics entre sobretot la Generalitat i l'aportació municipal. L'aportació municipal que fa en aquest nou contracte triplica la que era anteriorment, que era una de les queixes que feien, que criticaven, no?, tant les treballadores com les famílies, que l'aportació municipal era reduïda, ara el que es fa és triplicar.
0: El servei aquest setembre ha omplert totes les places que tenia disponibles, 135, tal com va passar el curs passat. I, de fet, es preveu que aquesta demanda en l'etapa de 0-3 anys continuï o fins i tot augmenti en el futur més immediat.
6: En el cas de Cubelles, la matrícula viva afecta especialment a la llar d'infants. És el segon curs que, després de molts cursos, comencem la llar d'infants plena, amb tota la capacitat sencera, que són 135 places ocupades. És el segon any que hem de fer aules mixtes perquè no volíem que cap nen que hagués demanat matriculació i que estigués empadronat a Cubelles quedés sense escolaritzar. I, de fet, amb aquesta aula mixta d'I0 i I1 hem aconseguit que tots els nens empadronats a Cubelles que hagin demanat plaça a la llar d'infants la tinguin.
0: Tot i aquestes dades, Renata Bedós, regidora d'Ensenyament, també ha reconegut que ara per ara no hi ha cap pla aquí a Cubelles per incrementar les places municipals d'aquesta etapa educativa prèvia a l'escola.
6: De moment estem on estem. Si finalment baixen les ràtios, si finalment hi ha l'obertura o de la gratuïtat del 0-1, n'hauríem de parlar, perquè evidentment Cubelles a dia d'avui no podria assumir la totalitat de l'oferta, de la demanda, que hi ha, o sigui, l'oferta que hi ha no podria assumir la totalitat de la demanda que hi hauria. I, per tant, ens ho hauríem de plantejar, però a dia d'avui no està en l'agenda de l'Ajuntament.
0: Recordem que, per la seva banda, el govern espanyol va anunciar a finals de juny una probable reducció a la meitat de les ràtios d'aquesta etapa de 0 a 3 anys, una decisió que encara s'hauria de tramitar i aprovar al Congrés dels Diputats.
7: La cursa Puigdetiu arriba aquest diumenge 20 de setembre a la seva 11a edició, amb les inscripcions ja tancades i totes les places exaurides. La resposta dels participants consolida una vegada més aquesta cita esportiva dins del calendari de curses de muntanya a Cubelles. La jornada comptarà amb 3 modalitats i començarà a les 8 del matí amb la caminada popular, una proposta pensada per gaudir en família de l'entorn natural del Puigdetiu. El recorregut, sense grans desnivells ni trams complicats, és accessible per persones de totes les edats i no requereix una preparació física específica. A les 9 del matí serà el torn de la sortida del Tiula XL, la prova reina del trail running a Cubelles. Amb gairebé 16 quilòmetres de recorregut i uns 600 metres de desnivell positiu acumulat, planteja un repte exigent, però assequible per a corredors amb experiència mitjana. El circuit transcorre per als corriols tècnics, trams rocosos i paisatges característics del massís del Garraf dins dels termes municipals de Cubelles i Cunit. I la Tiula curta començarà a 9:45. La modalitat ofereix aproximadament 10 quilòmetres i 250 metres de desnivell positiu i està especialment pensada per als corredors que volen iniciar-se en el trail running o que busquen una distància més assequible. Tant la Tiula XL com la Tiula curta comptaran amb punts d'avituallament al llarg del recorregut i la sortida i l'arribada de les curses tindran lloc al poliesportiu municipal de Cubelles. Els participants, a més, disposaran també de guardarropia gratuïta, assegurança, senyalització del recorregut, servei d'ambulància, lavabos i dutxes al propi poliesportiu. La inscripció, doncs, també inclou més obsequis i un entrepà a l'arribada a la meta. La recollida de dorsals es podrà fer fins al mateix dia de la cursa o fins i tot un dia abans, si es vol. El mateix dia, el diumenge, estaran obertes fins a 15 minuts abans per retirar el dorsal. Amb les inscripcions definitivament tancades i totes les places cobertes, Cubelles, doncs, es prepara per viure aquest diumenge una nova edició de la cursa del Puig de Tiula, una jornada que tornarà a unir l'esport amb la natura i el territori, una prova esportiva que ja està més que consolidada en el calendari esportiu cubellenc.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos.

Molt bon dia. Tornem a la càrrega amb vents de poesia, tempesta de rock. I tornem a Califòrnia, a la Califòrnia dels finals, darrers anys dels 60, començament dels 70, un moment molt especial de molta creativitat. I defensant l'idea de que aquests hippies no eren solament gent que parlava de coses bones i es reia i l'amor i tal, les flors, no. Un dels grups més hippies de tots, Grateful Dead, ja està parlant de coses serioses. Té un escriptor, la persona que fa les lletres, Robert Hunter, i aquí comença una cançó, Box of Rain, que ja està parlant dels perills dels paraïsos artificials, com diria Baudelaire. Els perills, bueno, de perdre un poc la consciència habitual i desubicar l'ésser en la psicodèlia.

estem en l'entorn més individualista que es pot imaginar. El sorgiment del capitalisme als Estats Units. Però hi ha una persona que es sent a prop de tot la resta del món en general. Què es farà? Perquè es distancia de la societat. Òbviament, no forma part d'aquesta. Quicksilver Messenger Service ho expressa molt bé. What about me? Què passa amb mi? Què fareu amb mi? Què passa? Què puc fer? What about me?

El romàntic alemany o anglès, el simbolista francès. L'avantguàrdia poètica. Després la modernitat, la contemporaneïtat i la tornada a una poesia amb música. Potser l'anglès és tan important per aquesta connexió amb el gaèlic, que pràcticament no es parla, es canta. Es canta. La paraula és molt important. Però hi ha una altra cosa que comparteixen amb els romàntics, i és el virtuosisme. No són qualsevol fent qualsevol cosa. Demostrant aquesta idea del virtuosisme, posaré una cançó de Nicky Hopkins. En el mateix disco, What About Me, de Quicksilver Messenger Service. No té veu, no té poesia. És una cançó interpretada al piano.

Spin Drifter es diu aquesta cançó. Aquest disco, What About Me, és una lliçó de música. Cada cançó està feta en un estil diferent. És espectacular. Però volíem acabar amb una altra idea. L'autèntica vida. El viure una vida de veritat. I el saber ser conscient de que un no ho està fent. Aquesta cançó que sentirem ara, The Grateful Dead, molt gratificant. Comença amb un encontre amb un mendigo que està demanant calés i que diu que realment el que més s'estima és una noieta, un familiar seu. Després de tota una reflexió personal, Jerry García acaba cantant: què és de la meva vida? Jo sé que no estic fent bé. És un dels temes més espectaculars de Grateful Dead, gravat a Fillmore East, un tema en directe que es diu Wharf Rat.

0: A Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar-restaurant-pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al Passeig Marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o amb parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar. Esta vida es bella.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles. Soc la Francesca Sol i això és l'Hora dels Clàssics, un programa setmanal dedicat a la música clàssica, música immortal i intemporal de sempre, que espero que us agradi escoltar, i per això doncs, he fet una selecció de peces que crec que poden ser adients i agradables per acompanyar-vos a aquesta estona, sigui diumenge, sigui dilluns al vespre o a l'estona que vosaltres decidiu escoltar aquest o qualsevol altre programa, el podcast de la ràdio. Doncs gràcies per ser aquí i comencem amb l'Hora dels Clàssics. Avui començarem el programa amb una òpera poc habitual del compositor valencià Vicent Martín i Soler, la seva obra Una cosa rara, que porta per subtítol Ossia bellezza e onestà. Aquesta obra es va estrenar el 1786 a Viena, al Teatre de la Cort de Viena. Martín i Soler va ser coetani de Mozart, i el mateix any que s'estrenava aquesta obra s'estrenava també Les noces de Fígaro. El llibret és de Lorenzo da Ponte, també llibretista de Mozart, i Una cosa rara sembla que va tenir molt d'èxit perquè es va representar 78 vegades. Mozart li va reconèixer

Doncs era el primer acte de l'òpera Una cosa rara de Vicent, Martín i Soler. I continuem amb òpera, en aquesta ocasió segurament més coneguda, Cavalleria Rusticana, una òpera verista que està estructurada en un acte únic del compositor Pietro Mascagni, basada en un conte de Giovanni Verga. Com que la durada és reduïda, habitualment es representa junt a Pagliacci de Leon Cavallo. Doncs escoltarem aquestes peces de Cavalleria Rusticana amb la National Philharmonic Orchestra dirigida per Gianandrea Gavazzeni i seran tres peces: Il Cavallo Scalpita amb el baríton Piero Cappuccilli, Beato Voi Compar Alfio amb la mezzosoprano Ida Bormida i Voi lo Sapete amb la soprano Giulia Baradi.

Hem escoltat dos fragments de l'òpera Cavalleria Rusticana, amb el baríton Piero Cappuccilli i amb la mezzosoprano Ida Bormida. I per la part final del programa tenim de nou clarinet del compositor Bernard Henrik Grusel, el concert per a clarinet en F menor, opus 5, la tres parts de la part E flat major, opus 1, l'allegro, adagio i rondò allegretto. L'interpreta la Gothenburg Symphony Orchestra, que és l'Orquestra Nacional de Suècia, dirigida per Oko Kamu, i el clarinet solista és Martin Frost.

I acabarem el programa d'avui amb òpera. Dues parts corals de l'òpera de Giuseppe Verdi, La força del destino. Està interpretada per la Royal Philharmonic Orchestra de la Royal Opera House de Londres, dirigida per Lamberto Gardelli i amb els cors de l'òpera ambrosiana. Doncs aquests dues parts corals de La força del destino ens acompanyaran al final del programa.

0: Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar-restaurant-pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al passeig marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o en parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar. Esta vida es bella.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que, com ja sabeu, dona pas a les nostres històries de la música. Jo sóc el Xavier Andreu i, com sempre, també ens acompanya l'Ignasi Quiluz. Bon dia, Ignasi.
1: Bon dia, Xavier. Bon dia a tothom. Avui acabarem el repàs als èxits de 1976 que van arribar als primers llocs del Billboard nord-americà i los 40 principales espanyols.
0: La setmana passada vam fer un tast dels que es van mantenir 3 setmanes al capdamunt del Billboard.
1: Sí, amb Paul Simon,
0: sí,
1: és veritat.
0: Sí, exacte. Doncs avui continuarem en el mateix punt on ho hem deixat.

0: Estem escoltant a The Four Seasons amb el tema December 1963, que, com dèiem, es va estar 3 setmanes en la primera posició del Billboard.
1: The Four Seasons es van formar al voltant de Frankie Valli, de nom real Francesco Castelluccio. Això va ser l'any 1960, Va ser un dels representants més destacats del que es va anomenar pop italoamericà.
0: Sí, practicaven un pop i un rock amb arrels en el doo-wop, i potser aquestes arrels clàssiques van ser les que els van ajudar a resistir la invasió britànica de finals dels 60s i tornar a tenir...

0: Acabem la mostra de les que es van estar 3 setmanes en el primer lloc del Billboard amb una altra peça de funk. És Play That Funk Music, de Will Cherry.
1: Sí, senyor. Will Cherry era una banda de funk, pop i rock originària d'Ohio, formada per Rob Parisi. Rob és un cantant i músic blanc que va compondre aquest tema inspirant-se en una anècdota real. El Javier ens l'explica.
0: Sí, efectivament. Els músics que en aquella època interpretaven i cantaven funk eren majoritàriament negres.
1: Sí.
0: I, per tant, no era habitual veure concerts de músics blancs fent funk.
1: Clar. Eh? I en un d'aquests concerts, un assistent va cridar a Rob Parisi: "Play that funky music, white boy!" És a dir, toca música funky, noiet blanc. La frase va fer gràcia i en Parisi la va utilitzar pel títol de la seva cançó.

0: encara dintre de la franja de les 3 setmanes de permanència, però ara liderant los 40 principales, i tenim a Miguel Gallardo, amb la cançó Hoy tengo ganas de ti.
1: Gallardo representava tota una sèrie de cantants de balades romàntiques que, reforçades per arranjaments orquestrals, intentaven transmetre un to dramàtic a la interpretació del cantant.
0: Quan diem que n'eren tota una sèrie és perquè realment va ser, en certa forma, una moda a la que es van apuntar nombrosos intèrprets. Ara, a continuació, en tenim un altre exemple.
1: Som-hi.

0: és José Luis Perales, amb una altra balada del mateix estil romàntic i en part dramàtic, titulada Quisiera decir tu nombre.
1: José Luis Perales va iniciar la seva

0: carrera component per altres fins que va arribar el moment en què va decidir fer-ho per ell mateix, iniciant aleshores una exitosa carrera com a cantautor, sense deixar, això sí, de compondre per a tercers.
1: Exactament. I tancarem la mostra de les que es van estar 3 setmanes encapçalant els 40 principals amb un exemple més de balada romàntica.

0: eu te proponho.
1: En aquest cas hem escollit la versió original en portuguès de Propuesta, del brasiler Roberto Carlos. Sense deixar de mantenir el seu estil personal, aquesta peça té encara algunes de les característiques d'aquelles balades romàntiques, que això sí, es ballaven en parella a les festes particulars de l'època.
2: La versió que va entrar a los 40 principales va ser no la que escoltem, sinó la traducció al castellà. Roberto Carlos va tenir l'encert i l'habilitat d'interpretar les seves composicions en diversos idiomes, la qual cosa va ampliar la base del seu èxit.

0: Som encara dintre de la llista de los 40 principales i escoltem Esa eres tú, de Dani Daniel, que també va arribar al número 1 per estar-s'hi 4 setmanes, confirmant la moda de les balades romàntiques.
1: La lletra d'aquest tema també confirma altres coses, com el nivell de masclisme que es considerava acceptable en aquells anys. Fixem-nos en la lletra de la tornada. Com fa, Xavier?
0: Doncs mira, diu: pequeña, tú no sabes que nos fijamos en ese cuerpo tuyo al andar.
1: Ah.
0: Reflectint l'actitud aquella dels homes que giren el cap al passar una noia. Però com és la noia, Ignasi?
1: Doncs ho diu la lletra. La noia és Esa eres tú, 14 años que tal vez no pasarán. Doncs era una nena de 14 anys. Només faltava això.
0: Caram, caram.

0: Camilo Sesto també va ajuntar 4 setmanes a la primera posició, però va ser gràcies a 3 cançons diferents. La que escoltem, Solo tú, se n'hi va estar 2, i les altres 2 van ser gràcies a 2 títols més. Una era Hamas i l'altra Getsemaní.
1: Sí, sí. I Solo tú està en la línia de les anteriors balades, afegint-hi el dramatisme típic de les interpretacions del cantant, de Camilo Sesto. Un dramatisme que va portar a l'extrem en els temes de l'òpera rock Jesucristo Superstar, que ell mateix va produir i protagonitzar, i a la qual pertany aquest altre tema que hem anomenat Getsemaní, que esmentàvem abans.

0: Passem ara al Billboard i les dues cançons que s'hi van estar 4 setmanes liderant-lo. En primer lloc hi tenim a Johnny Taylor amb Disco Lady.
1: És un tema soul al que la interpretació de Johnny Taylor li va donar uns aires disco que l'acostaven a altres temes de moda en aquells anys, si bé tenia un ritme més pausat.

0: Don't Go Breaking My Heart és el duet que van protagonitzar Elton John amb Kiki Dee i que va liderar el Billboard 4 setmanes, a les quals hem d'afegir les dues que va estar al capdamunt també de los 40 principals.
1: Ah, és una cançó que el mateix Elton John admet que va compondre imitant l'estil d'alguns duets de la Motown, com, per exemple, Ain't No Mountain High Enough, aquell que protagonitzaven Marvin Gaye i Tammy Terrell.
0: Tant va considerar Elton John que aquest tema s'allunyava del seu estil personal que en els crèdits, tant ell com el seu col·laborador habitual, en Bernie Taupin,
1: sí,
0: van signar amb pseudònim.
1: Ah, mira.

0: Silly Love Song va ser un dels majors èxits de Paul McCartney en la seva carrera en solitari, juntament amb la banda en què tocava la seva esposa Linda, la banda Wings. Es va passar un total de 5 setmanes en el primer lloc del Billboard.
1: En Paul McCartney la va escriure a propòsit com a resposta a les crítiques que rebia per publicar només cançons massa lleugeres o romàntiques. Ja a l'inici de la lletra ho deixa clar quan diu: n'hi ha que volen cançons d'amor. Què té això de dolent?
0: Doncs no gaire, o no res.
1: Que no?
0: I segurament tenia raó. Hi ha molta gent a qui li agradaven les cançons d'amor, perquè aquesta cançó va ser una de les més venudes de l'any als Estats Units i la revista Billboard la va anomenar la cançó de l'any.

0: besos encontré el calor de la pasión.
1: Fantasía. El valencià Juan Bau no es va escapar de la tendència de les balades romàntiques, amb arranjaments orquestrals, i aquell any 1976 va ocupar el podi de guanyador pel que fa a nombre de setmanes, ja que en va juntar 5 en total.
2: Quatre d'elles gràcies a la que estem escoltant, Fantasia, i una més amb el tema titulat Natacha i jo. I ara acabarem el repàs dels èxits de 1976 amb el tema que més temps es va mantenir liderant el Billboard nord-americà.

0: és Rod Stewart interpretant Tonight's the Night, amb què es va passar 8 setmanes ocupant el primer lloc del Billboard, 7 de les quals van ser les últimes del 1976, a les que hi va afegir també la primera del gener del 1977.
1: Molt bé. La lletra de la cançó contenia referències a una relació amorosa des d'un punt de vista molt sensual, la qual cosa va provocar certa censura en alguns mitjans nord-americans.
0: I això, com sempre acostuma a passar, no va fer res més que incrementar-ne la popularitat.
1: Exactament. Nosaltres no volem que la nostra xerrameca censuri aquesta cançó innecessàriament, així que ens acomiadem fins la setmana que ve, en què tornarem amb un tema nou.
0: I fins llavors, cuideu-vos molt, amics.
1: Cuideu-vos tots.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
2: Ràdio Cubelles.
1: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món. I avui ens acompanya d'una banda Robert Monzonis, que és el cap de llista de Junts per Cubelles i regidor de l'Ajuntament. Benvingut, Robert.
3: Hola, molt bon dia.
1: D'altra banda tenim al fil telefònic el Pep Callau. Benvingut, Pep.
4: Hola, què tal? Bon dia.
1: I perquè ens acompanya també el Pep, perquè és una de les cares visibles també d'una nova campanya que ha engegat doncs el grup de Junts per Cubelles, amb el manifest Recuperem Cubelles, i que suma gent d'aquí del municipi, cares visibles. En tot cas, primer de tot, comencem, Robert, amb tu, perquè ens expliquis una mica el per què decidiu impulsar ara, no, en aquests moments, aquest manifest Recuperem Cubelles.
3: Sí, doncs Recuperem Cubelles neix amb el suport de veïns i veïnes, amb una vocació transversal, oberta i integradora, i amb l'objectiu de sumar totes aquelles persones que consideren sumar una nova etapa al municipi. Creiem que Cubelles ara mateix doncs, té molts greuges que s'han de recuperar, moltes coses de les que no ens sentim orgullosos, perquè el govern municipal actual doncs, no ha estat fent els deures, no ha estat fent la feina, i necessitem un canvi amb urgència per poder recuperar aquesta il·lusió, aquest sentiment d'orgull de poble, tenir tots els projectes que, i els serveis que necessitem com a ciutadania. I per tant, doncs, hem dit, escolta'm, està molt bé el criticar les coses, no? I posar sobre la taula el que no funciona, però també necessitem generar il·lusió, generar esperança, generar futur. I tot això és el que vol també aglutinar aquest manifest per engrescar a totes aquelles persones que estan enfadades, que estan també desil·lusionades amb la gestió actual del municipi i poder oferir una esperança, una opció de futur en la que no només participin signants, sinó evidentment també es puguin implicar i puguin també ser partícips d'aquest canvi amb il·lusió a Cubelles.
1: El manifest neix doncs, des del grup municipal de Junts per Cubelles, que té representació a l'Ajuntament, però dieu que compteu amb el suport de veïns i cares conegudes. Pep Callau, benvingut de nou, Pep. Ets una de les cares conegudes d'aquesta campanya. Explica'ns una mica què t'ha portat doncs, també doncs això, a recuperar Cubelles, diguem-ho així, no? A sumar-te amb aquesta campanya.
4: Bueno, en un ús de llibertat personal per fer política activa, doncs he decidit que jo també ja en tenia una manera de fer les coses al municipi i que tinc una esperança dipositada immensa en que al maig del 2027 recuperarem Cubelles de tots nivells, sobretot en el nivell de tenir un equip de govern il·lusionat, no cremat, no vençut, no afectat per mil i una maneres d'entendre la política municipal, i faig suport al candidat Robert Monzonis, perquè penso que és el candidat que, a hores d'ara, i amb el que es presentarà, també ja vaticino, que és el candidat que serà més ben preparat per amb un equip de persones vinculades a ell i amb representació molt global, tirar endavant un canvi il·lusionant a Cubelles, que és un canvi d'estructura, és un canvi de manera d'entendre el govern municipal d'una vila de 8.000 habitants, que estem anys llum d'altres viles de 10.000, 17.000 habitants del litoral català, per dir alguna cosa. Llavors, la primera manera, evidentment, que no és desconegut que les eleccions són el mes de maig, que hi ha moviments veïnals, que hi ha associacions que fan coses, i nosaltres hem decidit fer un pas decidit endavant, manifestar aquest manifest, que és un manifest en positiu per un canvi, diguéssim, per aquesta nova etapa que entrarà com un tsunami segur a la vila de Cubelles, i jo hi he posat la cara, i he pogut manifestar les meves idees, i estic activament treballant en tot aquest afer.
1: Pep Callau és una de les cares, n'hi ha d'altres, Robert, no? Hem sí. pogut veure també aquest inici de campanya, heu iniciat doncs, aquest setembre, no? Coincidint potser també amb l'inici del curs polític?
3: Sí, creiem que ara és la recta final, queden uns pocs mesos per les eleccions i ara mateix necessitem doncs, aglutinar totes aquestes voluntats, totes aquestes energies de canvi, en aquest sentit, no? Persones del talent del Pep Callau i de la professionalitat del Pep Callau, doncs, que ens ha estat anys i anys a Cubelles oferint una oferta cultural espectacular amb tot el seu esforç, talent i professionalitat. Persones com el Pep Callau i moltes altres més que s'assumin en aquest moviment, en aquesta campanya, en aquest esforç de canvi, que ens enorgulleix perquè doncs, estem veient que realment hi han possibilitats reals de fer un canvi aquest cop a les pròximes eleccions i que això també ha de servir, aquest manifest, per poder concentrar energies, perquè creiem que hi ha dos factors principals que són els dos perills principals en aquestes eleccions. Un és que la gent es quedi a casa, que no vagi a les urnes, això seria altament perillós pel canvi, i l'altre és que es disgregui massa el vot pel canvi, no? I per tant nosaltres aquí volem aglutinar el màxim de persones possibles amb una candidatura que volem fer molt seriosa, amb persones amb molta talent i sense cap carnet polític, podem dir, perquè cap de nosaltres estem afiliats a cap partit polític, però ara som cubellencs i cubellenques preocupats pel futur del municipi i que volem un canvi urgent.
1: En tot cas, recordem una mica la campanya en què consisteix, no? Perquè esteu recollint signatures d'aquest manifest Recuperem Cubelles. Heu posat també doncs allò data, no? Sí. El 7 de setembre, de fet, vau posar un punt de recollides, no? Com ha anat? I no sé, una mica com gestionareu, no, aquesta campanya?
3: Molt bé, portem poc més d'una setmana, ja tenim més d'un centenar de signatures recollides. La veritat que el tret de sortida ha estat molt, molt espectacular i vam fer un vídeo que va tenir doncs, també molta, molta repercussió. Ara estem preparant nou material per seguir engrescant a la gent i que seguim fent aquesta campanya que al final durarà uns mesos fins que finalment presentarem totes aquestes signatures al ple municipal, direm el nombre de signatures que hem recollit i llegirem el manifest perquè doncs, tothom sigui conscient que hi ha una gran, que estem convençuts, que hi ha una gran majoria social a Cubelles que està a favor d'un canvi i de recuperar Cubelles, sobretot de moltes de les coses que s'han destrossat, que s'han deixat perdre, que estan descuidades i molts projectes que falten per venir.
1: Bé, en tot cas, quines són les principals mancances, no? Que heu detectat també, perquè hem de dir que Junts per Cubelles està a l'oposició. Entenc que el manifest recull doncs, una mica la línia, sí. No? Però si parléssim de qüestions concretes, vaja.
3: Hi ha molts problemes que, evidentment, anirem desgranant en aquests mesos, però no s'escapa ningú de que la via pública, de que la cultura està apagada, de que tot el que és la inseguretat, les escombraries, el nou sistema de recollida, que és un desastre. Hi ha tantes coses. Evidentment, tots els edificis patrimonials de Cubelles que no s'estan restaurant, que s'estan caient a terra. Hi ha tantes coses per dir, que no acabaríem, no? I per tant, és un malestar generalitzat que nosaltres, doncs, si tenim l'oportunitat de governar, que creiem que sí a les pròximes eleccions i d'encapçalar el govern, doncs creiem que haurem de fer molta feina per recuperar precisament tot això que s'ha deixat perdre i, evidentment, construir un nou projecte, un nou futur engrescador pels municipis.
1: Dilleu que recollireu doncs, totes aquestes signatures i les traslladareu
3: al
1: ple municipal. Quan calculeu que es tanqui aquesta campanya i es faci aquesta recollida final?
3: Nosaltres, en principi, tenim pensat a l'últim ple del mandat ordinari poder-lo presentar. Sempre tant tenim uns quants mesos per endavant per anar recollint signatures.
1: I quines són les solucions que dona també Junts per Cubelles perquè recollen doncs, aquestes necessitats, però suposo que també val la pena això, no? Centrar-nos també en solucions, no sé com a partit, encara que estigui a l'oposició. Sí. Què fareu? Traslladareu només la recollida de propostes? O
3: la recollida de signatures serveix per això, per engrescar moltes més persones, per poder-les involucrar també, qui vulgui fer un pas més, com el Pep o altres persones que des de qualsevol àmbit professional, des de qualsevol entorn, vulguin acostar-se i construir junts Cubelles, doncs serveix per també fer això. Nosaltres ara estem elaborant el programa també electoral amb totes les propostes que volem fer i això ens servirà per anar-nos explicant i anar definint tots els projectes que tenim per endavant, que són moltíssims, no només per recuperar Cubelles, sinó per impulsar-la cap al futur.
1: Doncs no sé què ens deixem doncs d'aquí a futur. Està clar que el Pep ens ha dit doncs el Rubén Monzoni serà el nou cap de llista, en tot cas ho confirma així, es torna a presentar.
3: Bé, tenim una data que anunciarem d'aquí poc, on farem una ratificació com a candidat. i que tothom està convidat, però l'anunciarem una miqueta més endavant. I en tot cas, també no sé si el Pep vol comentar alguna cosa al respecte també de la campanya o del que
4: sí.
3: En pensa.
4: Sí, jo, amb el Robert l'he sentit una mica lluny tota l'estona, intueixo el que he anat contestant, i deixeu-me fer un apunt final. Quan l'Àngels ens demanava coses concretes, això no va del llistat de coses de fer al municipi imprescindibles. Això no va d'asfaltar més o no és el tema de les escombraries. Això va de participació activa ciutadana. Això va de veïns de Cubelles, d'urbanitzacions, del centre, del Pinyol, del casc antic, dels que porten tres generacions aquí, dels que viuen en família al Passeig Marítim Nou i que van a comprar als supermercats grans i que fan vida només a escola i cap de setmana barbacoa amb els amics. Això va d'activar-nos, de l'obligació dels ciutadans en llegir-se aquest manifest i en opinar, en moure's. Això va d'il·lusió, això va d'un equip de govern nou, una manera d'entendre la política, de concentració d'altres partits, segurament, però va d'un concepte nou de modernitzar l'actitud política de Cubelles, sacsejar-la de fonament, posar-hi il·lusió, treball, diàleg, parlar molt i discutir molt amb les entitats, amb els veïns, amb les associacions, amb els tècnics municipals, remoure cadires, remoure projecte, revisar les situacions enquistades històricament, escombraries, la policia local, la seguretat, la cultura. Som el municipi de tot Catalunya, de la Catalunya litoral, amb aquest índex de població de 20.000 habitants, que es gasta menys diners en cultura i en programació cultural. Es tracta de que el patrimoni no estigui tancat, es tracta de que es pugui tirar endavant un projecte, no de cop, perquè no tenim una vareta màgica, però que puguem disfrutar de Can Travé, dels Jardins del Palauet, que la discoteca municipal, que la discoteca aquesta, que ara sembla ser que és una novetat, es treballi per veure si es pot rehabilitar amb un gran projecte cultural. Que el Teatre de l'Aliança, sigui privat o no, hi hagi una actitud positiva per obrir-la. És un tema d'actitud, d'il·lusió i de canvi de pantalla total i passar d'una Cubelles de color sípia i de color blanc i negre a una Cubelles de molts colors, com hi ha altres municipis al litoral català que ho estan fent. No farem miracles, però ens hi deixarem la pell perquè Cubelles es posi a l'alçada i la puguem recuperar.
3: 100% d'acord amb el que diu el Pep.
1: Bé, doncs, deia, un manifest que vol sumar persones, més enllà de les sigles de Junts. Persones com el Pep Callau i d'elles altra gent de Cubelles. Com voleu aconseguir, doncs, també que aquesta iniciativa sigui percebuda com a proposta de poble i no només com una iniciativa de partit?
3: Sí, nosaltres creiem que hi ha d'haver un origen, una base, o algú que reculli les dades i que les tracti, evidentment, i que pugui aglutinar i que pugui anar compensant tot això, però evidentment és una proposta que està oberta, que és transversal, que té vocació integradora, que no exclourà a ningú, que tothom pensi qui pensi, només que s'estimi Cubelles, que vulgui un canvi per Cubelles i ja està benvingut, benvinguda. Per tant, nosaltres fem una proposta de màxims, una proposta, un punt de partida, perquè el manifest al final, si algú llegeix, dirà, ostres, això ho pot signar gairebé tothom, no? Qui no és un conformista, podem dir, amb el que hi ha, amb el pessimisme que hi ha ara. Per tant, nosaltres tenim aquesta voluntat i tothom és benvingut, i per això anem posant dates també a la web. Hem obert una web, recuperemcubelles.com, on tothom pot anar veient les dates que anem establint perquè es puguin anar entregant els manifests. Però no només entregar el manifest, és venir a escoltar, és parlar, és conversar, és reflexionar conjuntament amb veïns i veïnes de Cubelles que estan preocupats i preocupades, i per tant nosaltres volem escoltar sobretot a tothom i a partir d'aquí, doncs, fer realitat els somnis que com a poble tenim.
1: On s'ha d'adreçar la gent per signar aquest manifest? O...
3: De fet, el manifest es pot descarregar per la web, es pot imprimir a casa, o també nosaltres en tenim al local. Normalment sempre anem, quan anem fent una reunió al local, nosaltres posem un punt de trobada. Per tant, normalment un cop cada 10 dies aproximadament hi haurà un punt, i a la web es va consultant i es va actualitzant. Es anirà actualitzant aquest punt més o menys un cop cada 10 dies perquè tothom qui vulgui, si pugui atensar, pugui venir. Allà està l'adreça posada a la web i res, allà pugui entregar el manifest. Si no el té, també en tenim allà, per tant no cal que l'imprimeixi a casa i pot venir a signar-lo allà directament.
1: Uh-huh. En 10 dies que sí, vau iniciar la campanya, quina xifra de...
3: Ara mateix tenim més de 100 signatures. Passa que cada dia ens van dient, tenim més, més, més, perquè tenim diversos col·laboradors, diversos voluntaris que estan fent recollida i, per tant, doncs, cada dia canvia. Però anirem també marcant les fites, és a dir, quan tinguem un nombre l'anunciarem i anirem fent pinya i anirem sumant.
1: Uh-huh. Doncs ho hem de deixar aquí. En tot cas, Pep Callau, t'acomiadem d'aquesta entrevista.
4: Moltes Pep. Gràcies, Àngels. Gràcies, Robert. T'he sentit de lluny, però intueixo les respostes que has tingut. Nosaltres, aquest manifest és la punta de llança d'una manera d'entendre la nova política. Això no va contra ningú, això va a favor de Cubelles. Agraïts a tots els equips de govern anteriors. És hora de canvi, és hora de relleu, és hora d'idees clares i de molt treball amb executar plans, projectes i estratègies a tots nivells.
1: Doncs gràcies, t'acomiadem, Robert, també cap de llista de Junts per Cubelles i regidor a l'oposició. Gràcies doncs, per haver vingut a Ràdio Cubelles a explicar també aquesta campanya, aquest manifest.
3: Moltes gràcies, Àngels.
1: Fins una altra.
4: Gràcies.
0: Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.
2: Com viure millor, amb la doctora Teresa Joval.
5: Hola, molt bon dia. Des de Ràdio Cubelles parlarem avui sobre nens a l'escola. Per què es té la percepció de que es fan més faltes d'ortografia? Per què es llegeix diferent? Quines són les faltes d'ortografia que es fan més sovint? Tot això ens porta a fer una mica de reflexió sobre com han canviat les escoles respecte al temps en què anaven els avis i els pares. I els canvis ens porten una gran influència de tot el canvi social que ha portat el nostre temps. Això fa que s'escrigui diferent i que siguin diferents també les eines a les que es pot accedir per treballar. Pel que fa a la competència lingüística, les persones que analitzen el seu grau actual arriben des de ja fa un temps a la conclusió de que les competències bàsiques ens demostren que el resultat és preocupant a secundària. Els alumnes de quart d'ESO van registrar el curs passat el pitjor nivell de català des de que es fan les proves. L'any 2012, la puntuació mitjana era de 70,7. El llindar de Educació determina com a òptim més de 70 sobre 100. A sisè de primària, el nivell va ser més alt, 74,7, però lluny dels 76,7 que es van assolir el 2021. Per què ara els nens fan més faltes d'ortografia? Què passa entre la primària i la secundària perquè hi hagi aquesta davallada? És un problema de com s'ensenya l'ortografia a les aules? A l'espera que es tanquin els últims serrells sobre la selectivitat i la nova manera de fer-la, les universitats de l'Estat ja han demanat que es penalitzi fins a dos punts la manca de coherència, de cohesió i de correcció gramatical, lèxica i ortogràfica en els exàmens de llengua castellana i en els de les altres llengües cooficials, entre els quals hi ha el català. Pel que fa a la llengua estrangera, la penalització proposen que sigui de fins a 1,5 punts i a la resta de matèries que es resti fins a màxim un punt. Els motius d'aquesta davallada ortogràfica són diferents. Si bé la davallada generalitzada inclús s'ha escampat de primària, secundària i també el batxillerat, s'atribueix la primera influència a les pantalles. A cinquè i sisè de primària ja entren portàtils a l'escola i els ordinadors han substituït hores que abans el nen escrivien a mà i això, evidentment, fa falta l'ortografia. Sempre l'ortografia té un component de repetició-correcció, repetició correcta, perquè aquesta és la forma habitual d'aprendre-la. I les altres són molt més lentes. Les faltes compten? Les faltes descompten. Perquè és una sorpresa pels nens que fan aquest tipus de proves pensar que l'ortografia pot comptar i pot modificar el resultat de la nota. A matemàtiques, socials o tecnologia, la nota no es veu condicionada per si s'ha escrit amb moltes faltes o no, però sí pot ser condicionant el que sigui capaç de comprendre's bé el que es demana a l'exercici. Potser no és el mateix, potser no és tan evident, però pot raure també amb una davallada competencial. No només cal escriure correctament a classe de llengua catalana, sinó també tot el que sigui codi escrit. Ens trobem que ara s'han moltes faltes i ja hem fet tard. et diuen que mai m'han suspès per la falta, que si m'ho sé tot o si l'ordinador ja m'ho arreglarà. La importància és transmetre que han d'escriure bé, tant per no quedar en evidència, i això és difícil, perquè si som molt estrictes, com els expliques que suspens mitja classe perquè fan falta ortografia? Hi ha d'haver-hi un marge de tolerància, però no un marge d'indiferència o una no implicació de l'alumnat en la importància de fer-ho així. Cau també la lectura. L'altre factor tan important com les pantalles és la davallada de lectura quan es fa el salt de la primària a la secundària, ja que la lectura permet recordar visualment com s'escriu una paraula i per això és necessària la memòria fotogràfica i si han llegit menys en comparació amb altres generacions, es nota. Just abans de l'arribada de la pandèmia, els alumnes del grau de traducció i interpretació de l'Autònoma de Barcelona se'ls feia una prova de nivell de diverses llengües, entre les quals estava el català. Només un terç tenien el nivell mínim exigible. Els resultats eren dramàtics. És fonamental per l'ortografia i molt més efectiu per fer-los aprendre, per exemple, quan s'escriu una L geminada, el ser capaços de recordar que l'hem vist escrita amb L geminada. El problema és que les lectures als instituts cada cop es redueixen més i tenen menys dificultat. Si s'ha rebaixat el nivell, s'han inflat les notes. És molt significatiu que la majoria aprovin la selectivitat, però que gairebé la meitat dels aspirants a professors hagin suspès les darreres proves d'aptitud, apunta el coordinador de l'Autònoma. En aquest punt, es matissa que on hi ha més suspensos és en el cas d'alumnes que provenen de cicles formatius que estan exempts de fer la selectivitat. No es treu la responsabilitat de les universitats. Les universitats tenen una professió molt forta per tenir estudiants i, en molts casos, la instrucció és que els alumnes vagin passant i facin la carrera amb la previsió de durada prevista. Hi ha matèries que tenen centenars d'estudiants i n'acaben suspenent només 10. I hi ha alguna cosa que no estem fent bé. Els estudiants tenen una formació més fluixa i hi ha molts mestres que reconeixen obertament que no els agrada llegir. Tot i això, els que són responsables de mantenir aquest nivell en les facultats d'educació, gràcies en part a les proves d'actitud, s'estan posant les piles. Lamenta que l'actual manca de professors de català faci que estiguin impartint aquesta matèria docents que no tenen els coneixements d'un filòleg. Durant el curs passat, 4 de cada 10 substitucions d'aquesta especialitat no la van cobrir per nomenament. Villalba recorda que fa més de 10 anys que l'Autònoma ja va advertir a Educació que hi hauria una mancança de professors de català. Les xarxes, a més de les pantalles i la lectura, han arribat a tenir un llenguatge que s'utilitza com a propi i que els joves comencen a utilitzar precisament durant la secundària, i que s'està extraient de l'aula per portar-la al llenguatge col·loquial. Hi ha hagut una baixada d'exigència social pel que fa a l'ortografia, per l'ús de canals com WhatsApp, on es fa servir un llenguatge que no és l'estàndard, sinó que és molt més col·loquial. L'ortografia s'ha relaxat i a sobre ja no cal més que pensar que quan es substitueixen per imatges o emoticones. Com s'ensenya doncs ara l'ortografia? A les escoles. L'aprenentatge sempre va de bracet del procés de lectoescriptura. Durant els primers anys d'escolarització es treballa el que s'anomena ortografia natural, és a dir, els infants escriuen tal com sona. En edats primerenques, l'ensenyament d'ortografia va molt lligat al context de cada centre. Per exemple, educació infantil, el tema dels noms propis i els cognoms dona molt de joc i no s'amaguen les arbitrarietats de la llengua. Si hi ha dues Paules a classe i una es diu Pérez i l'altra Gómez, doncs tenim un marc idoni per treballar una Z que sona al final de la paraula. Segons la valoració de l'ortografia natural, és un pilar bàsic per adquirir consciència fonològica, és a dir, reconèixer el so i assignar-li la lletra que pot produir-lo per poder-lo escriure. És normal que si diem cotxe, en aquesta fase no s'escrigui la TX i no és un error, és un procés d'aprenentatge. L'alumne ha d'estar preparat per comprendre-ho i avançar en el procés. Els errors ortogràfics els passem per alt perquè no estan madurativament preparats per assumir-lo. Més val escriure cotxe en castellà, en CH, i gugina, perquè encara no diferenciem la G de la J davant de O, que no pas que no s'escrigui res, perquè volem que els alumnes s'expressin i parlin. I les errades d'ortografia es van treballant a mesura que avancem en el seu procés d'escriptura. A primària ja es comença a establir normes ortogràfiques, que es van treballant cicle per cicle per anar aprofundint en les normes estrictes. Quan es supera l'ortografia natural, ja no hi ha inversions. No podem escriure prota per porta, ni omissions, cata per canta, o substitucions, d'anda per banda. Comença l'ortografia arbitrària, que correspon a un cicle mitjà de primària. Sobre aquesta edat s'assegura la grafia correcta de paraules que s'escriuen ortogràficament de manera arbitrària. I aleshores sorgeixen aquelles preguntes. Per què vas tant, que no sona la T del final, la porta? Aquest, perquè porta una S al mig? Hem d'escriure aquest. La repetició constant d'aquestes paraules assegura la grafia correcta. L'ortografia en aquestes edats es treballa escrivint i llegint i fent reflexions a partir del joc i la recerca, i no a partir de les normes ortogràfiques, fase que ja estaria superada, ni tampoc a partir d'exercicis mecànics omplint forats, perquè això està actuat totalment fora de context. Lluny han quedat els anys en què s'ensenyava ortografia de manera més repetitiva i sistemàtica. L'ortografia s'aprèn llegint i escrivint i són dues activitats que veuen del context més immediat. S'ha de copsar els interessos dels alumnes. Qualsevol moment és susceptible per treballar. Es poden aprofitar situacions quotidianes de l'aula i convertir-les en aprenentatge. Aprenem perquè ho necessitem. Es considera que hi ha alumnes a qui sí els funciona la repetició. Per això es creu que com més modalitats es donin i més diversitats d'activitats es presentin a la llengua, és millor. Hi ha escoles que treballen ortografia amb dictats i altres que pengen un llistat de paraules a la paret o les tenen en suport visual imprès. I són paraules que els alumnes han de revisar que hagin escrit bé abans de lliurar els seus textos. Són llistes que s'aniran ampliant i més endavant introduiran les normes ortogràfiques. Corregir? Doncs una manera de corregir és fer entrevistes individuals a cada alumne en què se'l convida a reflexionar sobre l'arbitrarietat de la llengua. Per què ho has escrit això així? Si no està ben escrit, com ho podem solucionar? S'ha de recordar la norma o bé buscar sinònims? Estem creant futurs escriptors per poder solucionar. Així diu, els responsables de les correccions funciona millor que donar un text amb les faltes corregides en vermell perquè ni s'ho miren. Treballar l'ortografia, sempre tenint en compte el context, fa que l'adquisició correcta sigui més lenta. També és més lenta la correcció, però val la pena apostar per pocs textos, però més reflexionats, perquè escriure per escriure no porta enlloc. Quines són les faltes més comunes dels nostres futurs escriptors? Doncs els accents, els errors per influència o interferència del castellà, els accents diacrítics, les ves altes i les ves baixes, i l'ús de la lletra H, que en el nostre idioma és residual i muda. Aquestes són, pel que fa a les aules, els efectes més manifestos. Però recordem que molts que partim de l'ensenyament en la nostra època del castellà com a llengua escolar i que tenim tingut per sempre la llengua catalana com a família o vehicular, no hem de lamentar-nos de no estar a les aules de primària per millorar el nostre coneixement de la llengua i seguir aprenent un idioma. Al cap i a la fi, estem aprenent millor el nostre propi idioma. Fem-nos amics a les biblioteques, pel que fa a la segona i mitja edat. I mentre volem que repassar l'ortografia sigui un alè i un ànim nou a qualsevol edat, acomiadem aquí el nostre programa. Fins la propera ocasió.

despertat d'aquest somni i em costa de creure. Han passat 3 dies i tu ja no hi ets. Quin estiuet més idíl·lic i ara no et puc veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res al mateix lloc de cada any.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo. I avui, DJ Romo, Weekend Night...
2: Benvinguts a la màquina del temps.
3: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde Música en Concert.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
4: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir. Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
2: Hola,
1: de
2: amics,
1: Ràdio
2: què tal? Qui us parla, Cintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
1: Bon com dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: I quan escoltem aquesta sintonia vol dir que ens trobem a l'espai Descobrim l'etnobotànica. Ho fem com cada setmana amb Sílvia Isamat, autora del llibre Etnobotànica del Garraf. Bon dia, Sílvia.
1: Què tal? Bon dia.
0: Doncs nosaltres molt bé i esperant, com sempre, a descobrir una nova planta i les seves propietats. Sílvia, avui de què parlem?
1: Avui us portem les bledes silvestres, les que podem

0: d'aquestes propietats de les bledes, que clar, va molt bé, no?, menjar verdura per la salut, tot i que als nens a vegades els hi costa, no? Però bueno, potser si coneixen una mica les propietats s'ho miren d'una altra manera.
1: Sí, ara que dius això dels nens els hi costa, clar, no cal que sigui amb verdura, no? També es poden menjar amb truita, bledes amb truita, bueno, cal provar-ho, no?, amb els nens, a veure si els agrada.
0: Clar, una fórmula, no?
1: Sí.
0: Molt bé, mascarar-ho una miqueta.
1: Sí, també es pot fer un remenat amb alls, clar, això no sé si els agradaria massa, o també, bueno, sabeu que també es poden menjar amb llegums, per
0: també.
1: Exemple, amb cigrons, no?, amb...
0: Barrejat,
1: Sí.
0: Que a vegades així
1: Sí.
0: els gustos, doncs...
1: Sí.
0: Sí, són diferents, molt
1: sí.
0: Bé.
1: Després és una espècie, no?, que conté moltes vitamines, conté vitamina A, vitamina C, vitamina E, després té moltes vitamines del grup B, també conté àcid fòlic i també és molt rica en minerals. Llavors, alguna aplicació així curiosa. Si la fem cuita i ens posem aquest líquid al cap, pues, pot combatre la caspa. Vale? És una aplicació curiosa.
0: Sí.
1: També aquest líquid posat al cap pot combatre també els polls.
0: Oh, aquesta no la sabia, Sílvia?
1: Sí.
0: O sigui, hem de bullir bledes.
1: Sí, els polls i també els ous, no?, que posen. Llavors, bullir bledes, també les arrels de les bledes. Diuen que va bé per això.
0: Bueno,
1: val?
0: Tot és provar-ho,
1: tot
0: no?
1: Tot és provar-ho, vull dir que...
0: Molt bé.
1: Potser si als nens, no?, se'ls diu que, mira, se les poden menjar, però també per aquestes, no?, coses,
0: sí,
1: que passen quan van a l'escola,
0: sí.
1: Doncs...
0: Bueno, és una cosa més natural, no?, al final.
1: Sí.
0: Perquè els xampús estan molt bé, però fan unes olors,
1: sí,
0: a vegades.
1: Sí. Bueno, tot és provar-ho i potser com a prevenció, com a preventiu segurament funcionarà. Llavors,
0: val,
1: mira, un cop a la setmana rentar el cap amb bledes, doncs potser ajuda amb aquests nens que, no, que estan a l'escola a no tenir
0: polls.
1: Polls que són bastant desagradables.
0: I tant, i tant. Què més? Què més hem de saber, Sílvia?
1: Després, per exemple, com és molt ric en vitamina A, doncs ajudarà molt a la vista, O sigui, augmenta. A veure, no 100%, però pot ajudar a qualsevol degeneració de la vista. També pot ajudar si tenim alguna infecció, no?, de l'aparell respiratori. També ajudarà si tenim sequedat a la pell, a cicatritzar ferides i a mantenir el cabell fort. Això sobretot és per la vitamina aquesta, per la vitamina A. Val? Després també és molt ric en magnesi. Per tant, té propietats antiinflamatòries, la bleda, val? També té propietats antidepressives per les migranyes, pot ajudar a la bleda, vull dir que té...
0: Oh, déu-n'hi-do, els mals de caps, allò bé.
1: Sí, és bastant completa. També com és molt ric en àcid fòlic, doncs és molt necessari, sobretot en dones embarassades, llavors si no... és molt necessari sobretot pel desenvolupament, no?, de tot el que és l'esquena, no?, del fetus. Llavors és molt important l'àcid fòlic. Després també és molt ric en ferro, per tant ajuda a prevenir l'anèmia, o sigui, molt important. També és molt ric en calci, ajuda a prevenir aquesta osteoporosis, que les dones, no?, a partir de 50 anys s'han de cuidar. També són molt riques en potassi, per tant ajuden a establir un equilibri hídric del cos molt necessari, no? No tindrem inflamacions als peus o a les mans. O persones amb obesitat, ajudarà aquesta, no?, a eliminar líquids. Val?
0: Val, això va molt bé, per les dietes, que a vegades anem tancant temporades i ens hem passat amb alguns aliments, no?, aquests excessos,
1: sí,
0: a vegades en èpoques de l'any molt concretes, no?
1: Sí.
0: A menjar bledes, doncs, a
1: Sí,
0: la tornada.
1: Sí, és bo menjar bledes.
0: Molt bé.
1: També baixa els triglicèrids a la sang, per tant, també està molt indicat en el fetge gras, o sigui, és protector del fetge, però també té una contraindicació, val? I aquesta contraindicació també l'hem de tenir en compte.
0: Quina?
1: Produeix oxalats, o sigui, produeix com uns...
2: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: de tu.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
2: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
3: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
4: Hola,
3: de Ràdio
4: amics,
3: Cubelles.
4: Què tal? Qui us parla, Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
3: Bon com dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
2: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

Hi ha famílies que semblen palaus, però fora tot és ordre, bellesa i silenci. Per dins, però, cada habitació guarda una esquerda. Amb aquest concepte, obrim avui una novel·la de secrets, records i un jardí que sembla respirar amb el pas del temps. Benvinguts a Entre Històries, un espai de Ràdio Cubelles. Soc Javier Adeva i en aquesta entrega obrirem les pàgines de Mirall Trencat de Mercè Rodoreda, una de les grans obres de la literatura catalana. En aquesta ocasió, coincidim amb els dies de l'11 de setembre, la Diada de Catalunya, aquest episodi vol ser també un petit homenatge a un dels grans clàssics escrits en català.

Vet aquí que una vegada hi havia una dona anomenada Teresa Goday, una figura poderosa i elegant. Teresa ve d'un origen humil, però aconsegueix ascendir socialment fins a convertir-se en el centre d'un món refinat. Després del seu primer matrimoni i de la seva entrada en una vida acomodada, Teresa acabarà unida a Salvador Valldaura. Junts construeixen un univers familiar que té un escenari fonamental, una torre senyorial a Sant Gervasi, amb un jardí que no és només un jardí, sinó gairebé un personatge més. A partir d'aquí, la novel·la segueix diverses generacions de la família Valldaura-Ferriols. Cada personatge porta una ferida pròpia, un desig amagat o una veritat que no sempre es pot dir en veu alta. La història no avança com una aventura ràpida, sinó com un record que es va trencant en fragments. Hi ha amors frustrats, gelosies, morts, secrets familiars i una sensació constant que el temps ho acaba cobrint tot. La casa, que al principi sembla símbol de prosperitat, es converteix a poc en un espai de decadència i memòria. I enmig d'aquest món, Armanda, la minyona, observa i calla. Ella és una de les grans depositàries dels records de la família. Quan tot sembla desaparèixer, Armanda continua sent una mena de testimoni silenciós d'allò que va ser i ja no pot tornar. Un dels grans encerts de Mirall Trencat és que el títol ja ens dona una clau. La novel·la no ens ofereix una història ordenada i neta, sinó un mirall trencat a trossos. Cada fragment reflecteix una part de la família, però cap tros no ho explica tot per si sol. Per això, la lectura té una bellesa tan especial, perquè Rodoreda no només explica què passa, sinó com el pas del temps transforma allò que passa. També és molt interessant la mirada sobre la burgesia catalana. La família Valldaura-Ferriols viu envoltada de refinament, però sota aquesta aparença hi ha soledat, fredor i culpa. Els personatges semblen voler protegir una imatge perfecta, però la vida, com un vidre trencat, acaba deixant veure totes les fractures. I aquí és on la novel·la connecta molt bé amb la Diada, perquè quan parlem d'un clàssic català no parlem només d'un llibre antic o important, parlem d'una obra que conserva una llengua, una manera de mirar el món i una memòria col·lectiva. Mirall Trencat ens parla d'una família, sí, però també d'una comunitat que ha après a llegir-se a través de les seves ferides, dels seus silencis i dels seus records. Arribats a aquest punt, toca posar una mica de música a la celebració. I avui, amb la Diada tan present, la cançó triada és El cant dels ocells, en la versió de Sílvia Pérez Cruz. Potser no és una cançó que expliqui una història de manera clara, però sí que transmet molt. Té un to trist, suau i emocionant, i això encaixa molt bé amb Mirall Trencat i amb la manera d'escriure de Mercè Rodoreda, ja que l'autora no necessita grans crits per emocionar, perquè sovint ho fa amb petits detalls, amb silencis i amb records. I aquesta cançó també té això, emoció, calma i memòria. A més, la novel·la està molt lligada a la natura, als jardins, als arbres, les flors i els ocells hi tenen molta presència. Per això, el cant dels ocells ens pot ajudar a entrar en aquest món de Mirall Trencat, un món delicat i molt català. Així que, sense més dilació, intro música.

A diferència d'altres clàssics que hem tractat al programa, Mirall trencat no és una obra que visqui sobretot de grans adaptacions populars. La seva força principal és literària. Tot i això, la novel·la sí que va tenir una adaptació televisiva destacada a TV3 l'any 2002. El format audiovisual permetia veure allò que el llibre suggereix amb tanta força: la torre, el jardí, els vestits, les mirades i el pas dels anys sobre els personatges. Però també plantejava un repte molt gran, perquè adaptar Rodoreda no és només explicar una trama, sinó conservar una atmosfera. També podem entendre el seu llegat en relació amb altres obres de l'autora. Si La plaça del Diamant ens apropa a una veu molt íntima i popular, Mirall trencat desplega un món més coral, més aristocràtic i més fragmentat. Són llibres molt diferents, però tots, doncs, han ajudat a situar a Mercè Rodoreda com una autora imprescindible dins de la literatura catalana. Avui hem obert les pàgines de Mirall trencat, una novel·la feta de records, silencis i ferides familiars. L'autora ens convida a mirar una casa, una família i una època que es van desfent lentament, com si cada vida fos un fragment d'aquest mirall que dona títol a l'obra. Rodoreda ens mostra com el temps pot trencar una família, una casa i tot un món. Però també ens recorda que la literatura pot guardar-ne la memòria, i en dies de diada, recuperar un clàssic com Mirall trencat és una bona manera de celebrar la força de la literatura catalana. Gràcies per haver-me acompanyat en aquest homenatge a Rodoreda, a Mirall trencat i a la literatura catalana. Ens retrobarem la setmana vinent a Ràdio Cubelles, en directe i en format digital, i també a Spotify, on tornarem a un altre clàssic universal. Fins ben aviat, aquí, a Entre Històries.

I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adeu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
3: Hola,
2: de
3: amics,
2: Ràdio
3: què tal? Qui us parla, Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
2: Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: però disfruto diverses cures i a mi que em suda la polla sempre estic fent la pirula, no em foto ni una de bona però m'acompanya gent pura, ja està.
1: Al final s'animarà el patx amb el beat, ja veuràs.

0: A Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar-restaurant-pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al Passeig Marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o en parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar. Esta vida es bella.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable, esplèndid, podríem dir, i plenament estiuenc, dominat pel sol i el cel clar pràcticament tot el dia, i amb unes temperatures que tornen a pujar. Ja ho hem fet de nit, hem estat arribat fins als 21 graus de mínima, mentre que la màxima avui pujarà i estarà entre els 29 o acostant-se als 30, amb una humitat que serà alta i ambient força xafogós. Vents febles amb terrals fins a mig matí i marinades de garbí més reforçades al centre del dia, fent que la mar hi estigui arrissada al matí amb una miqueta de marejol més destacable a la tarda. Per demà esperem que el temps continuï sent estiuenc, dominat pel sol i el cel clar gran part del dia, almenys fins al vespre, i amb algun núvol baix entrada la nit, amb una temperatura que aquesta nit pujarà una miqueta més i voltarà els 22 de mínima, mentre que demà la màxima estarà per sobre dels 30 o acostant-se als 31, amb una humitat que serà alta i amb molta xafogor. Vents en conjunt febles, enterrals a l'inici i final del dia i marinades de garbí al centre de la jornada, fent que la mar estigui arrissada al matí i amb una mica de marejola a la tarda.
0: Ràdio Cubelles. Notícies. Els castellers del Foix han descarregat un 3 de 7 en el seu viatge a Flandes. La colla cubellenca forma part del Festival Manifiesta, celebrat aquest cap de setmana passat a la ciutat d'Ostende, a Bèlgica. Els castellers del Foix han tancat una altra sortida internacional, aquest cop a la ciutat flamenca d'Ostende, dins del Festival Manifiesta. La colla cubellenca ha actuat al costat dels Manneken, de Brussel·les, i han aconseguit descarregar el 3 de 7, acompanyat d'una torre de 6 i un 3 de 6 amb l'agulla. També han aixecat un pilar de 5, però els ha caigut quan el descarregaven. El cap de colla dels castellers del Foix, Joshua Moreno, ha comentat que han quedat satisfets per poder portar castells com aquests fins tan lluny.
3: Vam parlar amb maneques, vam dir, vinga, va, ens ajudem entre tots, i evidentment quan va començar a pujar el 3 de 7 sabíem des del minut 1, segon 1, que anàvem a descarregar-lo, i això ens va fer, ostres, confiar en les nostres habilitats i el fet de poder portar ja no castells límits, perquè això obviament mai se sap quan pot sortir bé, quan pot sortir malament, però poder portar castells, independentment del 3 de 7, una actuació completa a 1.400 quilòmetres, com diu el Lolo, fora de casa, per nosaltres és una experiència infinitament, vamos, positiva.
0: En conjunt, la que han aconseguit a la ciutat d'Ostende és una de les millors actuacions de la història dels castellers del Foix i la millor que han ofert fins ara fora de Catalunya. Joshua Moreno, cap de colla, reconeix l'esforç dels castellers cubellencs en aquest viatge i assegura que han acabat contentíssims.
3: Dos dies, quatre en total, fora, i la primera actuació bé, però ostres, es comença a notar els tallers de després, la miniactuació que es va anul·lar ja per la pluja, ja començava a pesar, però vamos, contentíssims d'haver participat, que hem estat invitats per la gent que organitza el manifesta, la Sandra, el Mario, i vamos, molt agraïts de que qualsevol cosa que necessitin, aquí estarem per ells.
0: Més enllà de les actuacions castelleres, dins del Festival Manifiesta, membres dels castellers del Foix han format part d'una xerrada en què s'ha parlat dels valors que hi ha darrere del món dels castells.
3: La solidaritat que porten els castells, les posades en comú...

0: L'agenda dels castellers del Foix no s'aturarà i és que es preparen per actuar en el concurs que ha organitzat el programa Quarts Amunt aquest dissabte 19 de setembre a la Bisbal del Penedès. Es tracta d'un concurs per a les colles petites que no han entrat a les competicions oficials del concurs, que recordem que seran les cites de Torredembarra i Tarragona. Per tal de donar cabuda també a les colles que queden fora d'aquestes altres competicions, el programa Quarts Amunt ha organitzat aquesta cita, que serà aquest dissabte a la Bisbal del Penedès. Joshua Moreno admet que per la colla serà una setmana intensa entre el viatge que han fet a Flandes i aquest compromís amb el concurs, i agraeix l'esforç de tothom, sigui quin sigui finalment el resultat d'aquest dissabte que ve.
1: Independentment de del resultat, de la puntuació, nosaltres ja hem guanyat. Simplement haver fet aquesta carrera, aquesta marató titànica, per mi ja és suficient per poder dir, mira, hem guanyat, hem portat Castell de Set aquí a Bèlgica, portarem Castell de Set al concurs, i això és fruit de la gent.
0: Aquest concurs de castells, organitzat per Quarts Amunt, es disputarà entre 6 colles castelleres, una de les quals els castellers del Foix, aquest dissabte a la tarda a la Bisbal del Penedès. Cubelles ha celebrat la diada de l'11 de setembre amb el castell de focs que es va haver de suspendre aquesta passada festa major. Aquest divendres s'han fet els actes institucionals habituals al matí, però com a novetat s'han completat a la nit amb un concert i l'espectacle pirotècnic al Passeig Marítim. La plaça de l'Església, però, davant del campanar, ha sigut l'escenari un any més dels actes institucionals de l'11 de setembre aquí a Cubelles, un acte que, a banda dels representants de l'Ajuntament, ha tornat a comptar amb el cor L'Espiga de Cubelles i el pubillatge local. L'alcaldessa Rosa Fonoll ha reivindicat en el discurs local que Catalunya sempre s'ha caracteritzat per ser una terra d'acollida.
2: Crec que la diada és, sobretot, un bon moment per recordar què és allò que estimem i què és allò que volem continuar construint. I si penso en Catalunya, penso en la seva gent, en els que han nascut, en els que han crescut i en tots aquells que en algun moment de la seva vida van arribar aquí buscant un futur millor i han acabat fent d'aquesta terra casa seva. Això també és Catalunya, una terra d'acollida, diversa i plural, que ha sabut créixer incorporant persones, històries i maneres diferents de veure el món, sense perdre mai allò que la fa ser qui és.
0: Des d'un punt de vista local, l'alcaldessa Rosa Fonoll també ha reivindicat el paper dels municipis com Cubelles per construir el sentiment de pertinença de la gent.
2: Després de 12 anys al capdavant de l'Ajuntament de Cubelles, hi ha una cosa que he après. Fer país no és només parlar de grans ideals, és fer-los realitats cada dia. És tenir cura del poble, és escoltar, ajudar, és treballar. És fer que els nostres infants tinguin oportunitats i que la gent gran pugui viure amb dignitat. És aconseguir que una persona que arriba nova pugui sentir amb el temps que aquest també és el seu poble. Al final, un poble és això. La gent que viu i la gent que se l'estima. I avui, aquí davant del geni i la força bruta, crec que tenim una bona metàfora del que necessitem. Força per defensar allò que som i allò que estimem. I geni, seny, intel·ligència i capacitat d'entendre's per construir el futur.
0: A banda dels actes institucionals que s'han fet al matí, com a novetat aquest 11 de setembre, l'Ajuntament ha organitzat també el Passeig Marítim, un concert amb una banda de tribut a l'Exam Busto i el Castell de Focs, que havia quedat suspès pel risc d'incendi el dia de Festa Major.
3: Junts per Cubelles ha posat en marxa el manifest Recuperem Cubelles, una iniciativa que reclama un canvi en la gestió municipal i que la formació vol convertir en un espai de participació ciutadana de cara a les eleccions municipals del 2027. El manifest defensa, entre d'altres qüestions, un ajuntament més proper, una gestió més transparent i eficient, serveis públics ben planificats i un municipi més net, més segur i millor cuidat. Durant una entrevista a Ràdio Cubelles, Robert Monzoni ha assenyalat diverses qüestions que, segons Junts, evidencien la necessitat d'un canvi. Entre aquestes ha citat l'estat de la via pública, la neteja, la recollida d'escombraries, la seguretat, la cultura i el manteniment del patrimoni municipal. El cap de llista de Junts per Cubella, Robert Monzonis, assegura que la iniciativa vol anar més enllà de la crítica al govern municipal i que volen

0: posar sobre la taula una manera diferent d'entendre la política municipal.
1: Hem dit, escolta'm, està molt bé el criticar les coses, no? I posar sobre la taula el que no funciona, però també necessitem generar il·lusió, generar esperança, generar futur. I tot això és el que vol també aglutinar aquest manifest per engrescar a totes aquelles persones que estan enfadades, que estan també desil·lusionades amb la gestió actual del municipi i poder oferir una esperança, una opció de futur en la que no només participin signants, sinó evidentment també es puguin implicar i puguin també ser partícips d'aquest canvi amb il·lusió a Cubelles.
0: Una de les cares visibles de la campanya és el pallasso cubellent Pep Callau, que ha explicat que s'hi suma a títol personal i en l'exercici de la seva llibertat per participar activament en la política municipal. Ha expressat també públicament el seu suport al manifest. Callau reivindica un canvi basat en la participació ciutadana, el diàleg amb entitats i una major aposta per la cultura i el patrimoni.
2: No és desconegut que les eleccions són el mes de maig, que hi ha moviments veïnals, que hi ha associacions que fan coses i nosaltres hem decidit fer un pas decidit endavant, manifestar aquest manifest, que és un manifest en positiu per un canvi, diguéssim, per aquesta nova etapa que entrarà com un tsunami segur a la vida de Cubelles, i jo hi he posat la cara, he pogut manifestar les meves idees i estic activament treballant en tot aquest afer.
0: La campanya de recollida de signatures es va posar en marxa a principis de setembre amb una sèrie de vídeos protagonitzats per persones vinculades a Cubelles que conviden la ciutadania a reflexionar sobre la situació actual del municipi i a sumar-se al manifest. Segons Junts per Cubelles, la iniciativa ja ha superat el centenar d'adhesions.
1: Portem poc més d'una setmana, ja tenim més d'un centenar de signatures recollides. La veritat que el tret de sortida ha estat molt, molt espectacular i vam fer un vídeo que va tenir doncs, també molta, molta repercussió. Ara estem preparant nou material per seguir engrescant a la gent i que seguim fent aquesta campanya que al final durarà uns mesos fins que finalment presentarem totes aquestes signatures al ple municipal, direm el nombre de signatures que hem recollit i llegirem el manifest perquè doncs, tothom sigui conscient que hi ha una gran, que estem convençuts, que hi ha una gran majoria social a Cubelles que està a favor d'un canvi i de recuperar Cubelles, sobretot de moltes de les coses que s'han destrossat, que s'han deixat perdre, que estan descuidades i molts projectes que falten per venir.
0: La formació mantindrà oberta la recollida de signatures durant els pròxims mesos i preveu presentar-les en el darrer ple ordinari del mandat. El manifest es pot consultar i descarregar a recuperemcubelles.com o també es poden consultar els punts de recollida presencial.
3: L'últim curs polític de la legislatura a l'Ajuntament arrenca aquest dimarts que ve amb un ple ordinari. L'ordre del dia inclou una modificació pressupostària, un canvi per convertir la taxa de publicitat en mitjans de comunicació municipals en un preu públic i també una condecoració policial i 6 mocions diferents presentades pels grups municipals. El ple de l'Ajuntament es reunirà aquest dimarts, 15 de setembre, amb una sessió ordinària que arrencarà a les 7 del vespre, un ple que, com sempre, es podrà seguir en directe a Ràdio Cubelles. Segons l'ordre del dia, es debatrà una proposta de modificació pressupostària que s'acabarà de concretar en el mateix ple. També es votarà una condecoració policial per a 2 agents i també es debatrà un canvi de normativa municipal per convertir en preu públic la taxa de publicitat en els mitjans de comunicació locals. A l'apartat de les mocions es votaran fins a 6 textos diferents. Des d'Unitat Cubellenca reclamen en la seva moció la creació de l'àrea bàsica de salut de Cubelles i el reforç de l'atenció primària, que actualment és compartida amb Cunit. Vox presentarà 2 mocions al ple de dimarts per defensar la sobirania de Ceuta i Melilla i la integritat territorial d'Espanya d'una banda i una altra moció perquè s'instal·lin reductors de velocitat a Corral d'Ancona. També es debatran 2 propostes del grup de Junts per Cubelles que demana el reforç i l'estabilització de la policia local i en un segon text demana que s'obri una iniciativa per escoltar la ciutadania i avaluar el nou sistema de recollida de residus. El PP també té prevista una moció en aquest ple en el seu cas, per la millora de l'accessibilitat de les voreres. I en el ple de dimarts es podria arribar a fer oficial el relleu de Dani Pérez com a regidor de la CUP amb la presa de possessió de Ramon García, que passarà a ser el nou regidor de la CUP. Ara bé, encara no s'ha acabat de concretar si doncs tots els tràmits estan complets perquè finalment doncs, prengui possessió del càrrec de regidor Ramon García com a nou regidor de la CUP.
0: Jordi Bertran continua ampliant una trajectòria artística que combina música, poesia i teatre de titelles. El cantador, músic i poeta vinculat a Cubelles ha tornat a passar pels micròfons de Ràdio Cubelles per repassar els seus darrers projectes i avançar algunes de les iniciatives que prepara pels propers mesos. Bertran manté una estreta relació amb Cubelles, on passa bona part de l'any i on també compon algunes de les seves cançons. La vinculació amb el municipi ve de lluny. Els seus avis ja estiuejaven a Cubelles als anys 60 i posteriorment ell i la seva família també van escollir Cubelles com a lloc de residència i de descans. La seva activitat artística, però, continua tenint també una important dimensió barcelonina i internacional. A més de la música, Jordi Bertran és conegut per la seva trajectòria en el món de les marionetes i per projectes com la construcció de la titella de Charlie Rivel, creada durant el confinament i vinculada a la seva relació amb el municipi. Actualment, un dels projectes més recents és Captaires de la Llum, una proposta musical nascuda a motiu de l'any Gaudí. El projecte va sorgir arran d'una proposta del músic i professor Enric Colomer, que va convidar diversos cantautors a crear una cançó dedicada a Antoni Gaudí. Així mateix, ens ho explica Jordi Bertran aquí, a Ràdio Cubelles.
4: I la seva idea era demanar a diversos cantautors que composessin una cançó sobre en Gaudí, amb motiu de l'any Gaudí, i si jo volia participar, i vaig dir que encantadíssim de fer-ho. A més, jo tinc certs vincles amb en Gaudí, molt curiosos, que després explicaré, bueno, i que s'expliquen a la cançó, i m'hi vaig posar, va quedar bé, força bé, i aleshores vaig pensar que seria bo publicar-ho, fer-ne un disc, i és el que hem fet, aprofitant que és ara aquest any, va sortir publicat a Spotify, bueno, a les xarxes, a Amazon i això, i a YouTube.
0: Jordi Bertran va acceptar el repte i va compondre Gaudí, una peça que explora l'univers simbòlic de l'arquitecte i que incorpora referències a la seva obra i algunes llegendes relacionades amb la seva figura. El vincle personal amb Gaudí, diu el mateix autor, és especial i significatiu. Va viure des dels 6 anys fins als 22 anys a l'Avinguda Gaudí de Barcelona, just davant de l'edifici on havia viscut la família de l'arquitecte. Una coincidència que, diu el mateix autor, Jordi Bertran, explica amb humor que podria haver contribuït a la seva bona sort artística. Escoltem el que ens deia Jordi Bertran.
4: Mira, bueno, a part de l'anecdòtica de que jo vaig néixer l'any 52, i ell també, però clar, 100 anys abans, i als 6 anys els meus pares van adquirir una vivenda a l'Avinguda Gaudí número 2, és a dir, davant de la seva família mateix. I cada vegada que sortia pel balcó o traia el cap a la finestra, doncs veia la Sagrada Família. Aleshores, diuen que qui viu uns anys a prop, al barri, serà tocat per la bona sort, no? Que ja emet certes vibracions que porten bona sort. I realment jo he tingut molta sort de la vida perquè m'he pogut dedicar al que m'agrada, no? Que és el teatre, la creació i la música.
0: El projecte es completa amb un altre tema musical, Clochard, una cançó inspirada en els captaires que Jordi Bertran va conèixer en el seu primer viatge a París. El cantautor va trobar una connexió entre aquells músics i la figura de Gaudí, que en els darrers moments de la seva vida va arribar a ser confós amb un captaire a causa del seu aspecte auster. L'entrevista sencera a Jordi Bertran es pot recuperar a la carta des de radiocubelles.cat. Ell mateix també ens avança que de cara a l'any que ve celebrarà 50 anys de trajectòria en el món també de les titelles.
3: Dilluns 14 de setembre s'obren les matriculacions pels cursos de català. A Cubella recordem que hi haurà 22 places del nivell bàsic 1 que s'estendrà del 28 de setembre al 9 de desembre. Per la resta de nivells, això sí, caldrà desplaçar-se fora de Cubelles, a Vilanova de Geltrú o a Calafell. L'oferta del Consorci per la Normalització Lingüística per al primer trimestre de l'any acadèmic 2026-2027 ja es pot consultar al cercador del mateix servei. Les persones que estiguin interessades en alguns dels cursos de català es podran inscriure del 14 al 18 i el 21 de setembre. En aquest període s'oferiran tots els nivells, des de l'inicial, la U, fins al superior, al C2, i el tràmit es podrà fer en línia des de la plataforma de la web del Consorci o bé dirigint-se presencialment a alguns dels punts d'atenció distribuïts per tot Catalunya. El més pròxim a Cubelles, recordem que és a Vilanova i la Geltrú. Aquí a Cubelles, concretament, tindrem 22 places per cursar el nivell bàsic 1 de català. Les classes es faran al Centre Social Joan Roig i Piera amb un total de 45 hores. Començaran el 28 de setembre i s'allargaran fins al 9 de desembre, cada dilluns i cada dimecres, de 9:45 a 11:45 del matí. Per la resta de nivells, caldrà desplaçar-se a Vilanova de la Geltrú o a Calafell. Abans de fer la inscripció, qui no hagi fet mai un curs al Consorci necessitarà acreditar el seu nivell de català i per fer-ho pot aportar un certificat oficial o equivalent o bé demanar una prova de nivell. Tanmateix, les proves de nivell que ofereix el mateix Consorci s'acabaven el dia 5 de setembre. A partir d'ara, el mateix Consorci donarà la solució a les persones que, sense poder acreditar el nivell de català, ho necessitin per tal d'inscriure's a partir d'aquest dilluns 14 a algun dels cursos o al curs que es farà a Cubelles de català. El govern local ja té a punt els plecs per la concessió de l'escola Bressol Municipal a Draga. La licitació s'obrirà pròximament i inclourà unes quantes de les millores que havien reclamat en el seu dia les professionals de l'etapa educativa 0-3 anys de Cubelles. La regidora d'Ensenyament, Renata Bedós, ha valorat les novetats de l'inici del curs lectiu a Cubelles i una de les notícies més recents té relació amb aquesta etapa educativa del 0 als 3 anys i amb l'escola Bressol Municipal La Draga, competència directa de l'Ajuntament de Cubelles. I és que el govern municipal ha aprovat els plecs per poder anunciar la licitació de la concessió ben aviat les pròximes setmanes. Renata Bedós, regidora d'Ensenyament, ha explicat els motius que han endarrerit aquest pas, que feia anys que s'esperava. Per exemple, hi ha motius com que es va aprovar un nou conveni del sector i, per tant, s'havia d'adaptar tota la documentació a aquest nou conveni i també que ha calgut també tenir a punt el pressupost municipal aprovat per poder aprovar aquests plecs. Ha destacat també la regidora d'Ensenyament, Renata Bedós, que s'han recollit les peticions de les treballadores que van fent el seu dia en l'etapa de protestes.
5: Que millora les condicions salarials del 80% de la plantilla de la Draga. És a dir, és cert que hi havia un 80% del personal de la Draga que estava per sota del que marcava aquest conveni. El que fa l'Ajuntament és garantir que es paguin els sous, els salaris, en funció d'aquestes taules salarials que estan aprovades per conveni, i també el que fa és blindar, en el cas d'aquelles treballadores que estan cobrint cobrant per sobre el conveni, que també puguin mantenir aquest sou. I, a més, hi preveu un increment amb el cost salarial d'inici fins a final de contracte d'un 12%. Per tant, millora substancialment les condicions laborals o salarials de quan van començar totes aquelles protestes les treballadores.
3: Bedós també assegura que l'aportació de recursos per part de l'Ajuntament s'incrementarà amb el contracte nou de l'escola Bressol.
5: El del cost total del contracte s'ha de dir que aproximadament un terç del cost el paguen les famílies directament, amb les quotes que paguen cada mes, i dos terceres parts s'assumeix amb diners públics entre sobretot la Generalitat i l'aportació municipal. L'aportació municipal que fa en aquest nou contracte triplica la que era anteriorment, que era una de les queixes que feien, que criticaven, no?, tant les treballadores com les famílies, que l'aportació municipal era reduïda, ara el que es fa és triplicar.
3: El servei aquest setembre ha omplert totes les places que tenia disponibles, 135, tal com va passar el curs passat. I, de fet, es preveu que aquesta demanda en l'etapa de 0-3 anys continuï o fins i tot augmenti en el futur més immediat.
5: En el cas de Cubelles, la matrícula viva afecta especialment a la llar d'infants. És el segon curs que, després de molts cursos, comencem la llar d'infants plena, amb tota la capacitat sencera, que són 135 places ocupades. És el segon any que hem de fer aules mixtes perquè no volíem que cap nen que hagués demanat matriculació i que fos estigués empadronat a Cubelles quedés sense escolaritzar. I, de fet, amb aquesta aula mixta d'I0 i I1 hem aconseguit que tots els nens empadronats a Cubelles que hagin demanat plaça a la llar d'infants la tinguin.
3: Tot i aquestes dades, Renata B2, regidora d'Ensenyament, també ha reconegut que ara per ara no hi ha cap pla aquí a Cubelles per incrementar les places municipals d'aquesta etapa educativa prèvia a l'escola.
5: De moment estem on estem, si finalment baixen les ràtios, si finalment hi ha l'obertura o de la gratuïtat del 0-1, n'hauríem de parlar, perquè evidentment Cubelles a dia d'avui no podria assumir la totalitat de l'oferta, de la demanda que hi ha, o sigui, l'oferta que hi ha no podria assumir la totalitat de la demanda que hi hauria, i per tant ens ho hauríem de plantejar, però a dia d'avui no està en l'agenda de l'Ajuntament.
3: Recordem que, per la seva banda, el govern espanyol va anunciar a finals de juny una probable reducció a la meitat de les ràtios d'aquesta etapa de 0 a 3 anys, una decisió que encara s'hauria de tramitar i aprovar al Congrés dels Diputats.
6: La cursa Puigdetiul arriba aquest diumenge 20 de setembre a la seva 11a edició, amb les inscripcions ja tancades i totes les places exaurides. La resposta dels participants consolida una vegada més aquesta cita esportiva dins del calendari de curses de muntanya a Cubelles. La jornada comptarà amb 3 modalitats i començarà a les 8 del matí amb la caminada popular, una proposta pensada per gaudir en família de l'entorn natural del Puigdetiul. El recorregut, sense grans desnivells ni trams complicats, és accessible per persones de totes les edats i no requereix una preparació física específica. A les 9 del matí serà el torn de la sortida del Tiula XL, la prova reina del trail running a Cubelles. Amb gairebé 16 quilòmetres de recorregut i uns 600 metres de desnivell positiu acumulat, planteja un repte exigent, però assequible per a corredors amb experiència mitjana. El circuit transcorre per als corriols tècnics, trams rocosos i paisatges característics del massís del Garraf dins dels termes municipals de Cubelles i Cunit. I la Tiula curta començarà a 9:45. La modalitat ofereix aproximadament 10 quilòmetres i 250 metres de desnivell positiu i està especialment pensada per als corredors que volen iniciar-se en el trail running o que busquen una distància més assequible. Tant la Tiula XL com la Tiula curta comptaran amb punts d'avituallament al llarg del recorregut i la sortida i l'arribada de les curses tindran lloc al poliesportiu municipal de Cubelles. Els participants, a més, disposaran també de guardarropia gratuïta, assegurança, senyalització del recorregut, servei d'ambulància, lavabos i dutxes al propi poliesportiu. La inscripció, doncs, també inclou a més obsequis i un entrepà a l'arribada a la meta. La recollida de dorsals es podrà fer fins al mateix dia de la cursa o fins i tot un dia abans, si es vol. El mateix dia, el diumenge, estaran obertes fins a 15 minuts abans per retirar el dorsal. Amb les inscripcions definitivament tancades i totes les places cobertes, Cubelles, doncs, es prepara per viure aquest diumenge una nova edició de la cursa del Puigdetiul, una jornada que tornarà a unir l'esport amb la natura i el territori, una prova esportiva que ja està més que consolidada en el calendari esportiu cubellenc.
3: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
7: Dental Company te desea feliz año nuevo. Sí, sí, septiembre es el mes de los nuevos comienzos. Hazlo sonriendo con un 15% de descuento en ortodoncia. Pide tu cita en el 900 926 900. Dental Company, porque sonreír es salud.

my boy like. Sabia el que volia i no em calia, és evident que ho aconseguiria, baby, era evident. M'han fet el llit volant que sembli un accident, però ni fet a mida hi ha un taüt on entri aquest talent. Crido i no sóc estrident, hàbil amb el pen. Penso massa ràpid per un món que va tan lent. Una dècada en el joc mentre altres van caient. Si per

Et prometo que tot el que faci ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem.

tinc roses. On la novel·la que tothom demana l'hem escrit tu i jo. Que tothom sabrà de la nostra història i sentiran que l'hem escrit per ells. Que serem l'enveja dels amants que no s'estimen bé.

Eh bien, que te lo sens, primo! Garde-vous!